0: Card Pass te da acceso no solamente a la sala de prensa, sino un poco a todo el recinto de la Casa Blanca dentro de unos límites. Y no es fácil de conseguir, tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que demostrar que vas a la Casa Blanca regularmente. Y bueno, es para un periodista americano, sobre todo, es una cosa súper preciosa el tener el Hard Pass. Es un poco la señal de que has llegado y estás en la cumbre de tu profesión, ¿no?
1: Y Macarena, no es la primera vez que Trump veta a medios en el Oval o en el recinto de la Casa Blanca, pero ¿por qué ahora, a 50 días de las elecciones legislativas, ha dado alguna explicación? ¿Cuáles son los criterios?
2: Es que estamos hablando de que ha vetado a la CNN y...
1: A NBC y a Político.
2: Eso es.
1: Tres grandes.
2: Es que...
0: Sí, él ha dicho que no es por ninguna razón en especial, sino simplemente porque le molesta su cobertura. O sea, él lo ha dicho así, es un veto. Y que es algo que no había pasado. O sea, él había prohibido a lo mejor el acceso al despacho Oval. Se lo había prohibido a la agencia AP cuando os acordáis que él firmó aquel decreto para obligar a llamar al Golfo de México el Golfo de América.
2: Sí.
0: Pues AP se en
2: negó.
0: Ese entonces se negó, no quiso y la vetaron, no la dejaron acceder al despacho Oval, pero AP siguió teniendo su cabina como tiene en la zona de prensa de la Casa Blanca y sus periodistas podían ir normalmente. Esto que ha pasado ahora es completamente insólito. Ningún presidente, por muy difícil que tuviera la relación con la prensa, que todos los presidentes han tenido sus más y sus menos, pero ninguno había llegado a este extremo. Y Trump no solamente ha dicho que se refocila en ello, sino que incluso lo piensa ampliar, que es posible que lo extienda también al New York Times, ha dicho, al Washington Post y algún otro.
1: Y Macarena, tú que estás por allí en esa sala de prensa donde sabemos que, ¿no?, todos nos cruzamos a diario, ¿qué se comenta?
0: Sí. Pues está todo el mundo bastante alucinado, bastante sorprendido. El viernes, que es cuando se anunció esto, los periodistas de estos tres medios se quedaron completamente en estado de shock, pero no les echaron entonces, pudieron continuar su jornada laboral y se encontraron el sábado, cuando fueron a entrar, que el pase no les funcionaba y que el agente del servicio secreto que estaba en la puerta controlando los accesos les dijo, pues me tienen que devolver el pase de prensa porque ha sido desactivado.
2: Es increíble. Y no hay una rebelión, Macarena, de los periodistas que están allí acreditados. Es que esto es un día uno, al día siguiente los demás, y al final es que se está cargando la libertad de prensa en Estados Unidos.
0: Claro, es una de las cosas que estamos comentando, los periodistas que lo cubrimos, a ver cómo reaccionamos, qué se va a hacer. De momento, muchos medios han sacado ya comunicados de condena, pero bueno, esto a Trump le da bastante igual.
2: Sí, está preocupado. Con los comunicados.
0: Sí, efectivamente. Sí, sí, vamos, es no duerme por la noche. Y bueno, los tres medios ya han dicho que van a poner demandas. Supongo que mañana mismo, hoy, este mismo lunes ya se interpondrán las demandas para exigir que esto se retire, pero de momento ya está. Y además es que va mucho más allá de lo que parecía en un primer momento. Sabéis que dentro de los periodistas que cubren la Casa Blanca hay una institución que se llama el Pool, ¿no?
2: Sí.
0: Que son un grupo de periodistas que rota y que son los que acceden al despacho Oval y le hacen preguntas al presidente, y esto se hace por rotación, como decía, ¿no? Y justo este lunes le tocaba la rotación de televisión a CNN. Pues nos hemos encontrado hace un ratito que en las plantillas que manda todas las noches la Casa Blanca con la agenda, quién está en el pool, a quién le toca, sí. Ha desaparecido la CNN y no hay cobertura de televisión. Hay una segunda cadena, pero la cadena principal ha desaparecido, no hay.
2: Macarena Vidal, periodista del País en Washington. Muchísimas gracias, Macarena, a dormir ya.
1: Un abrazo,
0: gracias.
1: Macarena.
0: Un beso.
2: Un beso, adiós. Hoy me he despertado, Laura Bermejo.
3: A esta hora, Aymar, estamos escuchando los audios de nuestros oyentes en el 638-313466.
4: Hola, buen día. Soy Pep, del Chimesí, Valencia. Hoy me he despertado... la cuesta de enero no, la de septiembre. Me apunté al gimnasio y estoy hecho polvo. Así todas las mañanas. Buenos días.
2: Ánimo, Pep.
5: Egunon, Manu, desde ese estado. Hoy me he despertado y he pensado, lunes, septiembre todavía, donde han quedado las vacaciones. Y seguido pienso en esas personas que están malviviendo en Ceuta, en Gaza, en tantos otros países. Y pienso, soy un privilegiado. Ducha caliente, desayuno, cadena SER. Hagamos algo, por favor. Son seres humanos, igual que tú y que yo. Hay una prioridad, sí. Prioridad humana.
2: 7:10 de la mañana, 6:10 en Canarias.
6: Hoy por hoy, Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dilluns. Sánchez i Feijóo han passat el cap de setmana a casa nostra amb la crisi de Ceuta damunt de la taula. Tots dos tenen la vista posada, però, a les properes eleccions i saben de la importància de Catalunya en la cursa electoral. Des de la Festa de la Rosa, Sánchez ha buscat desgastar el PP i Feijóo, des de Badalona, ha apostat per exportar el model Albiol i ha utilitzat Rodalies i la manca d'inversió en infraestructures per atraure vots. Un dia, el d'avui, en què tornarem a les temperatures de calor, 30 graus, però és que més a Lleida de Girona fins i tot les superaran. Ara entrem amb l'informació política, però abans us expliquem que els Mossos busquen 5 homes vestits de policia que van intentar endur-se un individu d'un cotxe a l'AP7, al Vallès.
8: Pita, pita.
9: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112. Es un secuestro.
7: És el so del vídeo que han registrat un conductor que anava en un altre cotxe. Si veuen, com dèiem, aquests 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada. Sir Chávez, bon dia.
10: Bon dia. Treuen un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. Els fets van passar dissabte a 8:15 del vespre. La víctima va ser alliberada sana poques hores després i els Mossos mantenen la investigació oberta.
7: I ara sí, entrem en les qüestions més polítiques perquè aquest ha estat un cap de setmana de molta política a Catalunya. Els dos principals partits, PSOE i PP, han desembarcat a casa nostra amb la vista posada a les municipals. Els socialistes han aprofitat l'optimisme de la Festa de la Rosa per carregar contra el que titllen d'oposició destructiva que no vol resoldre les crisis del país, referint-se al cas de Ceuta. Tant Sánchez com Illa acusen a Feijóo i a Abascal d'assemblar-se cada dia més i recepten plantar-los cara. És una crònica des de Gavà, des de la Festa de la Rosa, de la Laura Pons.
11: Entre crits de president i Pedro no està solo, Pedro Sánchez va encetar el primer míting preelectoral del nou curs carregant contra la deslleialtat del Partit Popular i Vox per la crisi a Ceuta. Un matrimoni, Feijóo i Abascal, que diu el president del govern cada vegada s'assembla més.
12: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios.
11: Ho va dir en un cap de setmana on els tres líders estatals, Sánchez, Feijóo i Abascal, han coincidit a Barcelona, visita que el retreia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Venís aquí a buscar votos. Ya os vemos venir. Quitaros de medio. Dejad que Catalunya...
11: Sánchez, al costat de Salvador Illa, al seu puntal, ha marcat l'horitzó d'un curs que vindrà marcat per les municipals i generals i es nega a doblegar-se davant del Partit Popular i de Vox.
14: Que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. Hasta 2031 y más allá.
11: Paraules del president del govern ahir des de Gavà, qui reivindicava l'obra de govern dels socialistes que per més asseguren retornar la convivència a Catalunya.
7: En aquest ambient pràcticament de precampanya electoral, el Partit Popular assegura que veu Catalunya com la peça clau per completar un canvi total a Espanya.
10: En un acte a Badalona, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a parlar de la crisi de Ceuta, però també ha apel·lat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, com per exemple la xarxa de Rodalies.
2: Gràcies.
7: En té més detalls el Ferran Dalmau.
8: En un acte amb ambient de precampanya, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet moltes referències a Catalunya. S'ha referit a la desinversió de l'Estat.
15: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
8: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dard a Salvador Illa.
15: Va ser un canvi real, no un bluff com el de Illa en Catalunya, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
8: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
6: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
7: En les darreres hores, un intern s'ha suïcidat a la presó de Quatre Camins. Els sindicats de treballadors de presons demanen solucions perquè parin les morts als centres penitenciaris.
10: El van trobar mort a la cel·la on estava allotjat temporalment, al mòdul d'ingressos, segons ha informat el Departament de Justícia. El sindicat Sicap Fepol denuncia que l'intern portava anys entrant i sortint i demana mesures a la conselleria per aturar l'allau d'incidents a les presons. Ho relacionen amb l'assassinat d'un altre intern, també a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Per aquest sindicat, tot i que els dos episodis són diferents, posen de manifest el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari. Reclamen la compareixença del conseller Espadaler per donar explicacions.
7: Són les 6:55.
16: Renault. Amb Renault Captur EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
19: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
20: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
7: En bàsquet, la penya guanya la Supercopa Endesa 40 anys després.
21: ¡Se acabó! El cronómetro se puso a cero. El Juventud de Badalona es el supercampeón de España. Vuelve a levantar un título. Desde el 2008 no lo hacía. Se abrazan los jugadores porque sí, porque el Juventud...
10: La sisa Juventud s'imposa 100-87 al Barça a la final gràcies a un estel·lar Nicola Provitola, 31 punts, 7 assistències de l'argentí, que amb 9 triples va trencar el rècord en una final. La penya no guanyava la Supercopa des de 1986 i feia 18 anys que no aixecava cap títol. Els verdinegres sumen així la tercera Supercopa de la seva història i es converteixen, a més, en el primer anfitrió que guanya el torneig.
7: I en futbol, el Barça perd Christensen per una lesió muscular. Núria Vilamala, bon dia.
22: Bon dia. Sí, el jugador danès no va poder acabar el partit al Sánchez Pizjuán. Se'l va veure molt afectat en el moment del canvi i s'ha confirmat que Christensen té una lesió muscular al quàdriceps de la cama esquerra. S'espera que el futbolista blaugrana estigui de baixa entre 4 i 6 setmanes. Ara, però, el Barça no tornarà a jugar fins al 10 d'octubre al Camp Nou contra el Getafe perquè ara venen 3 setmanes d'aturada per seleccions. Això sí, el Barça hi va com a líder en solitari de la Lliga i amb 5 punts d'avantatge respecte al segon classificat, que és l'Atlètic de Madrid.
23: Tenim un convidat aquí. No hem trobat a ningú més. La bèstia parda del Poble Nou, Manolo García.
7: I Manolo García ha estat una de les sorpreses de la cloenda del Mercat de Música Viva de Vic. El cantant va aparèixer com a convidat especial al concert de Quim i Portet en una edició que ha tornat a batre registres d'assistència.
10: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que ha superat les previsions de l'organització i ha confirmat la tendència de creixement dels darrers anys. De 120.000 espectadors al 2024, es va passar gairebé 160.000 al 2025 i ara a 170.000. El moment de màxima afluència es va produir durant el concert de Ginestà, que va reunir 12.500 persones, segons la Guàrdia Urbana. El festival ha reunit també 1.300 professionals.
7: I així saludem avui a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
24: Hola, bon dia, com esteu?
7: La mar de bé. I tu, què teniu avui el programa?
0: Mira, segur que heu escoltat, i si no us ho expliquem, aquest cap de setmana aquesta proposta dels súpers, no? Dels supermercats públics, sí, que porta l'alcalde de Barcelona, en parlàveu, que vol copiar de Nova York, i li demanarem a la Maria Nicolau, a la cuinera col·laboradora d'aquest programa, el Racó de Pensar, què li sembla tot això, perquè ella no ho acaba de veure clar. Ho conversarem amb ella i amb el Francino, parlem també amb Facua, per veure ells què hi tenen a dir, si ho veuen clar o no. Això serà el Racó de Pensar, com deia, a partir de les 10. Abans haurem fet tertúlia esportiva. El Mourinho el tenim emprenyat.
7: Home, sí, el Mourinho, àrbitres. El Mourinho.
0: El tenim fent de Mourinho. Després d'haver perdut el derbi contra l'Atlético, a veure el Roncero com ho veu i què hi té a dir també el Sique i la Danae Boronat. I abans, doncs, temps d'anàlisi amb la Neus Tomàs, amb el Joan Serra, sobre aquest desembarcament de líders estatals que hem tingut aquí, això de cerrar fronteres a Calicanto, que diu Feijóo, que abandonin el discurs, però és que els conservadors no els hi acaba d'anar gaire bé. A Alemanya s'han tornat a estavellar, també. Ho analitzarem, tot això.
7: Doncs, Marina, que vagi molt bé el programa.
0: Gràcies.
7: I ja sabeu, a partir d'aquesta hora, doble programació a SER Catalunya, l'Aquí Catalunya, a la cadena SER, l'Hoy por Hoy.
1: ¿Imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en zurich.es.
0: Son las 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: És 21 de setembre, un dilluns una mica menys dilluns que de costum per molts de vosaltres, perquè s'albira llum a l'horitzó. És Setmana de la Mercè, és Santa Tecla també a Tarragona. Venim d'un cap de setmana on hem activat del tot, ja sí, el mode preelectoral. També us dic que l'hem activat del tot si és que mai havia marxat, perquè és ben veritat que últimament costa no estar instal·lat permanentment en aquest ambient preelectoral. Però vaja, que varios grans líders han fet un pas més.
1: Por eso, aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto.
0: Feijó parla ja de tancar fronteres a cal y canto. Va venir a dir-ho aquí a Catalunya, a la Badalona del Viol, on si no. I també des de Catalunya, Sánchez s'abona al trumfo del si tu no vas... Ells tornen i es veu amb piles per 4 anys més. O si més no, això és el que diu.
2: Hasta 2031 y más allá. Ánimo ya por la victoria.
0: I Puigdemont què? Doncs Puigdemont aixeca el dit i demana pas.
3: Some of an immersion in the reality to touch again.
0: Ara que el camí de tornada se li va desbrossant cada dia més, diu que vol palpar i olorar el país, que vol recórrer Catalunya un cop torni per veure com ha canviat en tot aquest temps que ell ha estat fora. Doncs està més cara, això segur, està suspenent en educació, en l'educació de les nostres criatures, i crispada, no pel procés ja, sinó perquè, com que costa arribar a final de mes, alguns comencen a mirar els migrants com un problema més que com la solució. De tot això en tenim avui exemples que ara desenvolupem. A Ceuta, un grup de locals han atacat amb pedres el cotxe d'una diputada que han confós amb un activista.
4: Joder. Atrás. Joder. Joder.
0: I són notícia avui a Alemanya, on els conservadors es desintegren en les eleccions estatals, i Rússia. Allà Putin torna a arrasar les urnes amb unes eleccions a mida, durant les quals Ucraïna ha perpetrat l'atac més gran contra Moscou, contra edificis civils i contra una refineria de petroli. I en esports, Mourinho està a Catrina.
5: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño.
0: Ha perdut el derbi contra l'Atlético i s'ha enfadat amb els àrbitres. Cotitzava a zero, això, a les apostes.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: És dilluns, us deia, un cap de setmana que ha estat tranquil pel que fa al temps, amb una mica de calorades fins i tot. I avui, a partir d'avui, què? Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Els termòmetres pugen o baixen?
7: Pugen algunes comarques, es mantenen altres. Dit d'una altra manera, tots aquells que heu desitjat que no s'acabés l'estiu, enhorabona, perquè una setmana més continuarà l'estiu. No sé si queda massa gent ja que no vulgui que marxi.
0: Penso que no, que ja està tothom una mica tip.
7: Bastant, sí. I com a mínim tenim aquesta situació que ja està en la segona quinzena de setembre, fa que a les nits la temperatura pugui baixar, però tot i així continuem amb mínimes tropicals a molts punts de la costa. Ara mateix 22 graus a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona. A l'interior i als Pirineus sí que pot refrescar més, les nits es van allargant, com dèiem. A la ciutat de Lleida ara mateix 16 graus, 15 a la de Girona. El dia serà assolellat, els núvols que es vegin no arribaran a fer ombra, i tant de sol, doncs ajudarà que la temperatura pugi una mica més que ahir. Això es traduirà a màximes de 30 a 35 graus arreu de Catalunya, a la major part de poblacions al voltant dels 30, fins i tot amb sensació de xafogor durant la tarda. Hi haurà algunes localitats de l'interior, sobretot de l'Ebre, el Pla de Lleida i a l'interior de la Plana de l'Empordà, amb màximes de fins a 35 graus, i aquesta situació va per llarg. Més enllà de petits canvis, els pròxims dies, fins que arribi el cap de setmana, continuarà fent sol, fresca les nits i els matins, les tardes seran caloroses.
0: Doncs una mica més d'estiu. Jordi Carbó, fins ara.
7: Que vagi bé.
0: Adéu. Passant gairebé 5 minuts de les 7 del matí.
8: Pone que es policía, pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112. Es un secuestro.
9: Emergència 112 de Catalunya.
0: Això ha passat aquest cap de setmana a l'AP7. No és una pel·lícula, no és un fragment extret d'una pel·lícula, però ben bé podria ser-ho. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies en aquesta autopista. Sergi López, què tal? Bon dia.
10: Què tal, Marina? Bon dia.
0: A la víctima la van alliberar poc després que el traïessin d'aquesta manera espectacular. Hi ha un vídeo que corre, si el busqueu ho veureu. amb la cara plena de sang estava i el van ficar dins d'un altre cotxe.
10: Sí, va ser a 8:15 de dissabte a la tarda entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre amb armilla reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada. Van treure un altre home de la part de darrere d'un cotxe, el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis a la zona. La víctima va ser localitzada poc després Sant Allestàlvia i ara la policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.
0: Això a Catalunya, fa poques hores a Ceuta.
4: Joder, joder!
0: Episodi greu el que s'ha viscut quan un grup de gent de Ceuta ha atacat i destrossat el cotxe on viatjava una diputada de Ceuta Ja, un partit d'allà, juntament amb dos activistes pels drets humans.
10: Un grup de ciutadans s'estava concentrant per protestar per l'arribada d'una associació navarresa que, segons anunciaven, volia repartir ajut entre els migrants que hi ha a Ceuta. La manifestació estava convocada sota el lema "No volem que grups radicals pro-etarres entrin a Ceuta". A aquesta protesta hi havien anat dos activistes de dues ONGs per documentar el que allà passava. En un moment donat, els manifestants s'han tornat contra els activistes al crit de proetarres. Els dos membres de les ONG s'han anat ràpid al vehicle d'una diputada de Ceuta Ja per refugiar-se. I en aquell moment, moltes persones han començat a llançar ous i a fer cops al cotxe fins al punt de trencar els vidres. Segons explica el diari El País, hi ha dos detinguts. Aquest episodi tensa encara més la situació que es viu a Ceuta.
0: I a Alemanya, segona victòria de l'extrema dreta en un land en dues setmanes. La CDU, els conservadors, el que vindria a ser el nostre Partit Popular allà, s'ha enfonsat. El canceller Friedrich Merz diu això.
11: Es ist ein Desaster.
0: Desastre, no ha pogut dir més clar. Els resultats són un desastre.
10: És un dels estats a l'est del país. En un d'ells, la CDU desapareix totalment del Parlament per primera vegada en la història. Els ultras han guanyat amb el 38% dels vots, tot i que probablement no puguin governar perquè el Partit Socialdemòcrata suma majoria amb les formacions que queden a la seva esquerra. A Berlín, la CDU ha baixat molt i l'extrema dreta arriba al 16% dels vots, però queda lluny de la victòria, que ha estat per a una candidata d'esquerres pràcticament desconeguda.
0: Doncs anem cap allà amb la nostra corresponsal, amb la corresponsal de la SER a Alemanya, Carmen Viñas.
12: Duro revés para la conservadora Unión Cristiano-Demócrata en la doble cita electoral. En el centro de todas las miradas se encuentra su líder, el canciller Friedrich Merz, porque los resultados configuran un escenario de severo castigo. Pierden el gobierno en Berlín y se quedan fuera del Parlamento en Mecklenburgo ante Pomerania.
11: Es ist ein Desaster.
12: En una comparecencia inédita, Merz ha admitido el desastroso resultado para su partido, aunque ha dejado claro que va a continuar. Ha defendido ultranza su plan de reformas, el mismo que critican amplios sectores sociales, porque afirma es imprescindible para el futuro del país y las pondrá en marcha, asegura, pese a su impopularidad. Según los resultados, la extrema derecha logra la victoria en Mecklenburgo ante Pomerania, aunque seguida muy de cerca por los socialdemócratas del SPD, que remontaron en las últimas semanas. Manuela Schwesig, la veterana socialdemócrata, podría mantener la presidencia, ya que la ultraderecha no podrá formar gobierno debido al cordón sanitario. En Berlín, una jurista con orígenes migratorios, Elif Eralp, ha logrado una victoria histórica para el partido Die Linke en la izquierda, lo que abre la puerta a formar gobierno, tras desbancar a los conservadores que se han quedado en el segundo puesto.
0: Y a Rusia el previst. Putin confirmava el resultat ja escrit. El seu partit ha guanyat les eleccions legislatives de manera rotunda.
10: El partit de Putin fins i tot ha ampliat la seva majoria al Parlament. Segons els primers resultats, Rússia Unida ha obtingut un 57% dels vots, molt per davant del seu perseguidor, el Partit Comunista, que s'ha quedat per sota del 14%. Tot plegat en unes eleccions marcades per les irregularitats i les denúncies de manipulació per part de l'oposició.
0: Corresponsal a Moscou, Albert Sort, bon dia.
13: Bon dia. El partit de Putin revalida la supermajoria al Parlament rus. Segons el seu cap de llista, aquest és un aval a les polítiques del Kremlin i, en particular, a la guerra d'Ucraïna. No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior, diu el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov. Ara bé, l'oposició denuncia centenars d'irregularitats. En un gest poc habitual, el Partit Comunista fins i tot ha criticat les males arts de les autoritats.
14: Per sort, quan hi ha
13: Malauradament, durant la campanya s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90, diu el seu líder Gennady Zyuganov. Això és absolutament inadmissible. L'oposició es queixa sobretot que el govern ha incentivat el vot electrònic perquè és més fàcil de manipular i que ha obligat els empleats públics a votar per Rússia Unida.
0: Que són unes eleccions on també ha mirat d'influir Ucraïna, llançant l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Per tant, us podeu imaginar fins on han arribat.
13: Sí, l'última jornada de votació va començar amb més de 450 drons volant cap a la capital russa i també per primera vegada amb míssils Flamingo de fabricació ucraïnesa. El resultat van ser 3 morts i una vintena de ferits en districtes de la perifèria de Moscou. A més, els drons van colpejar novament la refineria de Kapotnia, la més gran de la regió, i van provocar un incendi molt espectacular. Aquesta planta subministra el 40% del combustible que consumeix la ciutat i, de fet, algunes benzineres ja han començat a racionar la gasolina, com havia passat fa cosa d'un mes. Les autoritats russes han acusat Zelensky de voler interferir en les eleccions legislatives. De fet, la crisi dels carburants i els atacs de drons ucraïnesos havien provocat la caiguda del partit de Putin a les enquestes, en part. Però, finalment, gràcies a un recompte més aviat poc transparent, Rússia Unida no només no ha perdut vots, sinó que n'ha guanyat.
0: Doncs d'aquesta guerra d'Ucraïna, de la de l'Orient Pròxim, se'n parlarà a partir de demà a l'Assemblea de Nacions Unides que arrenca a Nova York, amb aquest taló de fons i també amb el dels riscos tecnològics.
10: I Donald Trump prepara el terreny per tornar a ser el protagonista d'aquesta Assemblea General amb el recent anunci d'un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per donar a Washington el control permanent sobre la seguretat i, diu ell, les altres necessitats de l'illa.
0: Si tornem cap a casa, aquí el debat és sobre el model de país en 3 àmbits: educació, turisme i seguretat. El Consell d'Educació ha de començar demà les feines per intentar trobar un consens polític i social sobre quines coses cal canviar per millorar l'educació a Catalunya i també els resultats acadèmics de les nostres criatures.
10: A l'espera de com es desenvolupa aquest debat, hem fet un repàs de les recomanacions que fa poc més de 2 anys va fer un altre grup de 18 experts a qui el govern català, llavors presidit per Esquerra Republicana, va demanar consell per revertir els mals resultats de PISA. I la conclusió és que només ha fet una part, de forma parcial, però no s'ha tocat res del que podia haver encès encara més els ànims dels professors.
0: Doncs fixem-nos en el que sí que ha començat, en el que sí que s'ha fet d'això que es va debatre ara fa 2 anys, Soledad Domínguez.
14: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
0: Això és el que sí s'ha començat a fer, i el que no?
14: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també, sense èxit, que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres. Però l'increment, tant de personal com sobretot de sous, ha estat lineal, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
0: I després tenim el debat, la discussió sobre el turisme a casa nostra. El van portar ahir milers de ciutadans al dir no a l'ampliació de l'aeroport.
10: Més de 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000, segons els organitzadors, es van manifestar a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat després que el govern de l'Estat hagi aprovat el pla d'inversions per poder engegar el projecte.
0: A la protesta hi havia més de 200 entitats socials, ambientals i sindicals i també el nostre company, el Pau Puig.
15: Amb pancartes on es podia llegir "Vas a la feina amb avió, nosaltres tampoc, ni un euro per l'ampliació" o "Barcelona per viure-hi", 5.000 persones van protestar ahir al migdia pels carrers de la capital catalana.
16: No és necessari més turisme.
17: Necessitem més habitatge i més rodalies que funciona.
18: Hem vingut aquí per defensar que la prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport perquè creiem que s'ha de prioritzar el que utilitza la gent de Catalunya en el seu dia a dia, el transport públic.
15: Sota el lema ni ara ni mai, els manifestants van clamar contra els efectes perjudicials de la iniciativa sobre la biodiversitat, també contra l'impacte de l'escalfament global i l'arribada de més turistes.
0: I recordareu que fa uns dies us parlàvem de l'estat de saturació de les presons a Catalunya. En les últimes hores és notícia que un intern s'ha suïcidat a la presó de Quatre Camins. I davant d'això i de les últimes notícies que hem tingut, un pres que es va fugar, una morta en una baralla dins la presó, els sindicats de treballadors de presons demanen solucions perquè parin aquestes morts als centres penitenciaris.
10: Els funcionaris dels centres van trobar l'interna i al matí mort a la cel·la on estava allotjat temporalment al mòdul d'ingressos, segons s'ha informat el Departament de Justícia. El sindicat SICAP CEPOL denuncia que l'intern portava anys entrant i sortint dels centres penitenciaris catalans i demana mesures a la conselleria per aturar l'allau d'incidents a les presons.
0: Hi ha estat un cap de setmana de desembarcament de líders estatals, de Sánchez, de Feijóo, de Abascal. A la festa de la Rosa hi havia Pedro Sánchez i ha seguit com va anar, què va dir el president, la Laura Pons.
19: Entre crits de president i Pedro no està solo, Pedro Sánchez va encetar el primer míting preelectoral del nou curs carregant contra la deslleialtat del Partit Popular i Vox per la crisi a Ceuta. Un matrimoni, Feijóo i Abascal, que diu el president del govern cada vegada s'assembla més.
20: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios.
19: Ho va dir en un cap de setmana on els tres líders estatals, Sánchez, Feijóo i Abascal, han coincidit a Barcelona, visita que el retreia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
21: Venís aquí a buscar votos. Ya os vemos venir. Quitaros de medio. Dejad que Catalunya...
19: Sánchez, al costat de Salvador Illa, al seu puntal, ha marcat l'horitzó d'un curs que vindrà marcat per les municipals i generals i es nega a doblegar-se davant del Partit Popular i de Vox.
20: Que cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas. Hasta 2031 y más allá.
19: Paraules del president del govern ahir des de Gavà, qui reivindicava l'obra de govern dels socialistes que per més asseguren retornar la convivència a Catalunya.
0: Venir i seguir a buscar votos, heu escoltat que deia Salvador Illa, ho deia en referència al Partit Popular i a Vox, doncs bé, just en el mateix temps que Sánchez era a Gavà, a Badalona, i teníem Alberto Núñez Feijóo allà, amb el viol. Ha parlat de la crisi de Ceuta, però també ha parlat als catalans descontents amb les desinversions de l'estat a Catalunya. És gros, això, eh? Feijóo apel·lant als catalans descontents amb les desinversions de l'estat a Catalunya que han perpetrat governs del Partit Popular a Espanya. Sobretot, també, per exemple, la xarxa de Rodalies, Ferran Dalmau.
22: En un acte amb ambient de precampanya, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet moltes referències a Catalunya. S'ha referit a la desinversió de l'estat.
1: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza.
22: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dart a Salvador Illa.
1: Va ser un cambio real, no un bluff como el de Illa en Cataluña, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
22: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
0: I aquest cap de setmana s'ha obert un meló, un debat, entorn a la proposta de l'alcalde de Barcelona per fer una prova pilot amb un supermercat públic. Una proposta que Collboni importa de Nova York just després d'haver-se vist amb l'alcalde d'allà. A l'oposició no li agrada, aquesta idea.
10: Tant Junts com el PP avisen que podrien fer la competència deslleial als petits comerços amb aquesta proposta que ha fet Collboni. El líder de Junts a Barcelona, Jordi Martí, diu que un possible supermercat públic perjudicaria els mercats municipals existents. Diu que Collboni té abandonats aquests mercats. A la mateixa línia s'ha manifestat Daniel Cirera, del PP. També s'hi oposen els comuns, però per altres motius. En aquest cas, la regidora Carolina Recio assegura que no sembla una mesura ambiciosa, sinó un anunci buit, és a dir, que consideren que la proposta és bona, però que es queda curta.
0: Nosaltres ho abordarem això a partir de les 10, aquest debat, amb Facua i també amb la cuinera Maria Nicolau i amb el Carles Francino. I en cultura... La La bola negra dels Javis ha guanyat el Premi del Públic del Festival Internacional de Cinema de Toronto.
10: La pel·lícula espanyola, protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González i Milo Quifes, i que compta també en el repartiment amb Penélope Cruz i Glenn Close, s'ha imposat en la votació dels espectadors. La bola negra és la primera pel·lícula de parla no anglesa que guanya aquest premi en 15 anys.
0: I a més, també ho sabeu, és qui Espanya aspira a poder enviar els Oscars i que acabi triomfant allà. I a Tarragona estan de celebració, són els dies forts de Santa Tecla. Aquesta nit hi ha d'haver un dels actes més multitudinaris i esperats, que és la baixada de l'Àliga. Ens ho explica des d'allà l'Eva Hidalgo.
2: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales a ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant la peça cap a l'Ajuntament. Oriol Parelló és el president del Vall.
3: Un clímax a nivell de ciutat. Portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de moltes, de molts sentiments i emocions.
2: I demà, vigília de festes i primera sortida al complet del seguici.
0: Temps pels esports.
5: Juliano Jonathan.
0: Hola, Arnau Montserrat, què tal, com estàs?
23: Què tal, Marina, bon dia.
0: El Madrid perd el derbi contra l'Atlético, se situa ja 6 punts del Barça a la Lliga.
23: Hausen va cometre un penal i va ser expulsat a l'inici de la segona part. Això va derivar amb el primer gol de Grimaldo i Jonathan David va fer el segon. Rüdiger va escurçar distàncies en el tram final, però els de Simeone van aguantar aquest 2-1 definitiu a la primera part. El Madrid reclama dues expulsions, el Cudi Romero i a Kangin Lee. Mourinho va rajar d'això i de més coses durant 4 minuts en roda de premsa.
24: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, porque hay en Las Rosas...
23: Aquest només és un fragment de Mourinho parlant dels àrbitres. Va arribar a la sala de premsa amb un paper imprès on hi havia les dues imatges on reclamen vermella els jugadors i l'estaf del Real Madrid.
0: Això és molt el que s'havia convertit al Congrés, que a vegades treien allò, sí, fotos i les portaven allà al faristol quan parlaven.
23: Doncs va respondre Simeone.
25: Cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre... Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Cuando uno sale de esa línea del respeto, no va. No hay que pasar la línea.
23: L'Atlètic de Madrid marxa aquesta aturada de seleccions segon a 5 punts del Barça. El Madrid és quart a 6.
0: I altres resultats d'aquesta jornada de primera.
23: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, el Betis és tercer, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3.
0: I a partir d'avui, mega aturada de seleccions. M'agrada que li diguem així, eh? Mega,
23: sí,
0: aturada, perquè durarà molt.
23: Dura més de l'habitual. Abans eren de 2 setmanes, ara que aquest nou format en serà de 3. 17 jugadors del Barça, per exemple, abandonen Barcelona per jugar amb les seleccions. Europa jugarà fase de grups de la Nations League. Espanya disputarà fins a 4 partits, també el classificatori de l'Europeu Sub-21. També hi ha partits de classificació per la pròxima Copa d'Àfrica, més d'amistosos internacionals.
0: A segona, el Sabadell continua imparable.
23: Tercera victòria en 3 partits a la nova Creu Alta, ahir 3-1 contra l'Oviedo.
0: La penya ha guanyat la Supercopa.
23: La torna a guanyar 40 anys després, imposant-se a la final 101-87 al Barça, amb un immens La Provitola pels verd i negres, amb 9 triples, rècord en una final d'aquesta competició. I així sonava la celebració dels jugadors de la penya al vestuari. Han guanyat el seu primer títol en 18 anys.
0: I en motor, primera victòria de Pedro Acosta a MotoGP.
23: A Àustria, a casa de KTM, amb una KTM guió immillorable per l'espanyol, que sumava més de 1.000 dies sense victòria. L'última havia estat a Moto2. Jorge Martín va ser segon i Bezequi tercer. Marc Márquez només va poder ser cinquè. És segon al Mundial a 12 punts de Jorge Martín.
0: Espanya jugarà les finals de la Copa Davis.
23: Després d'eliminar a Xile per 4 victòries a 0.
0: I en ciclisme tenim en marxa el Mundial de Canadà.
23: Ahir Evenepoel es va convertir per quart cop consecutiu com a campió del món de contrarrellotge. Ghana va ser plata i Seixas bronze. Marlène Rosset es va imposar en la categoria femenina.
0: I a les 7:24 arriba la reina del mando. que avui ens ve amb una estrena. Cristina García, bon dia.
4: Bon dia, nois. Sí, fa unes dècades, un petit restaurant de la Costa Brava, el Bulli, va arribar a convertir-se en el gran epicentre internacional de la gastronomia. Triat millor restaurant del món 5 vegades, va ser un visionari laboratori per la creació de nous plats i tècniques culinàries. El seu responsable, el responsable del seu èxit, el Ferran Adrià, ja ho sabeu. La seva història ha quedat reflectida en diversos documentals, però mai s'havia mostrat des de la ficció, com ho fa la sèrie Gènesi.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió.
4: Faltava una sèrie sobre el Bulli i Ferran Adrià i ja la tenim. El relat combina passat i present amb Carlos Cuevas i Miquel Fernández, que ho fan molt bé. Gènesi s'estrena aquesta nit cap a les 10 de la nit a TV3 i després a la plataforma 3CAT. Més endavant ja es podrà veure a Netflix cap al novembre.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
26: Andreu tots mal.
8: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 3 minuts llargs i seran 2 quarts. Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
28: Bon dia, Marina. Com estàs?
0: Divendres passat, el personal de totes les biblioteques de Catalunya va decidir fer vaga per reivindicar millores en els horaris, en la seguretat, en els salaris. Sabeu que estan en peu de guerra. I, clar, el que volem explicar ara és que fa uns anys es feia servir molt aquella expressió d'estructura d'estat per parlar de les biblioteques.
28: Mm-hmm. Sí, tant, perquè de fet ho són. El sistema de lectura pública del nostre país és una de les parets mestres de Catalunya. Les biblioteques potser a vegades no les tenim allò a la primera línia, no? Fa una estona parlàveu d'educació i de tots els problemes que hi ha, però en el tema de les biblioteques també són fonamentals per la cohesió de pobles i ciutats. És el lloc on, per exemple, poden anar criatures que els seus pares estan treballant tot el dia, que no els hi poden pagar extraescolars, i que és un lloc on poden anar persones que hi passen moltes hores i que els serveis de biblioteques hi ajuden molt. El que passa és que fins que no han fet vaga molts, no ens havíem plantejat, i parlo fins i tot en primera persona, quina és la vida laboral i la precarietat que tenen en aquest sector, que és una precarietat endèmica. I l'explicació és una que et resultarà familiar, que és la bretxa salarial, pel tema de gènere, l'invisibilitat, i a més, que és un àmbit de cultura, que ja saps que la cultura bé, sempre queda com un segon pla. Heu de pensar que entre els 75% i el 80% del personal de biblioteques, que no només són bibliotecaris, també són auxiliars, per exemple, són dones. I això també ajuda a entendre moltes coses dels problemes que tenen.
0: I ara aquí ens hi vols posar la mirada històrica, perquè hi ha una explicació que ho vincula.
28: Doncs mira, podem retrocedir una mica més de 100 anys. Catalunya va ser dels primers llocs del món a pensar en tenir un sistema de biblioteques públiques i els hi feia falta personal. El 1915 es crea l'Escola Superior de Bibliotecàries, que era en femení, impulsada per la Mancomunitat de Catalunya i pensada per un personatge bastant conegut que es deia Eugeni d'Ors, que deia que la idiosincràsia femenina era la que ho feia més adient perquè dirigissin les biblioteques, perquè les portessin. El que no deia és que també els podien pagar menys, en una època en què les dones tenien poques sortides laborals i en les quals doncs, tenien sous més baixos, que per tant s'estalviaven la competència dels homes en tema de salaris i en feines ben remunerades. I la Mancomunitat posa en marxa doncs, això, un sistema amb bibliotecàries, la veritat és que amb un nivell extraordinari, molt, molt ben preparades. El sou era baix, però a nivell de professional era espectacular, això sí.
0: I quina formació rebien aquelles noies?
28: Doncs mira, només fixa't amb els professors que tenien. tenien. El professor de grec era Carles Riba, que era el traductor de l'Odissi, ara que en parlem tant. El professor de català era Pompeu Fabra.
0: Mira.
28: Hi havia Eugeni d'Ors, Lluís Nicolau de l'Ur. O sigui que un nivellàs espectacular. A més d'assignatures de caràcter tècnic, també doncs, en feien d'àmbit humanístic, com això del grec que dèiem, i després de 3 anys de posar-la en marxa, just quan la Mancomunitat aprova les primeres, posa en marxa les primeres biblioteques, Olot, Borges, Blanques, Sallent i Valls, i a partir d'aquí doncs, comença a funcionar, esclar, amb la dictadura de Primo de Rivera tots se'n van orris, i amb la Segona República després la cosa remunta i no és fins després de la transició, perquè evidentment hi ha la Guerra Civil i la dictadura franquista que tot torna a fallar i, vaja, és un, tal com dèiem, un àmbit que genera, té problemes des de fa molt de temps i que mereix ser reconegut.
0: Carmeniu, un record per les bibliotecàries, clar que sí. Que vagi bé, adéu.
28: Adéu, bon dia.
27: Ser Catalunya, Barcelona.
11: En Dentium garantizamos cada implante con cirugía guiada por ordenador y precisión milimétrica. Pide valoración gratuita en el 691-019-351. Dentium Clínica Dental, en Barcelona. Tecnología y confianza en cada sonrisa.
12: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca d'empreses.
13: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
14: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
15: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el patrocini principal de Freedom i el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
16: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
17: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
16: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
27: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
0: Passant 2 minuts a 7:45. Avui seguirà fent calor. L'estiu es resisteix a marxar. Jordi Carbó, bon dia.
18: Bon dia. Temps de ple estiu durant tota la setmana amb sol i calor durant les tardes. No tindrem situacions favorables per la pluja. Sí que les nits i en començar els matins farà una mica de fresca, com ara mateix a l'interior i als Pirineus. Tenim 22 graus de mitjana a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona. Però amb el sol que farà tot hora, la temperatura pujarà ràpidament, màximes de 30-35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a l'interior de l'Empordà, de la Vall de l'Ebre i el Pla de Lleida. Durant la tarda i fins que arribi la nit, vent de marinada moderat.
0: I fixem-nos en com tenim les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
26: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns. Tenim paciència per 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada i que encara a hores d'ara talla un carril de circulació a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. El segon accident ha estat fa tot just uns instants a l'altura del Papiol en direcció Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i que tot plegat provoca aturades de fins a 8,5 km, unes cues que arriben passat Cerdanyola del Vallès. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també comptem amb les cues habituals, el vessant Llobregat cap a Barcelona i també el vessant Vallès i Besòs en direcció Barcelona, que deixa cues en tot el nus de la Trinitat i, per tant, a les dues rondes de Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I tenim una incidència a Rodalies?
2: Doncs sí, de fet està resolta ara mateix la incidència que la infraestructura a l'estació de França, per tant tots els trens que passen per allà aniran recuperant progressivament el seu servei.
0: Laura Estrada, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: De què més es parlarà avui?
2: Doncs mira, l'atenció estarà posada en el que ha de passar demà, quan el Tribunal Constitucional començarà a analitzar els recursos d'empara presentats per diversos dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a aplicar-los a llei d'amnistia. Entre els afectats hi ha l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont. També parlarà la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el president del Consell d'Educació de Catalunya després de la reunió amb el president Salvador Illa. El govern ha situat l'educació com una de les prioritats d'aquesta legislatura i Illa es va comprometre la setmana passada a assolir el 6% del PIB en educació. I també sentirem parlar els veïns de l'Hospitalet, el Sindicat d'Habitatge i la família afectada per denunciar el cas d'un suïcidi després d'un desnonament.
0: A Ceuta creix encara més la crispació. Avui se n'hi va cap allà a Marlaska.
2: Ho fa per visitar el centre d'acollida temporal d'estrangers. El govern espanyol ha demanat a la Unió Europea que agilitzi els procediments de retorn i de protecció internacional davant la crisi migratòria com la de Ceuta.
0: A Pedro Sánchez el tenim presentant un pla per la intel·ligència artificial.
2: Que es diu IA360 per un desplegament responsable de la intel·ligència artificial. Sánchez avançarà a part del discurs que defensarà aquesta setmana davant l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York.
0: A València, l'expresident Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions per la pèssima gestió de la Dana.
2: I compareix davant de la Comissió d'Investigació. També ho farà l'exdirector de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
0: El Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià continua aquest dilluns amb la projecció de dues pel·lis que competiran per la Concha d'Or.
2: Són Mis Muertos Tristes, de Pablo Larraín, i també In My Father's Room, de Magananda. Fora de concurs, també es projectaran les espanyoles Ruega por nosotras o Sacamantecas. Avui a Barcelona, per cert, es presenta l'edició de la Bienal del Pensament d'aquest any i també l'exposició Un teatre lliure per celebrar el 50è aniversari al Palau Robert. Al migdia destaquem la roda de premsa de Zadie Smith, al CCCB, que és l'escriptora i autora de Dientes Blancos. Però també a Tarragona...
1: I 10 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a descarregar a Tarragona, a la plaça de la Font, el 3 de 10 en forma...
2: És Santa Tecla. Per tant, ahir hi havia castells i avui toca la baixada de l'Àliga, que és un dels actes més multitudinaris.
0: Mr. Wonderful, segurament us soni la marca per aquells lemes optimistes estampats en llibretes, en tote bags, en tasses. Doncs bé, hem perdut definitivament la batalla legal contra Ale Hop per la suposada competència deslleial.
2: El Tribunal Suprem ha donat la raó a Ale Hop en el litigi que va iniciar Mr. Wonderful l'any 2021 per suposada competència deslleial. El tribunal ha conclòs que Ale Hop no va fer una imitació dels seus dissenys, com ara les tasses, llibretes o altres productes amb frases motivacionals. Mr. Wonderful sostenia que Ale Hop havia imitat de manera continuada el seu estil, basat en dibuixos, missatges breus, tipografies, colors suaus, i reclamava, entre altres coses, una indemnització.
0: Una dada curiosa que potser escoltareu avui. Resulta que el planeta Mercuri s'està encongint més de pressa del que s'havia vist fins ara.
2: Ho diu un estudi publicat per la revista Geophysical Research Letters, que ha revelat que la contracció del planeta s'ha accelerat un 30%. Es veu que Mercuri s'encongeix de manera natural a mesura que el seu nucli metàl·lic va perdent calor amb el pas dels anys. És un planeta que s'arruga pel fred intern, però nosaltres el que haurem de fer, suposo que és trucar en Joan Anton perquè ens ho explica més de temps.
0: Que els humans també ens arruguem quan hi ha un fred intens. A qui felicitem avui?
2: En Rubén Mendi és un pagès de la població navarresa de Valtierra que ha guanyat aquest cap de setmana el concurs de la Fira de Carbasses Gegants de Sidamon. Pesava la carbassa 807 quilos, però no és el més bèstia que sentireu avui. Es veu que en Rubén ja va guanyar l'any passat amb una carbassa, atenció, de 959 quilos i mig, la peça més pesant de la història de la Fira de Sidamon.
0: I la banda sonora del dia, qui la posa?
2: Avui ens la posa l'Alejandra Guzmán. És una cantant ballarina, cantant i ballarina mexicana, potser no la coneixeu. Té 58 anys i resulta que s'ha trencat el maluc només començar el seu concert a Veracruz, això és a Mèxic. Ha hagut de suspendre el show, va haver de sortir en ambulància.
0: Doncs, des d'aquí, una abraçada a l'Alejandra.
3: Creo que necesito un doctor. 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas a prendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passant 9 minuts de 2:15 del matí.

0: Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández.
0: De què sí que parlen avui els diaris?
1: De Pedro Sánchez, d'Alberto Núñez Feijóo, la seva visita a Catalunya i, sobretot, d'Alemanya. Concretament de la desfeta del partit del canceller Merz, de la CDU, és la paraula que fa servir ara per arrencar el titular, desfeta de...

0: extrema dreta i perd l'alcaldia de Berlín després del triomf de la candidata de Die Linke, que és el partit de més a l'esquerra. Per això La Vanguardia titula: Alemanya vota els extrems en dos estats i es compra els conservadors. La CDU de Merckx desapareix per primer cop d'un land en favor d'Alternativa i l'esquerra guanya a Berlín. La victòria de l'esquerra a Berlín, d'on desapareix, és de la portada del periòdico, que ho resumeix amb que l'ultradreta venç en un altre estat i Merckx perd a Berlín. En la mateixa línia al Mundo, una mica més dur en els verbs, l'ultradreta s'imposa a Mecklenburg i estomaca la CDU de Merckx, que no dimitirà. La Razón esmenta els guanyadors i també se sent en el futur del canceller. Merckx descarta dimitir després d'un altre debacle electoral de la CDU, mentre que El País també posa el focus en el canceller. L'ascens de l'ultradreta posa contra les cordes Merckx. Els extremistes d'Alternativa guanyen a Mecklenburg-Pomerània i queden tercers a Berlín, on vencen els postcomunistes. El canceller qualifica de desastre el resultat.
1: Alemanya, que comparteix protagonisme amb la visita a Catalunya de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó, no junts, separats, però els dos al mateix dia, ahir.
0: Pugna des de Catalunya, titula el periòdico, amb doble foto de portada, Sánchez amb Salvador Illa a la Festa de la Rosa, a Gavà, i Feijó amb Alejandro Fernández a Badalona, fotos gairebé simètriques, on a totes dues el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta saluda. Sánchez posa en dinàmica electoral el PSOE a la Festa de la Rosa i Feijó col·loca la Badalona d'Albiol com el millor exemple polític. Doble titular a La Vanguardia, un per Sánchez, apel al vot català per frenar la involució, si t'entra cometes, de PP i Vox, i un altre per Feijó, que crida Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre, mentre l'Ara titula amb una frase entre cometes del president del govern, de Pedro Sánchez, que és aquesta:
2: hasta 2031 y más allá.
0: Que així sentit a mi em recorda una mica a...
3: hasta el infinito y más allá.
0: Protagonista a la Festa de la Rosa a Gavà, el mateix dia que Feijó contra programa a Badalona, ho remata La Vanguardia, també fotografia de Feijó a Badalona a la portada de La Razón, per il·lustrar el titular principal, que no té a veure amb l'acte, sinó que és que la Moncloa va frenar a l'agost la visita del comissari d'immigració de la Unió Europea, visita a Ceuta, clar. Tant a La Razón com al Mundo hi apareix la imatge de la manifestació d'ahir, tot i que al Mundo el titular principal és que les donacions al PSOE cauen a plom el primer any després de Cerdán.
1: I al món hi ha vida més enllà d'Espanya i d'Alemanya. Per exemple, hi ha hagut les eleccions a Rússia.
0: Ucraïna llança el seu atac més gran contra Moscou en plenes eleccions, coincideixen a titular el periòdico i El País. L'ofensiva amb centenars de drons deixa 3 civils morts i una refineria estratègica en flames. L'espai aeri va estar tancat durant hores, deixen un segon placa. El vot a Putin s'imposa entre irregularitats. La Vanguardia gira l'ordre. Rússia vota el partit de Putin mentre Ucraïna llança l'atac més gran a Moscou. I l'Ara deixa l'atac més massiu d'Ucraïna pel subtítol i titula tres columnes que el partit de Putin arrasa en unes eleccions amb el resultat escrit.
1: A Itàlia, Meloni i vol limitar el nombre d'estrangers a les aules.
0: L'amenaça del nou partit ultra davant unes possibles eleccions anticipades a la primavera farà endurir el discurs de la primera ministra. A Itàlia ja hi ha una circular que aconsella que el nombre d'alumnes vinguts de fora no superi el 30%, però hi ha zones on els directors denuncien que és impossible aplicar-la perquè no es pot negar l'escolarització a ningú. Meloni, que també amenaça amb imposar multes de fins a 3.000 euros per vestir el vent en llocs públics, no especifica com s'hauria d'aplicar la limitació a les escoles en els barris on els migrants són majoria.
1: El govern d'Israel, a més de matar palestins, asfixia el cine que són crítics.
0: La cultura crítica es considera traïció, cita entre cometes, denúncia en un reportatge del País en què assenyalen un ofegament progressiu durant l'última dècada per part de governs cada cop més extremistes i més radicals, sobretot des de l'ofensiva contra la Franja de Gaza del 2023. L'últim capítol és que el ministre de Cultura israelià ha demanat que se'l retiri per traïdors la nacionalitat als directors de la pel·lícula NASA, que ha rebut premis a Venècia, on va ser ovacionada durant 25 minuts i que es projectarà també ara al Festival de Sant Sebastià. El problema és que la societat israeliana viu en una bombolla de negació sobre el que passa a Gaza i aquesta pel·lícula ha punxat aquesta bombolla, diu l'exdirector del Fòrum Israelià de Directors de Documentals. Més de 200 cineastes han recollit signatures en solidaritat amb els seus col·legues que han dirigit la pel·lícula, on més de 20 testimonis de militars desgranen les eines per bombardejar Gaza en el que és un atac frontal a l'exèrcit, que en teoria ha de ser un exemple de moralitat a Israel.
1: El president de la Federació Marroquina de Futbol optarà a presidir el país.
0: Fitxatge mediàtic, si ens posem en termes de premsa esportiva, del partit que ara mateix és la segona força de l'estat nord-africà, Fouzi Lekia, l'home que ha portat al Marroc la Copa d'Àfrica i la coorganització del proper Mundial i que ha vingut a donar a entendre que organitzaran la final al macroestadi que s'està construint a Casablanca, és el cop d'efecte de la formació que aspira al sorpasso a les properes eleccions per rebre l'encàrrec del rei de formar govern. Un tecnòcrata de prestigi a qui avalen els seus èxits esportius per la bona relació que té amb el president de la FIFA, Gianni Infantino. Té la missió ara de mobilitzar un electorat desmotivat, segons llegim al País.
1: El El govern de l'Estat demana endurir les penes pels robatoris de cable a Rodalies.
0: Pel saqueig, diu el titular del País, el Ministeri de Transports vol instar el Congrés a endurir els

0: Estics per sostreure elements de la infraestructura ferroviària després que, del gener a l'agost, Adif ha presentat ja 229 denúncies per robatori de coure, 45 més que en tot el 2025, que ja va ser un any de rècord. És gairebé impossible que algú entri a la presó, entre cometes citant fons policials, i afegeix el reportatge que el Ministeri de Transports vol agravants quan la sostracció tingui a veure amb el tren.
1: I també llegim avui als diaris dos reportatges en perspectiva de gènere que, vaja, no fan tenir gaire esperança. El primer, la igualtat de gènere no arribarà fins d'aquí a 170 anys. Això ho diu Nacions Unides.
0: És un reportatge de La Vanguardia a partir de l'informe ONU Dones, que diu que si seguim el ritme actual no arribarem a la paritat fins l'any 2197. 2197. Diu aquest informe que 6 de cada 7 països segueixen liderats per homes, només el 27% d'escons, és a dir, un de cada 4 els ocupen dones, i no arriba al 6% el nombre de dones que estan al capdavant de direccions executives, i a sobre cobren menys per hora. El nombre de dones diputades creix, però al ritme que anem no hi haurà paritat als parlaments fins al 2089. Això no ho veurem ni tu ni jo, com diu la cançó de l'inici. Només 28 països tenen una cap d'estat o de govern i el 90% de les ministres tenen càrrecs que estan relacionats amb igualtat de gènere, amb família o amb infància. També s'estan desmantellant, diu aquest informe de l'ONU, institucions per la igualtat. Segons Nacions Unides, una de cada 3 d'aquestes institucions assegura haver perdut poder institucional i una de cada 4 ha patit retallades pressupostàries.
1: I el segon reportatge vinculat a aquesta matèria, ampliar el permís de paternitat augmenta la discriminació entre els homes. Què vol dir això i com s'explica?
0: Ho llegim a les pàgines de l'Ara. La mesura que dona més setmanes als pares, d'entrada, no ha aconseguit reduir les injustícies cap a les mares, segueixen igual. Les empreses veuen les dones com les cuidadores dels fills, diu el destacat del reportatge. És un estudi de la Universitat Autònoma que diu que la discriminació de les mares no ha baixat a mesura que el permís dels pares s'ha anat ampliant i, a més, ha obert un nou front de discriminació cap als homes. Gairebé 4.000 enquestes reflecteixen que els pares que van tenir 4 o 5 setmanes de permís no arribaven al 10% els que asseguraven haver patit una injustícia, mentre que els que han fet les 16 setmanes que hi ha ara vigents, la xifra és del 17%, per tant augmenta un 70%. Discriminacions en àmbits com la contractació, els acomiadaments i el tracte que reben per part dels companys. Aquest augment de les discriminacions es detecta abans del naixement de les criatures. Un cop han nascut, la taxa de discriminació es manté més o menys igual pels homes, al voltant del 15%, mentre que per part de les mares la taxa de discriminació segueix sent la mateixa abans i després del part, al voltant del 30%.
1: I ara, premsa esportiva. I trobem la ressaca del derbi de Madrid.
2: A l'AS, gran Atlético i incendi arbitral, ho tenen clar, com Mourinho. Llegim que l'àrbitre va perdonar la vermella al Cuti Romero i a Kang In-Li.
3: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
2: És Mourinho sortint amb unes fotos de les jugades al Marca. El derbi és el Jardín Atlético i ja parlen de crisis al Real Madrid, a l'aturada, a 6 punts del Barça i tocats, rematant.
1: La pregunta.
2: La que es fa a Tomás Roncero a la seva columna de l'AS. Ortiz Arias, content? El derbi se'l va carregar un arbitratge infame, impropi d'una lliga que aspira a ser la millor del món. I això que Ortiz Arias és madrileny. Diu que hauria preferit un àrbitre català. L'escoltarem en una estona en aquest programa.
1: Vaja, que vindrà amb ganes, segur. Desquiciat.
2: No el Roncero, el Mourinho.
1: Potser també.
2: L'esport, la piconadora de Hansi Flick atropella Mourinho, que torna a donar pena sense futbol ni autocrítica. Culpa de tot, menys de tot el món, menys seva. A Mundo Deportivo, batacazo i excuses, o el periòdico afirmen que Mourinho mai va ser la solució pel Real Madrid. A La Vanguardia, el Mourinho de sempre i un Madrid de pena.
1: L'opinió.
2: Manuel Javois, El País, més enllà d'arbitratges, em quedo amb la descripció que fa de l'actual Madrid. Diu, es pot posar algú amb l'àrbitre i es pot posar un amb un Madrid sense pilota, despilotat, amb l'equip estiradíssim, els davanters baixant a defensar el trote, la banda dreta un colador perquè Vinícius s'ha deixat barbar i la prioritat ara és acariciar-la mirant l'horitzó.
1: El titular per en Marca.
2: Ahir Pedro Acosta va aconseguir la seva primera victòria a la categoria de MotoGP, ha arribat amb una KTM, moto que no és la més competitiva, això és a la tercera temporada a la màxima categoria reina. L'any que ve serà el company de Marc Márquez i és conegut com el Tiburón. A Mundo Deportivo, titulant la seva crònica amb un Se la llevó el tiburón, com diu la cançó.
4: No pare, sí, sí, sí, sí, no. Y esto es pa' que lo valga.
1: Va, amb quina carta ens diu el director? Ens quedem avui.
0: Amb la de la Fàtima Mesa, de Bilbao, al País. Puntualitat només per alguns, diu. Ens exigeixen puntualitat per pagar lloguers i mensualitats, estabilitat per tenir fills, solvència per accedir a un habitatge i un cotxe per arribar a temps a unes feines cada cop més precàries. Tot té terminis, interessos i penalitzacions. Mentre nosaltres acumulem contractes brossa, lloguers impossibles i jornades que devoren la vida, són els governs que arriben tard per limitar el preu de l'habitatge, per garantir serveis públics dignes, per legislar contra l'explotació i l'especulació que converteixen en negocis milionaris. I tot i així, som nosaltres les que hem d'insistir, manifestar-nos i recordar que viure no hauria de ser un privilegi. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor.
1: Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Avui aquí, aquí li llegim aquest horòscop.
0: Amb això que ens acaba de llegir l'Arnau, a Mourinho.
1: A Mourinho, què és?
0: No ho he fet expressament, eh? No ho sabia quan l'he escollit. És Aquari.
1: És Aquari, també.
0: És Aquari,
1: com
0: també.
1: La Shakira i com servidora.
0: Per tant...
1: també m'aplica a mi.
0: Atent, és del 26 de gener.
1: Val.
0: Tu de quin dia ets?
1: Jo del 4 de febrer.
0: 4 de febrer. Mourinho, La Vanguardia, li diu a l'horòscop que transformarà algunes idees i estructures mentals, tot i que estarà més nerviós. Aplica.
1: Els dilluns ja se sap.
0: La seva sexualitat cobrarà especial protagonisme. Igual té una alegria. Al periòdico li diuen que notarà que necessita més descans del que havia previst. És que Mourinho ja no és el mateix. No converteixi el cansament en mal humor.
1: Uf, això passa, eh? Això li passa a tothom, siguis Aquari, Capricorni o aquest, cranc.
0: Aquesta és més per tu. Anar a dormir una mica abans li permetrà recuperar energia amb força facilitat. I el Mundo li diu, serà una jornada estranya, ja que no acabaràs d'entendre el teu propi ànim. Potser li demanes a la teva parella bastant més del que precises.
1: Ai, ja no m'escoltin.
0: Són el cas de Mourinho, no sé si refereix a l'àrbitre o a qui refereix, o a Florentino, o a qui li demana més del que precisa. Però el que no té són mitjos centres, que ahir va presentar un altre cop amb els boxejadors.
1: Ja ho deia el Javoy, sí. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: quines mans i quina guitarra.
1: Quines mans i quina guitarra, històriques, eh? Avui fa 58 anys que un guitarrista negre i esquerrà sacsejava la història del rock amb la seva tècnica i execució. Però tant en els discos gravats com en les seves actuacions en directe. Aquest senyor negre, tal dia com avui, agafà el poeta blanc més important de la història moderna dels Estats Units i que després seria Premi Nobel de Literatura, i fa aquesta versió. Agafar a Dylan i electrificar-lo, a més, d'aquesta manera, era obrir una pàgina nova en la història del rock.
0: Que per qui
1: una
0: no l'hagi versions... identificat, Jimi Hendrix.
1: No l'has identificat.
0: Per qui no l'hagi identificat, dic.
1: Correcte, és All Along the Watch Over del 68 de l'àlbum Electric Leyland del senyor Jimi Hendrix. És una d'aquelles versions, Marina, que alguns crítics i músics especialitzats diuen que és millor que l'original. És un excel·lent poema metafòric de Dylan electrificat. Hi ha altres versions, però aquesta és la millor.
0: Ho tens clar, tu, eh?
1: Claríssim.

0: més portes, a part de Jimi Hendrix?
1: Avui us porto, mira, el 21 de setembre del 92, aquí estàvem en plena ressaca dels Jocs Olímpics, una banda d'Oxfordshire, al Regne Unit, treia aquest single. Seria la cançó més famosa de tota la seva discografia. Tant que la pròpia banda la va odiar moltíssims anys i es negaven a tocar-la en directe.
0: Per què serà que passa això? Els hi passa molts, que acaben dient que els agafen tírria en els seus grans hits.
1: Jo crec que si tens un repertori, posem-me, de 50 cançons i la gent només et demana una, al final l'acabes odiant.
0: Ja,
1: no?
0: Clar, sí.
1: És una coseta...
0: No sé si està justificat, al final és el que t'ha fet gran, també.
1: Sí, però correcte, i és segurament és perquè el motiu principal perquè la gent compra el teu disco i va als teus concerts. Estem parlant de la cançó Creep de Radiohead, d'aquest àlbum del Pablo Honey, on la banda va fer un viratge després d'aquest àlbum, la banda va fer ja cansadíssims de tocar Creep, van fer un viratge cap a l'experimentació, no? Com àlbums magnífics com el Kita o a l'Okay Computer. El seu líder, en Thor Yorke, fins i tot va decidir encara anar més enllà, va deixar les guitarres i va orientar la seva carrera cap a la música electrònica fent sessions de DJ on barrejava electrònica experimental amb electrònica més mallable. Creep va copiar literalment passatges sencers de la cançó The Air de Dave Breath, una cançó d'Albert Hammond, el pare del guitarra dels Strokes, i Radiohead van tindre que acreditar-ho als discos i passar per caixa i pagar els drets corresponents.
0: Wow.
1: Creep de Radiohead fa avui anys.

0: no fos que els hi fes ràbia per això, perquè havien copiat passatges literals sencers i resulta que la bona, la que el públic els hi demana, és la que van agafar jo... font d'inspiració en uns altres, saps?
1: Correcte, jo crec que has donat una mica en la Diana, no? És qüestió, ja sabem com són els artistes i els seus egos. Mira, parlant d'egos, però d'un altre tarannà polític. Tal dia com avui, de 2004, la banda californiana de punk rock Green Day va treure el seu setè àlbum, no? Va ser una òpera rock molt rara on el protagonista era Jesús dels Suburbis. Va ser una crítica furibunda a l'administració Bush i a la idiotitzada societat americana d'aleshores. Els Green Day ens apartien... Sí, però aleshores, però ja ens advertien el 2004 que textualment ells no volien ser uns americans idiotes i no volien ser uns textualment pallussos en mans d'aquest govern. Malauradament, Marina, 22 anys després i amb l'administració Trump, les coses jo crec que han anat fins i tot a pitjor.

0: Òscar Nin, meravellosa cançó per poder arribar a les 8 del matí, que ens porta molt al present, també.
1: Estupendo. I escolta, com diuen els Green Day, ser idiota és una opció. No agafeu aquesta opció, sisplau.
0: Una abraçada, gràcies.
1: Una abraçada, que tingueu molt bon dilluns.
0: Adéu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i a vegades la política és un autèntic exercici de cinisme.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han vingut a Catalunya aquest cap de setmana, de fet ahir, el president a la festa de la Rosa de Gavà i el cap de l'oposició a Espanya ha anat a Badalona, el gran feu del Partit Popular aquí a casa nostra, més que del PP, el gran feu de Xavier García Albiol, perquè la marca allà és més aviat ell, no pas les sigles del seu partit. Però vaja, que no vinc a parlar d'això ara, sinó d'aquestes paraules concretes d'Alberto Núñez Feijóo.
1: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
0: És que té nassos la cosa. És que té nassos que un líder estatal del PP parli d'un servei vergonyós i que fa por, com si la cosa no anés amb ells, com si tot fos culpa, responsabilitat d'uns marcians de color vermell socialista o dels dolents indepes de l'estelada. El més nefast per Rodalies, el gran mal de la soferta xarxa de Rodalies, de la xarxa ferroviària que patim els catalans, és la desinversió per part de l'Estat sostinguda en els anys, sostinguda, sobretot, durant els anys en què ha governat el Partit Popular. El pitjor, l'era Rajoy, i no ho dic jo, ho diuen les dades de l'autoritat fiscal independent que ha auditat les xifres, uns números que aquests sí, que fan por i que sí que fan vergonya. Curiosa manera la de Feijóo de seduir els catalans, d'intentar-los seduir. No només ha dit això, ha afegit que vol que Catalunya s'aixequi del sofà del psiquiatre. Potser sí que acabarem bojos de tant sentir segons què. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí, esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Casellas, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: Segrest de pel·lícula a l'AP7.
2: Els Mossos busquen 5 homes que aquest cap de setmana s'han vestit de policia per segrestar una persona. Hi ha imatges a la SAL on se'ls veu intentant ficar un home dins d'un cotxe al Vallès. La víctima va ser alliberada sana poques hores després.
0: A Ceuta, un grup de locals han atacat amb pedres, amb cops, el cotxe que viatjava una diputada del partit ceutaià amb un activista de la flotilla.
3: Se han echado encima del cotxe.
4: No. Soy diputada de l'Assemblea, no somos nosotros. Que no somos nosotros.
3: Me dice la policía que no grave, que no grave.
4: Que no grave, ¿cómo que no grave?
3: No grave, acabando de reventar...
0: I tot això, el pitjor del cas, ja són els fets en si, òbviament, però també que neix d'una confusió.
2: Els manifestants volien bloquejar l'entrada d'una ONG navarresa que venia suposadament a documentar maltractaments de l'exèrcit als migrants.
0: I avui qui viatja cap allà és el ministre de l'Interior.
2: Diuen mitjans marroquins que l'ambaixada d'Espanya ha advertit al Marroc del risc d'una altra entrada massiva coincidint amb les eleccions legislatives que s'hi celebren dimecres.
0: Aquí a Catalunya, el president Illa es veu amb el líder del Consell Escolar a qui ha encarregat treure del pou el sistema educatiu.
2: Demà ha de començar el debat sobre què cal canviar per millorar els resultats acadèmics.
0: Nosaltres hem volgut repassar què se n'ha fet de les recomanacions que fa poc més de 2 anys va fer un altre grup d'experts aquí al govern català, llavors d'Esquerra Republicana, havia encomanat per revertir els mals resultats de l'anterior informe PISA. Anem fent, ens ho explicarà la nostra companya Soledad Domínguez. Puigdemont dibuixa el seu retorn a Catalunya.
2: En una entrevista al Sunday Times diu que quan tingui l'amnistia recorrerà al país per veure com ha canviat.
0: Els conservadors s'enfonsen a Alemanya.
2: Els ultres d'Alternativa per Alemanya guanyen a Mecklenburg-Pomerània i a Berlín la victòria és pels postcomunistes.
0: A Rússia el partit de Putin ha arrasat en unes eleccions on ja estaven escrits els resultats.
2: I Ucraïna aprofita la jornada per perpetrar el seu major atac contra Moscou i a morts i ferits.
0: Emoció i aplaudiments a la presentació de la pel·li del moment al Festival de Sant Sebastià.
5: ¡Viva la bola negra!
6: ¡Viva! No.
0: Ovació a la bola negra dels Javis, que és la pel·lícula seleccionada per representar Espanya als Oscars i pel que fa als esports a la Lliga. Nova desfeta del Madrid.
7: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral que ha sido todo muy extraño.
0: L'Atlètic guanya el derbi en polèmica, Mourinho torna a carregar contra els àrbitres, el Barça és líder amb 21 punts, en parlarem a 9:15 a la tertúlia esportiva amb el Sique, el Roncero i la Danae Boronat. I aquest estiu, que s'entesta a quedar-se, que no vol marxar, Jordi Carbó, bon dia.
8: Bon dia. Es manté el temps de ple estiu, amb sol i calor durant les tardes. Tan sols ara l'ambient es nota una mica fresc a l'interior i als Pirineus. Tenim 22 graus de mitjana a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona. Farà sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament. Ens mourem en màximes arreu de Catalunya de 30 a 35 graus. Les més altes a prop del Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, també de l'Empordà, a màximes de fins a 35 graus. Aquest tipus de temps es mantindrà sense grans canvis durant tota la setmana.
0: És dilluns. I a partir de quarts de 10, a l'Aquí Catalunya...
6: Enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat.
0: Amb el Francino i la Maria Nicolau abordem els pros i contres del supermercat públic que vol importar de Nova York l'alcalde de Barcelona. Li demanarem també al president de Facua com ho veu. Serà el racó de pensar a partir de les 10. I per tancar, els Pop i Muerte ens venen amb un recull de teories de la conspiració. Podeu seguir-nos en directe des d'ara fins a les 12 o recuperar-nos després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
6: Potser que no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minuts de les 8 del matí. Ara mateix hi ha retards de 20 minuts a l'R2 Sud i als regionals del Sud per una incidència a l'estació de França. Alberto Núñez Feijóo. Això sí, s'ha resolt la incidència, però encara els endarreriments poden superar els 20 minuts. En el debat de model de país que volem hi ha diversos capítols escrits a l'actualitat d'avui. Ho hem vist aquest cap de setmana amb la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat, amb l'assemblea de docents, que ha acabat sense acord, no saben ben bé com organitzar-se per protestar per com tenim l'educació. A més, comença el debat sobre com solucionar la trencadissa que tenim això a les escoles, però també amb la proposta de Jaume Collboni d'avançar cap a un model de supermercats públics que ja ha generat molta controvèrsia política. Tot això fa replantejar el debat sobre això, quin model econòmic i de serveis públics volem per aquí, per Catalunya. Comencem per l'educació, perquè demà dimarts el Consell d'Educació inicia els treballs per intentar un consens polític i social sobre quines coses cal canviar per poder millorar l'educació aquí a casa nostra, a Catalunya, i els resultats acadèmics dels alumnes. A l'espera de com es desenvolupa aquest debat, hem fet un repàs de les recomanacions que fa poc més de 2 anys va fer un altre grup de 18 experts a qui el govern de Catalunya, llavors presidit per Esquerra, va demanar al Consell, en aquest mateix Consell, per rebatir els mals resultats de PISA. Soledad Domínguez, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Aquell grup va identificar 6 línies d'acció que eren prioritàries, va anomenar 150 i pico mesures. S'han aplicat o es van quedar al calaix?
10: Mira, podríem dir que si el sistema educatiu fos una orquestra simfònica, una part dels instruments de corda ja ha començat a assajar la melodia que van dissenyar els experts, però el gruix dels músics encara s'hi han de posar.
0: Feta, doncs, la metàfora, en quines àrees sí que s'han començat a aplicar aquestes recomanacions?
10: Per exemple, a l'hora de reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques i també amb la concreció dels nous currículums i dels aprenentatges bàsics que els docents han d'assegurar a cada etapa. Al setembre de 2024 es va posar en marxa una xarxa de competència lectora de la que ara mateix formen part 600 centres, és a dir, un 36% del total de centres públics de primària i secundària. També està funcionant un pla de reforç de les matemàtiques en el que participen 440 centres. Un altre àmbit en el que s'ha començat a caminar en la direcció que va marcar el grup d'impuls de millores educatives és amb l'increment de recursos vinculats a l'escola inclusiva. Entre altres coses, s'han reforçat els equips d'atenció psicopedagògica i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència. Però el creixement encara no cobreix totes les necessitats ni s'han abordat, per exemple, altres recomanacions com la de reforçar les plantilles i els mitjans a les escoles qualificades com d'alta o de màxima complexitat. Segons l'anuari de l'educació, només el 5% de les noves contractacions de personal estan dirigides precisament a compensar aquest creixement de la complexitat.
0: Tot això és el que no s'ha fet i què sí que s'ha aplicat.
10: El grup impulsor demanava que es garantís l'estabilitat dels claustres, limitant el nombre de professors que es podien renovar cada any. Però el govern ha fet cas dels sindicats de mestres, que demanaven just el contrari, que els docents es puguin moure cada any fins a aconseguir una plaça còmoda i que els directors no tinguin capacitat per triar una part del seu equip. Els experts van demanar també que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Es va anunciar la creació d'un nou postgrau per millorar les competències en matemàtica en llengua dels docents, però la consellera Niubó va fer marxa enrere perquè obligava els interessats a invertir moltes hores i perquè resultava molt car per la Generalitat. De moment no s'ha concretat l'alternativa.
0: On pràcticament no s'ha fet res tampoc del que aconsellaven els experts és en tot allò que podia encendre encara més els ànims entre el professorat. Ni places perfilades, que és allò que els directors, que l'equip directiu pugui triar el professor que vol a la seva escola, ni tampoc més poder pels directors.
11: Demà mateix pots canviar l'orientació de la formació continuada, no? És a dir, que des del centre es demani, mira, jo necessito això i ho necessito en aquesta àrea, i en definitiva, respondre a les necessitats de cadascun dels centres, en lloc de pensar que un menú comú per tothom et resoldrà la papereta.
0: Això és el que deia un dels responsables de l'anuari d'educació, que reconeix que revisar la formació dels profes és trepitjar un terreny minat. Diu que igualment el departament hauria de proposar canvis acceleradament. Això d'una banda. Després hi ha això de... Hem de posar-hi més diners a l'educació, diuen els experts. Sí, aquest expert de l'OCDE diu que s'ha de fer, però que cal tractar diferent les escoles, donar més recursos i pagar més als professors que assumeixin més responsabilitats i treballin en entorns més complexos i complicats. Clar, és difícil resumir en 4 minuts tot el que s'ha fet i el que no d'aquell document que tenia, com dèiem, 154 mesures, però Sole, tu vols posar l'accent en un altre.
10: Sí, perquè una d'aquestes 154 mesures era garantir que cap alumne quedés exclòs de les colònies per motius econòmics. S'estava pensant llavors en beques específiques per als estudiants amb menys recursos, però amb l'actual escenari de boicot a les colònies seria una altra mesura que s'ha quedat en paper mullat.
0: Sole, gràcies. Adéu.
10: Adéu, bon dia.
0: Tot això després que l'assemblea de professors d'aquest cap de setmana que es reunia ha acabat sense concrecions, sense que els professorats hagin decidit els pròxims passos de les seves mobilitzacions. Gemma Alegrí.
12: L'Assemblea Educativa de Catalunya es va reunir dissabte per preparar un nou curs de mobilitzacions i vagues, a més de diverses iniciatives per continuar pressionant el Departament d'Educació. Malgrat això, hores després de l'inici de la reunió, pràcticament no hi havia concrecions i l'Assemblea va acabar sense detallar ni tan sols el calendari de protestes. L'última vaga, que va coincidir amb el primer dia de curs escolar, va tenir un seguiment del 9% segons la Conselleria, del 30% segons els sindicats. Segons l'Assemblea, bona part dels problemes que van motivar les protestes del sector continuen sense resoldre's i per aquest motiu consideren necessari continuar pressionant. De moment, però, no han aclarit com ho faran.
0: Demà passat, justament, el president de la Generalitat compareix al Parlament per aquest fiasco de les proves PISA. I el problema amb l'educació, després, hi ha una altra cosa que segur que esteu notant tots, si és que costa arribar a final de mes. I en relació a això, l'alcalde de Barcelona obre un debat si hi ha d'haver supermercats públics o no. Jaume Collboni vol crear això, el primer supermercat amb preus assequibles, assequibles perquè estiguin controlats públicament a la ciutat de Barcelona.
13: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc, assequible, i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
0: I això ho va dir Collboni després d'haver-se vist amb l'alcalde de Nova York, amb Zoran Mamdani, perquè allà ho fan així. El que passa és que aquí gran part de l'oposició rebutja aquesta idea.
2: En un comunicat, el líder de Junts, Jordi Martí, assegura que un possible supermercat públic faria la competència deslleial als mercats municipals existents, que diuen que Collboni té abandonats. A la mateixa línia s'ha manifestat també Daniel Cirera, del PP, amb els mateixos arguments. De fet, també s'hi oposen els comuns. En aquest cas, la regidora Carolina Recio assegura que no sembla una mesura ambiciosa, sinó un anunci buit.
0: I aquest debat té lloc just quan Unió de Pagesos denuncia que el preu de l'arròs del Delta ha caigut gairebé a la meitat per les importacions a països tercers i que aquesta situació els acabarà portant a la ruïna. Ens ho explica la Leida Bas.
14: El preu de l'arròs ha caigut gairebé a la meitat aquesta campanya, mentre que els costos de producció no han parat de créixer. El sindicat Unió de Pagesos apunta que el quilo d'arròs es paga a 33 cèntims, lluny dels 45 cèntims necessaris per cobrir costos. Escoltem a Josep Antoni Vidal, responsable d'Unió de Pagesos del sector de l'arròs.
15: Europa l'any passat va decidir autoritzar que entrés arròs del sud-est asiàtic sense arancels, 570.000 tonelades, que els van dir que això portaria a la ruïna. Pa colmo s'ha fet lo Mercosur i ara tenim les conseqüències d'uns acords molt dolents d'Europa.
14: El sector adverteix que aquests preus els han portat a la ruïna i parlen de mesures de pressió contundents si l'administració no troba solucions.
0: I l'altre gran debat dels últims dies té a veure amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. Milers de persones han sortit aquest diumenge als carrers de Barcelona. En contra d'aquesta ampliació, en contra que vinguin més turistes aquí a casa nostra, és una manifestació que, segons la Guàrdia Urbana, reunia 5.000 persones, 30.000, segons els organitzadors. No ens en sortim amb això d'acabar d'arreglar la xifra d'assistents. Sempre hi ha aquest decalatge, en fi. I era també el Pau Puig.
16: amb pancartes on es podia llegir vas a la feina amb avió, nosaltres tampoc, ni un euro per l'ampliació o Barcelona per viure-hi, 5.000 persones van protestar ahir al migdia pels carrers de la capital catalana.
17: No és necessari més turisme.
18: Necessitem més habitatge i més rodalies que funcionen.
19: Hem vingut aquí per defensar que la prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport, perquè creiem que s'ha de prioritzar el que utilitza la gent de Catalunya en el seu dia a dia, el transport públic.
16: Sota el lema Ni ara ni mai, els manifestants van clamar contra els efectes perjudicials de la iniciativa sobre la biodiversitat, també contra l'impacte de l'escalfament global i l'arribada de més turistes.
0: Tot això després d'un estiu que, us ho hem anat dient, apunta a rècord turístic, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya. Algunes veus, com per exemple des de la Diputació de Barcelona, la gerent de Turisme, aposten per desestacionalitzar.
20: El focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció només de Visit Barcelona i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
0: Vaja, evitar que els visitants es concentrin en les mateixes destinacions en el mateix moment de l'any.
21: Entre altres propostes de la Diputació, apostar per un turisme sostenible, dotant d'eines als municipis i promoure campanyes de civisme entre els turistes. Tot plegat en un moment també de canvis de tendències per la calor, cada vegada més insuportable, i pel preu rècord dels hotels, que són, segons l'Institut Nacional d'Estadística, gairebé un 5% més cars que fa un any.
0: I el debat, també, que bull, és el de la seguretat. Sobre això, els Mossos busquen 5 homes vestits de policia que van intentar endur-se un individu d'un cotxe a l'AP7 al Vallès.
22: Pita, pita.
23: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112. Es un secuestro.
0: Aquest és el so del vídeo que circula, que han enregistrat el conductor d'un altre cotxe que anava al darrere. S'hi veuen 5 homes en aquesta gravació vestits de negre, amb armilles reflectants i amb la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada.
2: Treuen un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. Els fets van passar dissabte a 7:15 del vespre. La víctima va ser alliberada sana poques hores després. Els Mossos mantenen la investigació oberta.
0: Que segur que recordeu que la setmana passada us parlàvem de les presons, que s'havia fugat un pres, que s'havia mort un altre reclus en una baralla. Doncs bé, en les últimes hores s'ha suïcidat un intern a la presó de Quatre Camins. És el 7è suïcidi en una presó en el que portem d'any. Els sindicats de treballadors d'allà, dels centres penitenciaris, demanen solucions perquè s'aturin aquests morts als centres.
2: Els funcionaris del centre el van trobar l'intern al matí mort ahir a la cel·la on estava allotjat temporalment. Els sindicats, si caps fer por, denuncia que l'intern portava anys entrant i sortint dels centres penitenciaris catalans i demana mesures a la conselleria per aturar l'allau d'incidents a les presons. Dijous hi va haver un altre mort, va ser a Quatre Camins, però en aquest cas tot fa pensar que es tracta d'un assassinat per part del seu company de cel·la. Fepol demana la compareixença del conseller Espadaler.
0: I ens hem de situar un dia més a Ceuta.
1: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto.
0: Això és el que deia Alberto Núñez Feijóo. Aquesta passada nit, un grup de locals han atacat amb pedres i amb cops al cotxe on viatjava la diputada del partit Ceuta-Ya, i viatjava allà amb un activista de la flotilla.
24: Tot plegat neix d'una confusió. Els manifestants volien bloquejar l'entrada d'una ONG navarresa que venia suposadament a documentar maltractaments de l'exèrcit als migrants.
0: Avui viatja cap allà el ministre de l'Interior, viatja cap allà Grande Marlaska per visitar les instal·lacions habilitades per allotjar aquests migrants, els més de 1.700 que ja dormen sota un sostre, tot i que encara n'hi queden milers pels carrers de Ceuta. Avui que sabem també que, tot i les declaracions públiques dels seus dirigents, algunes comunitats del PP estan començant a rebre alguns d'aquests menors, 33 en diversos territoris, i és que recordem que no fer-ho vol dir incomplir la llei. Podem anar ara mateix cap a Ceuta amb la Júlia Molina. Què tal, Júlia? Bon dia.
25: Bon dia. Sí, son en torno a un millar los niños y adolescentes que todavía están fuera del sistema, vagando solos por Ceuta, desesperados por conseguir hueco en un centro. Los vemos, por ejemplo, en Playa Benítez, cuando una mujer migrante intenta guiarlos en árabe.
3: Les dice que tienen que insistir en la policía, pero ellos le dicen que eso ya lo han intentado. Vagan de un lado a otro de la ciudad porque no consiguen que los filien. Mohamed, que está en las naves del Tarajal y tiene 17 años, dice que juegan con ellos. Explica que en los centros le dicen que vaya a comisaría y en comisaría que pregunte en el centro. Mientras siguen en la calle como Ismael, de 15.
4: Me llamo Ismael Abosov, tengo 15 años, soy de Marruecos, vivo en la calle, no tengo la casa, mi madre y padre, nosotros pobres.
3: Él quiere acceder a un centro porque se siente inseguro, lleva una herida en la cabeza, otro migrante lo traduce.
5: Alguien le ha tirado el piedra, así él me ha dicho. Alguien le ha tirado el piedra en el príncipe.
3: Son muchos, Marina, los que llevan heridas, piden ayuda con el traductor del móvil y se acercan a los supermercados porque allí corre el rumor de que la policía en algún momento va a pasar a recogerlos, así que están a la espera de que vayan allí para poder filiarlos.
0: Clar, aquesta és la situació ara mateix a Ceuta. Al final, la realitat a peu de carrer, a peu de platja, vaja. Julia, ¿nos puedes contar sobre el incidente que ha habido, el asalto, este asalto de gente de Ceuta, de ceutíes, contra el coche donde viajaba una diputada con activistas? Porque ha habido una confusión en eso, pero la verdad es que las imágenes son bastante bestias.
3: Sí, la diputada lo ha estado contando esta mañana también en Hoy por Hoy. Le daban con palos, con piedras, le rompieron el retrovisor, una de las lunas del coche. Ella había ido a recoger al puerto, a donde está el ferry, a donde llegan los ferries, a un activista que, como contabas antes, iba a documentar lo que está pasando en Ceuta. Hay grupos de vecinos en WhatsApp que se van organizando para avisarse. En esos grupos, por ejemplo, pasaban estos días fotografías de alguna gente que a ellos les parecía que era gente de extrema izquierda y se animaban unos a otros a intentar frenarlos, a intentar echarlos de la ciudad. Así que algunos se organizaron ayer en ese tipo de grupos de WhatsApp que te comento, que son de vecinos, acudieron al puerto y estuvieron dando golpes al coche. Contaba la diputada que pasó verdadero miedo, es de Ceuta ya, y pasó verdadero miedo porque, dice, reconocía algunas de las personas que estaban ahí, eran sus propios vecinos.
0: Claro.
3: Ceuta es una ciudad relativamente pequeña, unas 80.000 personas, todo el mundo aquí nos dice, nos conocemos todos, dice, y ahí veía las caras de mis vecinos. Ella avisó, dijo, soy una diputada, pero dice que llegó a escuchar de fondo a alguien que decía, bueno, pues da igual porque todos los políticos son iguales.
0: Hola, Déu. Y para que nos entendamos, Ceuta ya, eso, es un partido de ahí, de Ceuta, ¿de qué color?
3: Es un partido progresista.
0: Uh-huh. Julia, sí. Gracias.
3: Hasta luego.
0: Que vagi bé, adeu, perquè us hi fixeu, de com són les coses. És que si veieu aquestes imatges veureu gent saltant al damunt del cotxe d'una autoritat, al final. Per menys, per molt menys, els Jordis els van portar a la presó. Els socialistes catalans, mentrestant, mostren tot el seu suport a Pedro Sánchez.
7: O Trump o Sánchez. O Milei o Lula. O Milei o Sánchez. O Netanyahu o els drets humans. O Netanyahu o Sánchez.
0: Aquest que escolteu és el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat de Pedro Sánchez, a la Festa de la Rosa, allà encarregat contra el que qualifiquen d'una oposició destructiva a Espanya que no vol resoldre les crisis, per exemple, la de Ceuta. Tant el president espanyol com el català acusen Feijó i Abascal d'assemblar-se cada dia més entre ells i la recepta és plantar-los cara, allò de si tu no hi vas, ells tornen. Amb els detalls, la Laura Pons.
8: Entre crits de president i Pedro no està solo, Pedro Sánchez va encetar el primer míting preelectoral del nou curs carregant contra la deslleialtat del Partit Popular i Vox per la crisi a Ceuta. Un matrimoni, Feijó i Abascal, que diu el president del govern cada vegada s'assembla més.
22: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios.
8: Ho va dir en un cap de setmana on els tres líders estatals, Sánchez, Feijó i Abascal, han coincidit a Barcelona, visita que el retreia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Venís aquí a buscar votos. Ya os vemos venir. Quitaros de medio. Dejad que Cataluña...
8: Sánchez, al costat de Salvador Illa, el seu puntal, ha marcat l'horitzó d'un curs que vindrà marcat per les municipals i generals i es nega a doblegar-se davant del Partit Popular i de Vox.
22: Que cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas. hasta 2031 y más allá.
8: Paraules del president del govern ahir des de Gavà, qui reivindicava l'obra de govern dels socialistes que per més asseguren retornar la convivència a Catalunya.
0: A Sánchez el teníem a Gavà i en el mateix moment a Feijó era a Badalona. Des d'allà és d'on ha dit allò que escoltàveu ara fa un moment, que cal tancar les fronteres a cal i canto, aquells que vinguin a delinquir, són paraules textuals, però ha dit més coses. Ha parat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, per exemple, de la xarxa de Rodalies. És gros, és que és molt gros, perquè les desinversions de l'Estat a Catalunya, sobretot, han estat perpetrades sota governs del Partit Popular a Espanya. Ferran Dalmau.
6: En un acte amb ambient de precampanya, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet moltes referències a Catalunya. S'ha referit a la desinversió de l'Estat.
1: Yo creo que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
6: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tota Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dard a Salvador Illa.
1: Va ser un canvi real. No un bluff como el de Illa en Cataluña, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
6: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
0: I després tenim Carles Puigdemont.
9: I don't know if I can return to Catalonia or not. I have two or three scenarios.
0: Que després de molt de temps ha tornat a oferir una entrevista, ho ha fet el diari britànic de Sunday Times. Ell, aquí l'heu escoltat, diu: no sé si encara podré tornar, tinc dos o tres escenaris, però vaja, la veritat és que sembla que el camí se li va desbrossant. I davant d'això, ell el que diu és que quan tingui, si li acaben aplicant aquesta amnistia, com tot apunta, el que farà és recórrer al país per escoltar, per olorar-lo, diu, són paraules textuals, i decidir quins passos seguir.
24: És el pla de Puigdemont per quan pugui tornar a Catalunya, si recorre el país i a partir d'aquí decidir què és el millor pel seu futur polític. Ho ha dit en una entrevista, com deies, publicada diumenge al The Sunday Times.
10: He intentat estar en contacte amb el meu equip, amb la meva gent, per intentar entendre exactament què està passant a Catalunya, però sé que no és el mateix olorar, tocar, ser, sentir-se entre les persones. Aquesta és la meva primera intenció, quan arribi a fer una immersió a la realitat catalana.
24: Puigdemont ha aprofitat l'entrevista per carregar contra Pedro Sánchez pels diversos casos de corrupció que l'envolten. Tanmateix, també ha reconegut que el president espanyol està patint abusos evidents per part de la justícia en referència al cas de la seva dona.
0: I a Alemanya, l'extrema dreta continua el seu ascens. I els conservadors caient en picat. Els ultras han guanyat les eleccions a un altre estat de l'est del país, arriben al 16% dels vots a Berlín, a més, i com us deia, la CDU, el que aquí seria el Partit Popular, cau.
11: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
0: This is a disaster, és que més clar no ho pot dir el canceller alemany Friedrich Merz reconeixent aquest resultat, Sergi.
21: Sí, tot i aquests resultats tan negatius, Merz continuarà la presidència del país i dirigint el seu partit a les eleccions d'ahir. A l'est del país, el resultat de la CDU ha estat tan dolent que fins i tot desapareixen del Parlament per primera vegada en la història. I a Berlín també baixen molt.
0: Amb els detalls, la corresponsal de la SER allà, Alemanya, Carmen Viñas.
12: Duro revés para la conservadora Unión Cristiano-Demócrata en la doble cita electoral. En el centro de todas las miradas se encuentra su líder, el canciller Friedrich Merz, porque los resultados configuran un escenario de severo castigo. Pierden el gobierno en Berlín y se quedan fuera del Parlamento en Mecklenburg ante Pomerania.
11: Es ist ein Desaster.
12: En una comparecencia inédita, Merz ha admitido el desastroso resultado para su partido, aunque ha dejado claro que va a continuar. Ha defendido ultranza su plan de reformas, el mismo que critican amplios sectores sociales, porque afirma es imprescindible para el futuro del país y las pondrá en marcha, asegura, pese a su impopularidad. Según los resultados, la extrema derecha logra la victoria en Mecklenburgo ante Pomerania, aunque seguida muy de cerca por los socialdemócratas del SPD, que remontaron en las últimas semanas. Manuela Schwesig, la veterana socialdemócrata, podría mantener la presidencia, ya que la ultraderecha no podrá formar gobierno debido al cordón sanitario. En Berlín, una jurista con orígenes migratorios, Elif Eralp, ha logrado una victoria histórica para el partido Die Linke, la izquierda, lo que abre la puerta a formar gobierno, tras desbancar a los conservadores que se han quedado en el segundo puesto.
0: I on també han votat aquest cap de setmana és a Rússia. Es confirma un resultat ja escrit. El partit de Putin ha guanyat les eleccions legislatives de manera rotunda i vaja, putinejada.
21: Rússia Unida fins i tot ha ampliat la seva majoria al Parlament amb un 57% dels vots, molt per davant del seu perseguidor, el Partit Comunista, que s'ha quedat per sota del 14%. Tot plegat en unes eleccions marcades per les denúncies de manipulació per part de l'oposició.
0: Ens ho explica el nostre corresponsal a Moscou, l'Albert Sor. Bon dia.
13: Bon dia. El partit de Putin revalida la supermajoria al Parlament rus. Segons el seu cap de llista, aquest és un aval a les polítiques del Kremlin i, en particular, a la guerra d'Ucraïna. No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior, diu el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov. Ara bé, l'oposició denuncia centenars d'irregularitats. En un gest poc habitual, el Partit Comunista fins i tot ha criticat les males arts de les autoritats. Malauradament, durant la campanya s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90, diu el seu líder Gennady Zyuganov. Això és absolutament inadmissible. L'oposició es queixa sobretot que el govern ha incentivat el vot electrònic perquè és més fàcil de manipular i que ha obligat els empleats públics a votar per Rússia Unida.
0: I en aquesta jornada electoral ha mirat d'influir Ucraïna llançant l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra.
13: Sí, l'última jornada de votació va començar amb més de 450 drons volant cap a la capital russa i també per primera vegada amb míssils Flamingo de fabricació ucraïnesa. El resultat van ser 3 morts i una vintena de ferits en districtes de la perifèria de Moscou. A més, els drons van colpejar novament la refineria de Kapotnia, la més gran de la regió, i van provocar un incendi molt espectacular. Aquesta planta subministra el 40% del combustible que consumeix la ciutat i, de fet, algunes benzineres ja han començat a racionar la gasolina, com havia passat fa cosa d'un mes. Les autoritats russes han acusat Zelensky de voler interferir en les eleccions legislatives. De fet, la crisi dels carburants i els atacs de drons ucraïnesos havien provocat la caiguda del partit de Putin a les enquestes, en part. Però, finalment, gràcies a un recompte més aviat poc transparent, Rússia Unida no només no ha perdut vots, sinó que n'ha guanyat.
0: Aquesta guerra enquistada a Ucraïna, també la del Pròxim Orient, seran motiu de conversa, de discussió a l'Assemblea de Nacions Unides, que comença demà a Nova York, amb el taló de fons també dels riscos tecnològics.
21: I Donald Trump prepara el terreny per tornar a ser protagonista d'aquesta Assemblea General amb el recent anunci d'un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per donar a Washington el control permanent sobre la seguretat i, diu ell, les altres necessitats de l'illa. Aquesta matinada Trump ha publicat a les xarxes socials una imatge feta amb intel·ligència artificial. Surt la seva cara mirant l'Àrtic, Groenlàndia i parts de Nord-Amèrica dient textualment al seu hemisferi, el de Trump. Per cert, que sobre els riscos de la intel·ligència artificial, l'única aportació que hi ha fet Trump, el president dels Estats Units, és que se li hauria de canviar el nom, perquè li sembla poc elegant.
0: I què proposa?
21: Proposa tres opcions: intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema.
0: Molt bé.
21: I per si això no fos poc, també ha anunciat un grup per seguir desenvolupant la intel·ligència artificial. Ha dit que nomenarà un tsar de la IA. És a dir, els que manaven abans a Rússia.
0: Mare de Déu. Donald Trump en el seu més pur estil. Ens ho deia l'Oscar Nin fa una estona amb la banda sonora de Green Day i el seu American Idiot. En fi, escolteu, si heu d'agafar el cotxe, si heu d'anar per la P7, sapigueu que ara mateix hi ha 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident que ha passat a Sant Cugat del Vallès. Hi ha implicat un camió i dos cotxes i això està ocasionant un sidral important un mes, una altra vegada, a la P7. Insisteixo, accident a Sant Cugat del Vallès, congestió de 19 quilòmetres en sentit Tarragona. Tingueu-ho en compte. I en cultura... Emoció, aplaudiments a la presentació de la pel·li del moment al Festival de Sant Sebastià, la que ha estat escollida per representar Espanya als Oscars és La bola negra dels Javis.
14: Sí, ha guanyat també, de fet, en les últimes hores el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto, protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González o Milo Kifes. Compta també amb el repartiment amb Penélope Cruz i Glenn Close. La bola negra és la primera pel·lícula de parla no anglesa que ha guanyat el premi en 15 anys aquest a Toronto.
0: I qui tenim allà al Festival de Sant Sebastià és la corresponsal de la SER, la Pepa Blanes. Què tal? Bon dia.
15: El festival se ha convertit en una festa de la bola negra i la pel·lícula de los Javis ha estat el gran esdeveniment d'aquí que per primera vegada es veurà en Espanya. A més, venia de guanyar el Premi del Públic al Festival de Toronto. Los Javis, rodeados de Penélope Cruz, Guitarrica de la Fuente i la resta de l'equip, van fer una de esas catifes vermelles que tothom va recordar al festival. 10 minuts d'ovació al Victoria Eugenia dins d'un festival on ja ha arribat Brad Pitt. El dimecres presentarà la seva pel·lícula i on hem vist pel·lícules com 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera i Berto Romero, que utilitzen la comèdia i la distopia per parlar de la crisi de la parella i del món, com Belén Cuesta i Javier Cámara. També cinema internacional, com la pel·lícula argentina Glaxo, con Lali Espósito, o l'alemana Crux.
0: I, clar, encara sobre cinema. El govern d'Israel asfixia els cineastes que són crítics.
14: La cultura crítica es considera traïció, denuncien en un reportatge del País Avui, en què assenyalen un ofegament progressiu durant l'última dècada per part de governs cada cop més extremistes i més radicals, sobretot des de l'ofensiva contra la Franja de Gaza l'any 2023. L'últim capítol és el que el ministre de Cultura israelià ha demanat que se'l retiri per traïdors la nacionalitat als directors de la pel·lícula Naza, que ha rebut premis a Venècia, on va ser, de fet, ovacionada durant 25 minuts, i que es projectarà també al Festival de Sant Sebastià.
0: I que són els mateixos que van fer No Wonderland, aquell documental sobre com es malviu a Cisjordània, sota els colons israelians. I a Madrid, crítiques contra el concert de Shakira. Queixes per cues excessives, per mala visibilitat, per falta d'informació. Li preguntarem a la Danai Boronat, que ja ha estat en el concert i que ve d'aquí una estona a la tertúlia esportiva. La promotora de la Shakira ha sortit a dir-hi la seva.
14: Doncs sí, perquè entre les crítiques, que més enllà de que els accessos eren un caos o que faltaven tanques, també deien que les graderies eren incòmodes i que es movien molt. Doncs bé, Live Nation assegura que totes les estructures estan degudament certificades, que han estat revisades per autoritats i bombers. Shakira ha començat aquest cap de setmana, ho sabeu, una residència de 12 concerts a la capital.
0: Aquí a casa, a Tarragona, ho sabeu, estan de celebració amb els dies forts de Santa Tecla, ens ho ha explicat abans l'Eva Hidalgo, i el Quimi Portet ha anunciat nou disc per 2027.
14: L'artista biguetà, que fa 8 anys que no publica disc nou, ha anunciat que n'està preparant un per l'any que ve. El músic ha dit
0: això
14: que...
0: Això t'anava a dir, que al final diem 2027 i sembla que sigui lluníssim, sí. I és d'aquí 4 mesos, això.
14: Sí, el músic ha dit que amb el pas dels anys allò que més li costa és escriure les lletres. Aquest diumenge a la nit, és a dir, aquesta nit passada, ha actuat al Mercat de Música Viva de Vic.
0: Temps pels esports.
16: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño.
0: Clar, seguim dient Mourinho fent de Mourinho fins quan ho diem, perquè al final és ell en la seva essència. Al principi s'havia dit que quan havia arribat al Madrid ho havia fet més relaxat, més tranquil·let. Arnau, ja no és així. Va muntar un xou en roda de premsa criticant l'arbitratge d'un derbi de Madrid que es va endur l'Atlético.
17: Correcte, els gols de Grimaldo de penal i de Jonathan David van encaminar el triomf dels matalassers contra el Real Madrid per 2-1. Els blancs reclamen dues expulsions a la primera part, al Cuti Romero i a Kang In Lee. Mourinho explotava així en roda de premsa.
16: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión.
17: Això deia d'Ortiz Arias, àrbitre del comitè madrileny. També va criticar l'àrbitre del VAR, va sortir amb un paper amb fotos impreses.
16: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
17: I recollia així la pregunta sobre el cas Negreira.
0: Ai.
16: Negreira ya no está, ¿no? O todavía está. No está, ¿no? Si no está, no está manchado por Negreira.
0: És el seu imperi romà, Negreira.
17: És el seu imperi romà, vaja.
0: Claríssimament.
17: S'ha de dir que ell de primeres no el treu, sinó que li pregunta el periodista, però vaja.
0: A Madrid, en general.
17: Aquesta ironia amb la que respon. Ja no hi és, Negreira. I així li responia Simeone.
18: Cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Cuando uno sale de esa línea del respeto, no va. No hay que pasar la línea.
17: L'Atlètic de Madrid marxa les 3 setmanes d'aturada de seleccions segon, a 5 punts del Barça. El Madrid és quart, a 6, aturada de seleccions de 3 setmanes.
0: Eterna. Too much. En bàsquet, la penya guanya la Supercopa.
17: La torna a guanyar 40 anys després, imposant-se a la final 101-87 al Barça. Un immens La Provítola pels vertinegres amb 9 triples. Això era el rècord en una final d'aquesta competició. I era el gran protagonista de la celebració al vestidor de la penya, que guanya el seu primer títol en 18 anys.
0: Primera victòria de Pedro Acosta en MotoGP.
17: A Àustria, a casa de KTM, amb una KTM, per tant, guió immillorable per l'espanyol, que sumava més de 1.000 dies sense victòria. L'última havia estat a Moto2, Jorge Martín va ser segon i Bezequi tercer. Marc Márquez només va poder ser cinquè, segon al Mundial, a 12 punts de Jorge Martín.
0: I tenim en marxa ja el Mundial del Canadà de ciclisme.
17: Ahir Evenepoel es va convertir per quart cop consecutiu com a campió del món de contrarrellotge. Gana va ser plata i Seixas bronze. Marlène Rousset es va imposar en la categoria femenina.
0: Escolteu, hem acabat l'informació.

0: quilòmetres de retenció en sentit Tarragona des del Vallès per un accident d'un camió. I, a més, la ronda de dalt també la tenim bastant, bastant complicada. Connectem, per tant, amb el Ferran Aràndiga. Què tal? Bon dia de nou.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui pendents d'aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que en sentit sud deixa fins a 18 quilòmetres i mig de cues molt intenses, podríem dir aturades. Tenim retencions per aquest accident que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però provoca aquestes afectacions. Tot i així, a la Roca del Vallès doncs també hem de sumar 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud per un vehicle avariat. On també tenim un vehicle avariat és a la Ronda de Dalt, que deixa cues d'11 quilòmetres, on es talla un carril de circulació a l'altura de Barcelona fins ben arribat al punt de la Diagonal. Tenim cues en tot el tram de la Ronda de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a la Diagonal. De moment és tot des del RAC. Bon dia.

0: queda la notícia per comentar l'hora del cafè.
1: A veure, Marina, trobar la tomba de Nefertiti ha estat durant dècades el misteri més cobejat de l'egiptologia. Des de fa anys circula la hipòtesi que la seva tomba podria estar amagada en una càmera secreta oculta més enllà dels murs de la famosa tomba de Tutankamon, a la Vall dels Reis. Doncs bé, segons informa la revista científica Nature, un equip d'investigadors afirma haver trobat noves proves geofísiques que suggereixen l'existència de cambres ocultes més enllà d'aquests murs de la tomba de Tutankamon i, per tant, cada vegada pren més força la possibilitat que sigui precisament allà on es trobin les restes de la reina que molts egiptòlegs creuen que va governar breument com a faraona abans de Tutankamon. Els investigadors han utilitzat tècniques geofísiques com el radar i l'anàlisi de la microgravetat per estudiar l'espai situat darrere dels murs de la tomba i els resultats apunten a l'existència d'un corredor d'uns 2 metres d'amplada i de possibles cambres i passadissos ocults. També que la configuració de la tomba de Tutankamon presenta característiques poc habituals per a una tomba masculina i s'assembla més a les tombes de reines d'altres dinasties, que això reforça que la teoria que podria haver estat construïda originalment per una altra persona, possiblement Nefertiti, no per Tutankamon.
0: A veure si tant de temps buscant-la i la tenien allà.
1: Clar,
0: allà mateix.
1: I dius, i per què no baixen i ho miren? És molt més complicat, es necessiten uns permisos, a més, obrir un accés podria afectar les pintures a la pròpia tomba, per tant, no és tan fàcil com baixar i dir, escolta, n'hi ha o no n'hi ha?
0: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
0: Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Hola, què tal?
3: Molt bé, bon dia.
0: Mira, tant de temps buscant-la i potser la tenien allà. Trobar la tomba de Nefertiti, un dels grans, una de les grans històries que es busquen, com trobar els diners invertits per part de l'Estat a Catalunya en infraestructures, És fort, el de Feijó.
2: Sí, home, perquè la desinversió en infraestructures i concretes rodalies s'ha produït en nombroses etapes de governs del PP.
0: Sí, sí.
2: Amb promeses incomplertes i fins i tot amb un decalatge molt gros entre el que s'havia pressupostat i el que s'havia executat després. És veritat que ara, en els últims anys, hi ha hagut un esforç d'inversió, però clar, és que hi ha tants anys de desinversió, crec que era el comissionat del traspàs de Rodalies, en Pere Macias, que insistia que per intentar posar a punt el sistema de Rodalies feien falta de 2 dècades al mateix ritme inversor que ara. Això li podria servir de referència a Feijó.
0: Sí, sí, Feijó, que això, que diu que el servei és una vergonya i que a vegades fa por.
3: Que és veritat. Però, clar, la qüestió és que...
0: Com si no anés amb ells.
3: Sí, perquè aquest exercici de desmemòria, jo crec que en alguns casos és especialment flagrant, no? Jo m'he estat mirant abans de venir els percentatges de compliment, això que dèiem, no? El que havia promès. Recordar que hi va haver un moment que Rajoy, davant dels grans representants de les cambres de comerç i empresaris,
0: sí,
3: va prometre allò que se'n va dir una pluja de milions,
2: sí,
3: no?
2: Un procés. Ple procés.
3: Sí, i en aquell moment ja hi va haver alguns, fins i tot, experts en infraestructures que van dir que era impossible el que havia promès. O sigui, no només eren de la manera que ho havia promès, costava de pensar que fos així, sinó que, a més, era molt difícil que es pogués concretar. Però mirant els percentatges, l'any que més va fer era un 40%. L'any que més.
0: 28 de març de 2017, 4.200 milions d'euros va prometre. Que, mira, seria una mica el que ara s'està prometent amb el nou model de finançament que injectaria Catalunya de més, uns, sí, 4.000 milions.
2: Quasi 4.700.
0: Ara seguim amb l'anàlisi. Són 8:45 del matí, 2 minuts i obrim la taula.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: El món ha canviat i el

0: Serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
1: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
2: Torna a la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
3: ¿Te suena la marca Branding Plan?
4: Es sobre radio y negocios, ¿no?
3: Sí, es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Hace años que ayudan a pymes de toda España a crecer. Sergio Gómez Ponce, de Tall a Tall.
5: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ellos.
3: Este año van a hablar de cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales. Será del 14 al 15 de octubre.
4: ¿Y cómo me apunto?
3: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza. Es fácil y accesible para cualquier negocio. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
6: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: 13 minuts i seran les 9.
8: I don't know if I can return to Catalonia or not. I have two or three scenarios.
9: Cuando gobierna la izquierda, también duran cuatro años las legislaturas, hasta 2031 y más allá.
10: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto.
11: Können wir nicht schön reden, es ist ein Desaster.
12: La moraneta es sexy, el burro es català.
13: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública.
14: El diàleg no és un diàleg laboral. No els excloem, però tampoc volem que sigui, diguem-ne, la continuació de les negociacions sindicals.
15: La prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport.
16: No és necessari més turisme.
17: Necessitem més habitatge i més rodalia.
18: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
19: ¿Dónde están echando a la mujer con la niña? No puede ser eso.
20: Tengo cuatro niñas.
19: Cuatro niños y te van a echar fuera. No, no es.
21: A las 11 y
22: 4. Ataran Society.
7: Catalan Society, amb ells es dirigeixen, aquest cap de setmana ho han fet, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, aterren aquí i diuen, catalans, voteu-me. Al final, una mica, torna a ser allò de que el Partit Socialista sense Catalunya no té opcions d'arribar al poder a Espanya, i el Partit Popular, que sempre, o que històricament ha jugat també al guanyar vots a la resta d'Espanya, carregant contra els catalans, que s'adona que també ha de venir aquí a fer campanya i que ho fa de manera matussera. Ara en parlàvem, Alberto Núñez Feijó, carregant-se rodalies quan hi ha aquesta desinversió que abans comentàvem, que han perpetrat també governs de Rajoy, i dient que vol una Catalunya que surti del psiquiatre. Clar, és que no sé si és la millor manera.
23: No, la veritat és que va ser interessant, més enllà de que vingués a un casament i per tant aprofités per anar a Badalona, que crec que és una mica el que va passar, però com cadascú es va refugiar, i això té una certa lògica, perquè ho fan també fins i tot els equips de futbol, necessites els teus hooligans, no?, per donar la imatge de que estàs fort i que tens molta parròquia al darrere, no? Llavors, clar, la plaça que té Feijó és Badalona, li va molt bé per contrarrestar, o per contrarrestar tampoc és la paraula, per intentar no perdre vots per la banda de Vox I crec que aquí també, per una part que ja comença a haver-hi de l'extrema dreta més espanyolista que se'n va a la d'Aliança Catalana, amb el tema de la immigració, perquè aquesta frase de que no entrarà ningú és mentida.
7: Cerrar fronteres a cal i canto.
23: Sí, d'acord, és mentida. Vull dir, no ho podrà fer ell ni ningú, i de fet està bé que no ho pugui fer, no? Per tant, són frases d'aquestes que estan molt bé per les xarxes, però que si et mires directament la frase, no té ni cap ni peus, no? I en el cas de Pedro Sánchez, la Festa de la Rosa, és veritat que tu entres allà i és com un món que no té res a veure amb l'exterior moltes vegades, no? Jo me'n recordo quan estava aquí a la Cadena SER que em tocava cobrir-ho, no? Que tenia un company d'un diari que deia, mira, és que se suda socialisme, perquè és veritat que és com un gran, no? Ara que parlem dels parcs temàtics, la Xeca és un gran parc temàtic, el que passa és que també és irreal, és a dir, és un món molt irreal i segurament per animar Pedro Sánchez res millor que portar-lo a la Festa de la Rosa de Gavà. Però la vida fora d'allà no és exactament així, i crec que a més hi ha una cosa que sí que tu tens raó, el PSOE sense Catalunya no pot arribar a la Moncloa, el que passa és que només amb Catalunya tampoc. Yeah. I jo crec que ara té un problema que és arreu, no només aquí, sinó que a Catalunya, com a altres llocs, no només s'ha perdut la por a l'extrema dreta, no tothom, per sort, però s'ha perdut, sinó que a més hi ha gent que presumeix de votar a l'extrema dreta, no? I jo tinc ganes de veure, doncs, si... Jo crec que l'argument de que ve l'extrema dreta, si només utilitza aquest en campanya, que li va funcionar l'anterior, no n'hi haurà prou.
7: Joan.
0: Jo crec que l'estratègia de Sánchez i a la Festa de la Rosa, que és veritat que és una bombolla socialista, va quedar molt clar, que és equiparar Feijóo i Abascal. I això li serveix a Sánchez. A Sánchez li interessa un... Guanyar és molt difícil i construir una majoria per al PSOE, una majoria alternativa a la dreta i a l'extrema dreta, és molt complicat. Per tant, li interessa tenir un Feijóo al màxim de desgastat possible. I equiparant-lo, Feijóo i Abascal aconsegueix aquest objectiu. És l'essència del missatge que va enviar la Festa de la Rosa, aquesta, i la idea de deslleialtat. És a dir, que Feijóo i Abascal són deslleials amb el govern d'Espanya en qüestions tan sensibles com la immigració, en concret la crisi de Ceuta. Una altra idea, en aquesta lluita dels vots catalans, va venir Feijóo, va venir Sánchez i divendres va venir a Abascal.
23: Passejant... És molt interessant, lo d'Abascal.
0: Sí, passejant-se...
23: Està malament dir-ho així, però...
0: Exacte, passejant-se per Lleida, Tarragona i Barcelona i buscant un objectiu molt clar, el vot obrer, intentant contraposar les dificultats de les classes més populars amb l'arribada de nova immigració i intentant generar aquesta tensió...
7: Manual Le Pen.
0: Sí, sí, sí. De fet, és un manual que ja està aplicant Vox amb missatges al Congrés dels Diputats i fent campanya a diversos punts d'Espanya amb aquesta idea de penetrar en els barris obrers. De fet, tenen un ítem, un sintagma per resumir aquesta estratègia, que és cinturó verd. Sempre s'havia parlat del cinturó roig i ara es parla del cinturó verd, que és el que persegueix Abascal i Vox. I efectivament, sense Catalunya... És molt difícil arribar a la Moncloa. Jo crec que també ho he entès, abans en deia la Neus el que li convé a Sánchez, però és que Feijóo també. Feijóo és conscient que amb el missatge que ha desplegat els últims anys a Catalunya el PP, o amb el que ha arrossegat, el que ha estirat de vots els últims anys a Catalunya, no n'hi ha prou si vol ser fort davant d'aquest creixement demoscòpic que té Vox.
7: Clar, el que passa és que és segurament més difícil pel Partit Popular aquí a Catalunya perquè té alternatives conservadores o de dretes, no? Com potser no passa a la resta d'Espanya. Vull dir que el patró no tinc clar si és ben bé el mateix, el del Partit Socialista amb Catalunya, que el del Partit Popular amb les seves dificultats afegides aquí.
23: Sí, el que passa és que cada... Com que si tu mires, per exemple, abans comentaves les eleccions d'Alemanya, i tu que veus que s'està votant als extrems, aquí diguéssim que la part de l'extrem esquerre se l'ha quedat a Pedro Sánchez, no? I per tant, jo crec que és menys esquerres del que molta gent es pensa, però ha agafat tota aquella banda seva, no? I llavors, l'anomenat centre dreta cada cop és menys centre i és més dreta i extrema dreta. I si jo deia que la visita d'Abascal m'havia creat l'atenció el discurs que havia fet, perquè no va parlar pràcticament ni de l'independentisme, ni de la llengua, ni els seus temes preferits, perquè tot això ja ho donem per descomptat. I llavors va anar a buscar el vot tradicional de l'extrema dreta arreu d'Europa, i que aquí era una certa anomalia, tant de bo segueixi, que grans ciutats amb barris amb percentatge alt d'immigració no hagués entrat més Vox.
7: Uh-huh. I creieu que això s'explica en bona part pel moment del procés que va retardar l'arribada de l'extrema dreta o de la simpatia per l'extrema dreta, perquè aquí vivíem una altra realitat, és a dir, que aquí la discussió, el debat era una altra?
23: Home, jo crec que l'onada populista, una part la va canalitzar l'independentisme, això segur. I després jo crec que aquí hi ha alcaldes metropolitans que han fet molt bona feina. És a dir, que han estat monitoritzant els barris, que han estat treballant-hi. Jo crec que l'extrema dreta hi entrarà, i a més, és que Vox, moltes vegades no en som conscients, però s'ho ha treballat. Vull dir, tenen carpes els caps de setmana en aquests barris, estan entrant en associacions, intentant entrar en associacions de veïns i entitats. Pot ser que això és molt, és una certa ucronia, perquè no ho sabem, no? Sense procés que hauria passat, però l'extrema dreta, el vent li bufa a favor aquí i arreu, per tant, potser s'haurà retrasat, però estan aquí.
0: I també el factor, jo crec que això no és casual, que és la democràcia tendra. La democràcia espanyola és tendra, i això ha fet que certs processos, fins i tot el de Vox, hagi arribat més tard en altres latituds. És a dir, el que hem vist a França, que fa anys i panys que es va llaurar en aquest ascens, no?, de Le Pen, fins ara ser la primera fila en les presidencials, aquí arriba més tard també perquè hi havia un estigma. Perquè 40 anys de dictadura pesen, i per tant aquesta tendresa de la democràcia espanyola també ha influït, segurament ha sigut un element que ha fet, doncs, endarrerir una mica més aquesta presència desinhibida completament, que ara ja veiem també a Catalunya amb dues formulacions de l'extrema dreta, que a altres llocs, doncs, hauria estat més ràpida, no?
7: Qui ha parlat aquest cap de setmana també és Puigdemont. Feia temps que no ho feia, ho ha fet en un diari britànic, en una entrevista on diu: quan torni, ell no dona per fet que tornarà, però vaja, és veritat que cada vegada sembla que es va desbrossant més el camí, just a partir de demà és quan el Tribunal Constitucional comença a discutir què passa amb el recurs de Turull, i Llarena, que és el jutge que li té l'ordre de detenció a Puigdemont, que li ha d'aplicar l'amnistia, diu: és igual, quan ja resolgui el Constitucional aquest primer cas del Turull, jo ja decidiré què faig amb Puigdemont. Vaja, que se li va, sembla, desbrossant el camí. Per cert, nosaltres demà conversarem amb Gonzalo Boye, amb l'advocat de Puigdemont, justament, aprofito per dir-ho. Ell diu: vull saber com és la Catalunya d'ara, perquè ha canviat molt en relació a fa 9 anys, que és quan jo vaig marxar. M'ho han anat explicant els meus, no?, el meu equip, però vull palpar-ho, vull olorar-ho una mica. Recorda la idea aquella del que vam fer Pedro Sánchez en el seu moment, quan es va recórrer amb el PUJ a Espanya, o fins i tot Junqueras també va fer el mateix quan va sortir de la presó, es va recórrer a Catalunya de punta a punta. En tot cas, el que s'hi trobarà Puigdemont és una Catalunya on es debat el model de país, no?, amb l'educació, que no acaba de sortir del pou i que ara s'inicia un debat de com fer-ho, amb el debat sobre el model de turisme, també, que volem aquí, sobre aquesta ampliació de l'aeroport, la seguretat, en fi, tot un munt de qüestions que ja no són les que eren, efectivament, fa 9 anys aquí, que probablement també hi eren, però no les discutíem, no?
0: Sí, a veure, Junts tenia el partit, el partit en stand-by fins al retorn de Puigdemont. Pot tenir certa lògica, tot i que això és perillós per un partit que s'ha d'actualitzar permanentment, i a la vegada és lògic que Puigdemont, ara que veu un escenari o una possibilitat d'escenari diferent, que és un retorn, doncs, amb possibilitats que sigui més imminent, vulgui palpar el país, perquè és que el país és molt diferent de quan ell va marxar. És un país, com tu deies, no?, amb reptes molt diferents. Tu n'has anomenat uns quants. Evidentment, la gestió del factor migratori també hi és, fins i tot la gestió demogràfica del país i amb tot el que comporta a l'hora d'actualitzar els serveis públics, però sí, és un país molt diferent i té la necessitat de fer això. El problema és que si Puigdemont no fa això, llavors sí que el seu lideratge seria difícil que pogués tenir continuïtat. Per tant, necessita palpar el país, veure com ha canviat i intentar saber com tenir un projecte alternatiu el del govern socialista, si és que Junts vol ser una alternativa real en aquests moments, amb les noves necessitats que té el país. Jo crec que això és imprescindible si vol fer aquest pas.
23: Jo crec que ara sí que es pot dir que té moltes opcions de que pugui tornar, perquè un cop el Constitucional fixi posició, de manera informal el que ha dit el Suprem és que sí que ho acatarà i que per tant no veurem una altra maniobra dels jutges del Suprem intentant no complir-la, no? Uh-huh. Això fins que no estigui doncs no podrem dir que és així, no? Però crec que estic d'acord amb que és el primer que ha de fer, que és veure com està el país, perquè la percepció que té ell, com la tindríem qualsevol dels que estiguéssim en la seva situació, que és tants anys fora, però a més només en contacte amb gent que té una visió semblant a la teva, yeah, del que és el país. Per tant, ell no ha interactuat amb gent que no pensi el mateix que pensa ell, o en tot cas...
7: A Suïssa, a la taula de Suïssa, probablement.
23: Sí, bueno, d'acord, però vull dir, gent del carrer, diguem-ho així. Sí, sí. I a més, si algú l'ha intentat contradir dins del partit durant aquesta etapa, no li ha fet massa cas. De fet, tots els que l'han contradit han acabat fora.
0: Hi han hagut, diguem-ho així, pocs alcaldes valents que han estat capaços d'anar a Waterloo i dir-li el que pensaven. I és veritat que això que diu la Neus ha passat durant molts anys. També és veritat que Junts també transmet que darrerament han intentat que hi hagués un més varietat de veus al respecte, però això que dius la Neus és cert.
23: Sí, llavors jo crec que té una imatge probablement força distorsionada de quina és la realitat actual. Ell ha estat alcalde i per tant els alcaldes tenen un nas especial per veure aquest tipus de problemes, no? Tu dius l'escola, l'habitatge, problemes que és igual de quin color sigui l'alcalde, se'ls troben tots, no? I després tenen tenen l'elefant, que és aliança. I és decidir com intenten combatre aquest creixement que sembla imparable, no?
7: Ells s'emprenyen molt quan els hi parles d'aliança.
23: Tothom s'ha d'emprenyar quan et parlen d'aliança,
7: no, em refereixo quan se'ls hi posa amb ells la pregunta, escolta'm, i què penseu fer amb aliança?
23: No, jo crec que una cosa...
7: Perquè diuen, al final se'ns posa a nosaltres la llufa, com si tinguéssim la responsabilitat de decidir quin actor serà aliança quan hi ha altres partits, i és igual, tu els hi pots dir, no, escolta'm, és que els altres també els hi preguntem, ells tenen un complexament afegit.
0: Clar, si em perdoneu, jo crec que, però que Junts, si hi ha una cosa que té clara, és què vol fer per combatre l'aliança. Crec, sincerament, pot semblar paradoxal, però crec que això és així. És a dir, el que volen fer per intentar minimitzar el desgast que li està provocant ja les enquestes d'aliança és mantenir Puigdemont. Perquè és cert que en els estudis que han fet, qui frena més el desgast davant d'aliança és la figura de Puigdemont. És una figura, evidentment, molt coneguda, no? Molt connotada, però a la vegada molt coneguda.
7: Clar, però volen fer això sense parlar d'aliança, i això és impossible. A dia d'avui, vaja, és... No pots concebre no parlar d'un actor que acabarà condicionant
23: la qüestió no és
7: la política.
23: Que no en parles, sinó com en parles. Jo estic d'acord amb una cosa. Aliança no l'ha d'aturar Junts. Uh-huh. L'han d'aturar tots els partits que es consideren demòcrates, que no volen que una força d'extrema dreta, encara que ells es neguin a reconèixer com a tal, no volen que una força d'extrema dreta governi ajuntaments o tingui un pes tan important al Parlament que condicioni la política catalana. Per tant, és una responsabilitat de tots. I això passarà doncs, a l'hora de decidir qui governa en un ajuntament i a l'hora de decidir, arribat el cas, qui és president de la Generalitat. És a dir, quan arribi ja s'ho trobaran. Evidentment és responsabilitat de tots. El que passa és, i a més, és cert que Aliança ja comença a mossegar tots, però qui més li ha mossegat fins ara... és a Junts. I tampoc estem descobrint res diferent del que ha fet Vox amb el PP o el que ha fet ara l'AFD amb la CDU, no? Són partits fronterers amb una diferència, i és que crec que Junts ningú li pot retreure que no tingui un perfil purament democràtic, tot i que a vegades l'ha intentat caricaturitzar sobretot des d'una part de l'esquerra i també a Madrid. No sé, per les seves intervencions probablement han estat les més encertades per combatre aquesta imatge, però tots tenen un problema. Tots tenim un problema com a societat, amb partits com a Aliança. Però ells especialment perquè al final... Un partit és una empresa, el que necessita és obtenir bons resultats per continuar sobrevisquent, i a qui està perjudicant més electoralment, sembla, fins ara, és a Junts, no? I em sembla interessant això que que dius de la figura de Puigdemont, perquè al final un dels grans interrogants és què farà Puigdemont.
0: Què farà Puigdemont, sí, sí.
7: Sí, sí, però sembla indubtable que no es poden permetre el luxe de treure'l de l'equació, també perquè no han sigut capaços, segurament, de vestir, de construir un lideratge complementari, ja no alternatiu, o complementari, sí, com a mínim, a la figura de Puigdemont.
0: La lògica política et diria que el més lògic que ha de fer Puigdemont quan pugui tornar és que faci, diguem-ho així, salvant les distàncies, d'alcalde de Catalunya, és a dir, que recorri el país. El que seria menys lògic és tenir en compte també els relleus que s'han fet al Parlament per part de Junts, amb nous portaveus i presidentes del grup parlamentari, és que faci de cap de l'oposició, perquè no crec ni que ho desitgi personalment, ni que sigui el que més necessita el seu partit ara mateix. Però... per tant, lliga amb la declaració que va fer cap de setmana en l'entrevista al The Sunday Times, que és que palpi el país.
7: Però insisteixo, no sembla que hi hagi cap figura emergent complementària a la seva, no? Llavors,
0: no,
7: al final, haver de portar la llosa del partit sobre les seves úniques esquerres, segurament l'única líder clara també, quan algú pensa en Junts, és Míriam Nogueres, perquè és la piconadora a Madrid, no?
23: Els lideratges normalment no surten fins que l'1 ha marxat. És a dir, ara estem veient, per exemple, el debat amb Pedro Sánchez, no? Que no hi ha alternativa fins que aparegui, quan toqui. I en el cas de Feijóo, la qüestió del PP és que sempre tenen allà a Díaz Ayuso, no? Per allà porulant, i després tenen un líder, el que sigui, de torn, no? Però com que hem convertit els partits en tan presidencialistes, en unes màquines que es deuen gairebé només al líder, això donaria per molt, eh? Abans els Consells Nacionals s'aprovaven les llistes, ara, en fi, tot és per assentiment i fins i tot costa molt que hi hagi debat intern a tots els partits, eh? No estic parlant només de Junts, sinó en el conjunt dels partits. I crec que probablement el debat més intens que hem vist en els últims anys va ser el d'Esquerra Republicana, sí, perquè estaven molt ajustats, no? Però al final, quan entres en uns, normalment entren i no fan hostatges.
7: Voldria demanar-vos per una altra qüestió. Aquesta setmana, la setmana passada, de fet, nosaltres vam parlar del cas d'un desnonament a Badalona, d'una família amb 4 menors, i vam arribar a compartir un fragment del moment, d'aquell moment, una mica per donar-li el component humà, no? La idea de compartir aquelles imatges es va decidir, va ser mireu què està passant, sense buscar el groguisme tampoc, no?
0: Amb el permís de la família.
7: De la família, amb la cara del menor, òbviament, pixelada. I al final, aquesta casa ha hagut de prendre la decisió d'acabar retirant aquest vídeo. I això ha estat per la campanya furibunda que hi ha hagut de comentaris horrorosos en contra d'aquella mare de família, que és ella mateixa que ha dit, escolteu, sisplau, traieu-lo, perquè és que m'estan acribillant.
0: Divendres van prendre aquesta decisió, divendres a la tarda, després de la petició de la família i també del món de l'activisme a Badalona, que ens van demanar que, tot i ser molt conscients que aquesta casa havia emès el vídeo que acompanyava la informació amb el permís de la família, per l'angoixa que li havia creat a la persona que apareixia en aquest vídeo, que havia estat desnonada, i per la multitud de comentaris que hi havia a les xarxes socials d'un vídeo molt reproduït, en què molts d'aquests comentaris s'hi destilava odi, amb cura i en sintonia amb la petició que ens feia aquesta persona, vam decidir retirar-ho. Jo crec que això ens exemplifica moltes coses. Una, fins a quin punt hi ha una revictimització de les persones més vulnerables que pateixen un desnonament i que a sobre han de trobar-se que pel que sigui, pel seu origen, per la seva condició social, es troben que les xarxes, doncs, comenten amb missatges d'odi aquesta situació.
7: I amb desinformació, sense saber de què es parla, perquè en molts casos li deien és que és una ocupa, el que se'n vagi a casa seva era una dona que pagava el lloguer.
0: Sí, la realitat.
7: Que va arribar a no poder-lo pagar perquè li van anar fent pujades i van arribar a un punt que no podien assumir.
0: Exactament com has explicat tu, perquè la família, doncs, havia pagat en gairebé la dècada que portava vivint en aquest espai d'Artigues, que era, doncs, un habitatge amb un origen de local comercial, i efectivament la família havia pagat el seu lloguer, que no era un lloguer barat, i s'havia trobat amb un increment d'aquest preu, i per tant tots els comentaris, o molts dels comentaris que s'havien produït després d'aquesta informació, doncs, compartien missatges que no s'ajustaven a la realitat i a banda anaven incorporats en contingut d'odi, sí.
23: Saps que em preocupa a mi de casos com aquest? Que hi va haver un temps on aquests discursos d'odi tan viscerals primer eren limitats, després es van anar ampliant, eren amb gent que no dona la cara, ara molts donen la cara, i hi ha un moment on no es queda només en les xarxes. És a dir, jo fa poc, entrevistant el filòsof Santiago Albarrico per l'últim llibre que ha fet, em deia una cosa que em va semblar molt interessant, arran, per exemple, d'alguns episodis que hem vist també a Ceuta, no? O aquesta mateixa nit, no? Que un cotxe d'uns activistes i una diputada doncs, els han atacat
7: amb pedres, sí. És que al final les imatges, clar, qui les vegi, és per fer-se'n creus.
23: I llavors em deia, el Santi em deia una cosa molt interessant, que em va dir, hem arribat a un punt on gent que es pensa que són bones persones podrien participar en un linxament.
7: És interessant, això.
23: I és així. És a dir, persones que potser podrien ser, no sé, el teu germà, el teu veí, el teu, no sé, el teu oncle, no? I que l'odi aquest, sobretot l'odi al migrant, ha anat alimentant-se tant que ja no és només expressions racistes de tota la vida, per entendre'ns, sinó que cada cop va més enllà i llavors et pots trobar això, doncs, que hi hagi gent que estigui apedregant un cotxe perquè volen anar a ajudar a migrants, que no, és a dir, una qüestió purament humanitària, no?
7: Que hem de dir-ho clar, ho hem estat explicant des de primera hora, les persones que ataquen aquest cotxe no són els immigrants, perquè això també segurament en algun moment s'intoxicarà, sí. Són persones de Ceuta que van i ataquen aquest cotxe. De fet, els companys de l'Oiporó hi han parlat amb aquesta diputada i ella el que deia, el que més malestar em provocava és que jo reconeixia aquelles persones. Al final estem parlant de Ceuta, que és una ciutat que em penso que deu tenir 70-80 mil habitants, sí. Si no m'equivoco, que no són tants, vull dir que al final molts es coneixen entre ells, no?
0: Dius, és una ciutat mitjana.
7: Clar. El que més m'impressionava era això, no?
23: No, i després això, un desnonament que sempre és... en fi, és una situació molt dura, no? Però quan hi ha infants, quan a vegades són mares solteres, i que amb aquesta duresa diguin, no, són ocupes sense saber res més, a mi això, o sigui, em preocupa molt com de ràpid estan en tot, i jo, ara no, és dilluns i tampoc no és qüestió de posar-se, però jo, us ho juro, hi ha dies que m'espanta. Penso, no. Estàs com veient passar la història per davant, i una història que no t'agrada gens i que va tan ràpid i dius, en quin moment hem arribat en aquest punt?
7: Cada vegada són més els que fan aquesta... que els hi venen aquestes reminiscències, no?, dels anys 30.
0: Mira, Giuliano da Empoli va escriure un llibre ja fa uns anys, sí, que parlava dels enginyers del caos, és a dir, la gent que era la cuina d'aquests missatges de les forces populistes arreu del món, no? I explicava una frase que deia, o es preguntava, fins a quin punt, quan comencem, els electors comencen a consumir droga dura, i utilitzar aquests termes, droga dura, fins a quin punt seran capaços de retornar a un altre model de missatge polític. O si a partir de la droga dura, després de la droga dura, no hi ha la possibilitat de consumir una cosa que no sigui droga més dura. I això té a veure amb la realitat, és a dir, quan es trenquen determinats tabús i per tant el missatge públic perd les fronteres, es difuminen les fronteres i ja es pot parlar sense cap mena de complex en termes de beligerància, d'odi, de discriminació respecte a l'altre, com tornes al fair play polític?
7: I això
0: ho estem veient en casos com el que estàvem comentant.
7: I aquí la responsabilitat dels líders polítics, una mica per, tornant a les paraules que dieu de Feijó, a Calicanto, no? De cerrar fronteres a Calicanto, el que estem veient és, setmana a setmana, mes a mes, un enduriment paulatí d'aquest discurs.
0: Sí.
7: De droga dura.
0: De droga dura, exacte. El podem traslladar a les nostres latituds o, per exemple, preguntar-nos a la Gran Bretanya després del llenguatge que s'ha utilitzat que els va portar al Brexit, seran capaços de construir un altre llenguatge, per exemple, integrador, en el cas que es fes falta en alguna ocasió, per termes econòmics, pel que sigui, per tornar a la sintonia amb el continent, o no? O després d'allò, ja la seva política ja serà de desgast absolut, com estem veient?
23: Home, les enquestes donen que guanya Farage,
0: per exemple,
23: que va ser l'artífex del gran fracàs, del Brexit, que és un gran fracàs.
0: Més droga dura.
7: Voldria demanar-vos una valoració final abans de marxar. En parlarem a partir de les 10 nosaltres amb la Maria Nicolau, amb Facua, amb el Francino, però què us sembla aquesta proposta d'una prova pilot per un supermercat públic, que és aquesta idea que ha portat Collboni de Nova York, que allà funcionen, que allà els fan funcionar i que vol començar a provar-ho aquí, un supermercat públic?
23: Primer hem de veure com és a dir, a mi d'entrada la música m'agrada. I després, perquè crec que hi ha una cosa, quan parlem de per què està pujant, no? Per què puja l'extrema dreta, per què pugen els populismes... Bé, hi ha una part d'explicació que està a la butxaca. És a dir, la inflació no para de pujar, qualsevol... Ara em deixem en el tòpic, però és que hi ha gent que ja no pot comprar determinades coses cada dia i que han de dir dos dies a la setmana peix. Es veu molt el fenomen dels Estats Units, de la gent que no compra productes frescos perquè són molt cars, no era una cosa habitual en els nostres països, que a més els tenim al costat, no? Que són productors, i en canvi veus, tots hem fet reportatges de gent que t'explica això. Per tant, em sembla interessant, tinc ganes de veure com es desenvolupa, però sí crec que d'alguna manera s'ha de poder frenar aquesta escalada, que a més a qui més castiga és les classes més desafavorides i també a les classes mitjanes, que són les que han de mantenir activat el consum, i en molts casos el que s'està fent és retreure'l. Per tant, em sembla interessant, com sempre, aquests anuncis fins que no es concretin, doncs, i em sembla, en fi, quan diu Junts i el PP, no, això castigarà el petit comerç. Bueno, si volem, podem parlar de com està castigat el petit comerç, i no precisament per aquest tipus de supermercats.
0: Públic. Exacte. Sí, falten concrecions, estic d'acord amb el que diu la Neus. I després una altra qüestió que per mi, bueno, crec que serà molt important. Cada cop que trobem una interpel·lació en les sessions de control al Congrés dels Diputats, sigui del tema que sigui, Sánchez recorda: l'economia va molt bé. Però l'economia va molt
7: bé... És dissociat absolutament amb
0: correcte,
7: el que viu el ciutadà.
0: Atenció a la inflació. Atenció a la inflació, perquè aquest pot ser un element molt important d'aquí a la convocatòria, quan sigui, la data que sigui, de les eleccions generals, perquè s'ha incrementat molt, ja no cal mirar només la benzina.
23: Quarta d'Europa, no?
0: Per exemple, sí.
7: Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units, sobretot també per com tenien la inflació allà amb Biden.
0: Doncs preguntem-nos...
23: Que no ho ha resolt, eh? Sí.
7: Que no ho ha resolt,
0: evidentment.
7: Això és importantíssim,
0: evidentment.
7: També.
0: Potser ho ha empitjorat i tot. I però aquest serà un element troncal del debat, sí.
7: Joan Serra, Neus Tomàs, gràcies a tots dos. Nosaltres ara ens quedem parlant amb el doctor Manel Esteller, de la Maria Branyes, i el llibre que ha fet sobre aquesta història de l'àvia supercentenària. Avui també, a més, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer, li demanarem per com anem avançant amb la lluita contra aquesta malaltia.
0: Molt bé.
7: Que aquí sí que hi ha esperança, home.
0: Sí,
7: la ciència
0: sí.
7: sempre ens dona bones notícies.
0: Sempre fa passos endavant.
7: Exacte. Gràcies, que vagi bé. Adéu.
1: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: Ara són les 9:19.

0: 4 de març de 1907, San Francisco, Califòrnia, Estats Units. Aquell dia neix la tercera filla del matrimoni Branyes, format per un pamplonès i per una catalana que se'n van anar a buscar l'èxit a les Amèriques. Aquesta tercera filla és la Maria Branyes. La Maria era viva quan es va enfonsar el Titanic i quan es va fer la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya. Es va casar uns mesos després de la proclamació de la República, va fugir a França amb els seus fills durant la guerra, es va quedar vídua quan Espanya començava a viure la transició democràtica. Després de l'efecte 2000 va decidir anar a viure a una residència on anys després es proclamaria com a la persona més gran del món que va patir la Covid. Es va vacunar. La Maria va viure 117 anys i 168 dies. Va ser la persona més longeva del món, el que es coneix com una supercentenària. Doctor Manel Esteller, catedràtic de genètica de la Universitat de Barcelona, director del grup d'epigenètica de l'Hospital de Sant Pau. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Eloi Santos, divulgador i investigador, ara al Barcelona Beta Brain Center. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
0: Tots dos són els autors del llibre que tinc aquí, que és la història d'una supercentenària, les claus de la longevitat. La Maria Branyes no només tenia el do de la longevitat, no sé si és un do d'això de la longevitat, ara en parlarem, també el de la generositat, perquè us va deixar investigar-la, investigar el seu cas i què explicava el fet que pogués viure tants anys. Com va anar tot això? I primer, si això de la longevitat es pot considerar un do.
1: És un do, la longevitat, si la longevitat és saludable. Aquesta és la clau aquí. No es vol viure més temps si estan en les condicions mèdiques dolentes, veritablement. Ningú vol viure amargat els darrers 15, 20 o 30 anys de la seva vida. I en el cas de la Maria i dels supercentenaris, que són una excepció, perquè com expliquem en el llibre, la història d'una supercentenària, doncs aquesta gent tenen una bona salut. I això és la raresa, perquè s'espera que a mesura que et fas gran, tens pitjor salut. I el llibre intenta explicar de forma senzilla tots els descobriments que hem trobat que expliquen aquest fenomen.
0: Clar, aquí ens solem emmirallar molt amb notícies com, per exemple, que el Japó supera les 100.000 persones centenàries i busquem el seu secret, però és veritat que hi ha un metge que es diu Xavier Aldeguer, que també és bastant expert en la matèria, que fa uns dies reflexionava. No ho sé, però a Catalunya, fora de l'àrea metropolitana, en tenim una proporció similar que al Japó. Potser més que mirar aquell país posem en valor allò que fem bé aquí a nivell d'hàbits i no permetem l'abandonament dels costums vinculats a la dieta i a l'estil de vida mediterranis.
2: Sí, jo crec que tot té a veure amb l'envelliment, en aquest cas un clima que sigui moderat, que sigui suau, que una alimentació també que acompanyi com la que tenim també a Catalunya. Jo crec que tot suma, i això que es veu en els japonesos es comença també a veure una mica aquí. Aquí també la longevitat va creixent a poc, perquè també es barregen tots aquests costums i influències climàtiques en un entorn que afavoreix aquesta longevitat. Ho hem vist amb la Maria Branyes i continuem veient amb aquest increment de persones centenàries en el nostre país.
1: Sí, afegir també que la dieta és important i també amb el Japó. Primer són dones, tant aquí com allà, les persones que viuen més temps, i el Japó té a veure molt també segurament la ingesta de peix blau, que abans hi havia molt més aquí i ara potser es menja menys que abans.
0: Això us anava a dir, el llibre diu que genèticament no és com si a la Maria li hagués tocat la loteria, sinó com si li haguessin anat tocant petits premis. Mm-hmm. Quins són aquests petits premis?
1: Bueno, els petits premis, el que són en realitat són petites variants genètiques que són úniques seves, unes quantes que només té ella, i aquestes variants fa que, per exemple, metabolitzi millor l'energia a nivell d'unes fàbriques que es diuen mitocòndries, que tenim a les cèl·lules, i també fa que es defensi millor del dany genètic, no? Que si té una agressió externa, pot ser capaç de defensar-se millor de la mateixa.
0: Aquí, tots els que ens estiguin escoltant segur que pensen, o potser ja hi són, a partir de quina edat comença el deteriorament físic d'una persona? Clar, dependrà de cada cas, però es pot arribar als 117 anys vivint bé, sense tenir dolors?
2: Aquest deteriorament depèn de cada persona, com li passi el temps a dintre seu, no? Una cosa és l'edat cronològica de les persones i una és l'edat biològica, que reflecteix realment l'estat físic i fisiològic de cadascú. Cadascú en veia l'edat diferent en funció dels gens que tingui i sobretot d'aquells hàbits amb què estigui acompanyant aquests gens que té.
0: Més els hàbits que els gens.
1: És difícil de dir. La gent porta discutint això, que més important una cosa o l'altra, des de fa dècades. Per tant...
0: Ho dic perquè això també et dona anes i ànims, ganes i ànims per lluitar, o no, eh? Vull dir, al final, dius, si tot és genètic, escolta'm tu, doncs mira.
1: A veure, jo crec que el derrotisme mai està bé en cap aspecte de la vida, en aquest sentit. Per tant, jo no sóc un... gran defensor de cap manera del determinisme genètic, és a dir, tot està determinat. No crec que hi ha un marge, que a vegades és un 10%, un 20%, 50%, 60%, en què l'actitud, que no és l'actitud personal vital, sinó vol dir l'estil de vida, influeix clarament. No? Et dona més o menys probabilitats de tenir una vida més saludable o no.
0: La Maria Branyes no tenia dolors?
2: Quan s'apropava ja als seus últims anys, doncs aleshores sí que tenia unes articulacions més malmeses, ja no podia caminar igual de bé que abans, tampoc tenia la oïda que tenia abans. Aleshores sí que amb l'edat es van perdent facultats i comencen a haver alguns dolors que van minvant la qualitat de vida, però en el seu cas aquesta qualitat de vida es veia bastant estable fins als anys, fins als últims mesos de la seva vida. És el fenomen que volem estudiar, no? De com les persones supercentenàries arriben fins tan lluny amb tan bona qualitat de vida.
0: I la resta de mortals, que la mitjana, és a dir, no, la tendència és que cada vegada viurem més anys, no sé si cada vegada els viurem millor.
1: Sí, primera tendència, que vivim més temps, sí. A la nostra àrea tenim una supervivència d'autant dels 85-87 anys, que, bueno, és un rècord, evidentment. Què passa? Que els darrers anys sí que són a vegades de mala salut per la població. I això és el que veritablement volem incidir. Volem intentar saber factors que tenen a veure la longevitat i la longevitat saludable. Perquè hi ha unes malalties que apareixen típicament a l'edat, no? Que és la malaltia cardiovascular, el càncer, té un pic als 62, i després la demència. Si aconseguíssim controlar aquestes tres, potser viuríem igual, però millor, d'aquesta forma, que és una recerca, no? El laboratori fa molta recerca de genètica i epigenètica del càncer, és una forma de controlar la malaltia. Però si, a més, donem un plus, una mica de, anem a dir, de doping, no? Un doping genètic, doping epigenètic a les cèl·lules, potser viurem, a més, més temps, en bones condicions.
0: Ara parlaves d'aquestes malalties associades a l'edat, parlaves de la demència, avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, i és veritat que, vaja, la ciència ha avançat moltíssim en aquesta matèria. No sé fins a quin punt, o en quin punt ens trobem ara mateix pel que fa a la investigació, perquè s'havia arribat a parlar fins i tot d'una vacuna.
1: Sí, anem a dir, hi ha diverses respostes dintre la pregunta, però podem dir de que si hagués més inversió en recerca es podria avançar més ràpid, primer punt, però es va avançar molt. Primer els humans vam preocupar de no hi havia menjar, ara tenim menjar. Després de les infeccions matava tothom quan era jovenet, ara controlem les infeccions quasi totes. Després s'hem preocupat del càncer, ara tenen supervivència elevada, i ara ens hem de preocupar de les malalties neurodegeneratives que apareixen després. Amb les mateixes encara no tenim tractaments prou bons, no? Tenim un tractament, dos, que poden alentir una mica la malaltia. Però en altres camps, com el càncer, s'està avançant molt. I el que mencionaves, una vacuna, doncs una vacuna contra un tipus de càncer, que es diu el melanoma, i que és personalitzada. No és per prevenir-lo, sinó quan l'has tingut, que no torni a aparèixer.
0: Tornant a la Maria, clar, hem parlat de la seva biografia, ella es va quedar vídua, va haver de marxar a França. Clar, en teoria teníem après que l'adversitat, que les males notícies, que les tristeses, que l'estrès et fan envellir més. Una cosa és envellir i l'altra emmalaltir, clar.
2: Bé, jo crec que això també ho tenim tothom, no? D'adversitats i de moments desagradables, tothom en pateix a la vida. La Maria no va ser una excepció, també les va patir, sobretot quan era jove, durant la Guerra Civil, o quan va perdre el seu marit, o inclús el seu fill, quan ja era centenària. Jo crec que també tenim molt a aprendre de la seva resiliència, de la forma com ella afrontava, d'una forma pràctica, tots aquests inconvenients que se li presentaven amb la vida. Abans parlàvem dels japonesos, no? Tenir un ikigai, per exemple, com ells, no? Tenir un sentit de la vida, tenir un propòsit, també tenir un cercle d'amistats amb el que recolzar-te en aquestes circumstàncies.
0: Clar, però sí, a partir dels 100 anys, poc cercle d'amistats et deu quedar.
2: Els vas creant, a mesura que els vas perdent, els pots anar creant. Per exemple, ella quan quedava amb la seva filla i les seves amigues, doncs feia amigues dintre del grup d'amigues de la seva filla, per exemple, no?
1: Sí, sí, es van reinventant, no? Mira, ahir que vaig anar a córrer la Bimbo Mercè, la cursa aquesta, notaves gent gran tan corrent i que anaven amb els fills, els nets. Bueno, es van reinventar la gent, no? I es va reinventar la Maria, es va reinventar amb noves amigues que van sorgir durant aquests, aquest procés de vida tan llarg.
2: Sí, és flexibilitat cognitiva, no? Que també potser està associat, és un dels hàbits també per no desenvolupar algunes malalties, com per exemple les neurodegeneratives que parlàvem abans.
0: Amb aquest estudi que vosaltres hem fet, amb aquesta investigació que us va permetre fer la Maria, clar, vosaltres dieu, això fa salivar a la indústria farmacèutica.
1: Sí, és a dir, clar, imagina't un camp en el que poguessis receptar fàrmacs per gent que en teoria encara no està malalta. Simplement seria per viure més temps. Això és un camp molt interès cada cop. No?
0: Però anem cap aquí?
1: Anem cap aquí perquè, per exemple, hi ha prevenció, la vacuna, en el fons, te les donen quan no estàs malalt. És un camp i està molt bé.
0: La vacuna de l'Alzheimer, que dèiem, no?
1: Sí, o la vacuna de les infeccions. Ho han acceptat, vacunem els nens i sabem que no tindrà infeccions.
0: Sí, sí. No, penso relacionada amb l'envelliment.
1: Sí, sí, però en general, hi ha fàrmacs quan estàs sa. La vacuna del papilomavirus farà que evitarà que tinguis un càncer de cèrvix a la dona, i l'home, després també, i te'l dona quan ets un nen. Si hi hagués una forma de fer un tractament que evités que tinguessis una degradació de generació a partir de 65, quan et jubiles a 70, doncs molta gent es vacunaria.
0: L'elixir de l'eterna joventut. Sí, això, sí, d'això se n'han fet pel·lícules, eh?
1: Podria ser elixir, no sé, com deies abans, petits elixirs, petites ampolletes, més que una.
0: Però s'està investigant sobre això per crear-ho, eh?
1: Ja és una àrea molt activa. L'únic fàrmac antienvelliment aprovat està aprovat per un gos als Estats Units, no? Perquè un gos que té un envelliment prematur és una forma d'evitar aquest envelliment prematur perquè té problemes en la columna vertebral.
0: O sigui, s'ha aprovat en gossos i això es podria extrapolar a humans?
1: Els gossos i els humans són molt semblants, molt semblants en aquest sentit. Aleshores podem pensar que no la mateixa, perquè és una cosa molt concreta, hormonal, que tenia un defecte aquest gos, però eventualment succeirà. Igual que el mateix que la malaltia cardiovascular. Avui dona una pastilla que té moltes coses dintre, estatina, l'antiinflamatori, l'aspirina, tot allà dintre, doncs imagina't una pastilla que tingués molts components, perquè l'envelliment té moltes capes, moltes raons.
0: L'Ozempic de l'envelliment.
1: Bueno, l'Ozempic és una cosa que està provant-se ara. Hi ha una pregunta científica, és de si aquests fàrmacs que es van dissenyar per la diabetes tipus 2 i que ara s'usen de forma popular contra l'obesitat, podrien també alentir l'envelliment. És una cosa que està començant a mirar els científics.
2: De fet, la recerca en envelliment va adreçada això, a la prevenció de malalties associades a l'envelliment. No a allargar la vida, sinó a millorar la qualitat de vida i, per tant, millorar els nostres anys. De fet, ara mateix estem investigant moltíssim per desenvolupar en el futur alguns fàrmacs que ens ho permetin, però bé, ara actualment els esforços estan més en seguir uns bons hàbits de vida, que precisament aquesta tarda en parlarem a la Casa del Llibre. A les 7 en punt del vespre estarem parlant de tot això i de molt més amb el Salvador, sí. Massip també.
1: A la Casa del Llibre, a Rambla Catalunya, a les 7 avui.
0: Per sintetitzar-ho, pels nostres oients que ens estiguin escoltant, el truc per envellir bé, no sé, manual d'instruccions, a part de fins que no ens arribin aquestes pastilletes, eh?
1: Sí, el que podem fer al dia a dia és evitar primer els hàbits tòxics, número 1.
0: I les persones tòxiques.
1: Estem parlant del tabac, estem parlant d'alcohol, estem parlant d'usar, a més, hàbits bons, és a dir, exercici físic moderat, una alimentació lleugera i variada, i després també aquest suport d'amics i família, que científicament és difícil de mesurar, però creiem que aporta.
0: I tenir un propòsit.
2: Exactament. La part social, més mental, cognitiva i d'actitud, jo crec que és vital. De què ens serveix viure tant si no gaudirem i no serem feliços i no estarem al 100%.
1: I després també un sistema que permeti a la gent gran seguir finalment actius a la societat, no arraconar-los, i dotar econòmicament perquè puguin tenir una bona vida aquests darrers anys.
0: Ui, això, sí, però fent d'avis i
1: hem
0: de fer de cangurs, ja estarem entretinguts.
1: Com a societat hem de dir-ho. Hem de dir que cada cop la societat és més envellida.
0: I un iogurt al dia, també, això sí.
1: Bueno, o més.
0: La Branyes ho feia.
1: Segurament.
0: Un o més?
1: Sí, perquè té a veure amb el microbioma, que et dona una població celular antiinflamatòria, que sempre ajuda. Reduir la inflamació crònica sempre ajuda a estar millor.
0: Doctor Saller, catedràtic de genètica de la Universitat de Barcelona, director del grup d'epigenètica de l'Hospital de Sant Pau, Eloi Santos, divulgador, investigador. Moltíssimes gràcies als dos autors d'aquest llibre, història d'una supercentenària, la història de la Maria Branyes. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Fins ara. Ara el doctor ens parlava de persones, d'evitar toxicitat, parlant de persones tòxiques. Ara, d'aquí a un parell de minuts, obrim la tertúlia esportiva. Fins ara.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
6: Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè! Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
7: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
7: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
9: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
10: On t'has ficat aquesta nit?
11: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, a partir de les 7 del matí, a Ser Catalunya. Amb Marina Fernández.
12: 6 minutets, ens passem de dos quarts. Sentíeu xiu-xiuejar el Sique Rodríguez. Què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
12: Amb la Danae Boronat. Bon dia, com estàs?
14: Bon dia, Catalunya. Bé, bé, bé, bé. Molt bé.
12: Que la Shakira.
14: Buah! Buah, espectacular. Al mateix nivell que el Barça.
12: Mira.
14: Estan allí.
13: Ja vas estar allà.
14: Frec a frec. Vaig estar allà.
12: Vas estar al concert de Madrid.
14: Vivint-la de prop, a més a més.
13: Va sortir una rèplica de Piqué, no? El Ken de la Barbie.
14: Bueno, si havia, sí, ara que ho dius, n'hi havia un. Sí, sí, sí. Nosaltres li dèiem Ken, si no li dèiem Piqué, però sí, el Ken.
12: No comparteixes, els que han criticat el concert?
14: No, bueno, no sé. No sé, qui, no sé, no sé qui pot criticar, la veritat, no, no. No,
12: no, per, no, per, no l'espectacle en si, sinó les dificultats per arribar i...
14: No, no, no.
12: L'estadi
14: no,
12: aquest prefabricat, no,
14: Està superben muntat, de veritat, eh? Però va ser molt fàcil, no sé.
13: És Tomàs... molt bèstia, muntar un estadi propi per fer concerts.
12: És heavy, heavy. Vam estar parlant amb l'Òscar Nin la setmana passada.
14: Puc dir, és de Servicony, una mica, això, saps?
12: Clar, ara, espera, i ara les Maria Branyes que ens estiguin escoltant potser no ho han entès, això.
14: Explica'ls-hi, Marina,
12: sisplau. Això vol dir que, això, partir la pana, mola molt.
14: Sí, sí.
12: Tomàs Roncero, què tal, bon dia.
15: Pues nada, pues aquí estoy buscándome los bolsillos, a ver si me han dejado algo después de lo del atracazo ayer, sí, pero sí.
14: Veu. El Tomàs
13: el atracazo lo ha metido Mourinho con el salario que le pagáis.
14: Ha anat a cantar a Shakira també, el Tomàs. Tu lo veu.
15: Vale, me gusta, me encanta lo que organiza aquí en Madrid, 12 conciertos, y lo llenará, y tiene energía, y tiene vitalidad. Y...
13: La lástima es que no lo puede hacer en el Bernabéu.
15: No, hombre, no puedo hacerlo entre otras cosas porque nosotros estamos preparando la final del Mundial. Entonces,
12: no
15: burxis,
12: no burxis. Que sabeu que la imatge de la jornada és la de Mourinho a la sala de premsa ensenyant un paperet amb les fotos de les dues accions polèmiques del partit, del derbi madrileny.
14: Es va fer un rufián,
12: Iñigo,
14: no?
12: Espinosa, què tal? Mira, ho deia abans, justament, que això ho feien al Congrés, que ensenyen fotos.
13: Però això ja ho va fer, l'anterior etapa al Madrid. Sí. Va treure un paperet amb errades suposades.
14: És que parlem
13: allò
14: de la politització de l'esport o
12: la futbolització de la política.
14: No sé què va ser.
12: Va ser primer, l'ou o la gallina. Sí. Íñigo Espinosa, tu tens informació sobre això.
16: Sí, bueno, és que estàveu parlant abans de supercentenaris. És que és quan miro el Mou, la impressió és que tot en ell és una mica supercentenari, no? El futbol, la roda de premsa, això d'ensenyar fotos... Bueno, el gran tema és aquest de les fotos, però molta gent el que s'està parlant és d'on treu aquestes fotos? D'on les va treure? Viatge al Madrid amb una impressora?
14: Sí.
16: No. La informació és que no, perquè no eren fotos, aquest és la informació, eren dibuixos. Es veu que el Mou ha fitxat pel cos tècnic un pintor realista i nosaltres tenim el noi, el pintor del Madrid, que va fer aquests dibuixos. És un pintor de la Corunya, és un noi jove, es diu Ancho d'Espaldes i el saludem. Hola, bon dia, Ancho, què tal?
4: Hola, Ancho. Què tal, bons dies.
16: Bueno, oye, cuéntanos cómo es eso que lo que mostró Mourinho no era.
4: Sí, bueno, el tema es que cuando en verano a Mourinho sí. se le. En verano, en un momento dado, a Mourinho sí. se le ofrece la posibilidad de fichar a Rodri.
16: A Rodri, sí.
4: Y
16: sí.
4: Mou dijo: no quiero Rodri. ¿Para qué quiero yo un tío que dé pases? Yo odio los pases.
16: Pase de los
4: y
16: pases.
4: Y entonces se ve que Mourinho dijo que el dinero de Rodri lo invirtieran en un buen pintor realista que pinte sí. realistamente las sí. jugadas que yo se vea polémicas para vale. luego poderles enseñar en rueda de prensa.
16: Como ayer.
4: Mou es un tío ya de una edad, él, sí. pues no está muy actualizado
16: no,
4: y sí. nada, prefiere las cosas pintadas pero, antes que imprimidas.
12: Pero entonces, o sea,
16: ¿tú qué haces? ¿Te sientes en el banquillo y pintas lo que Mou te dice? ¿O cómo
4: sí,
16: va
4: señor. Esto? Todo el tiempo yo estoy en el banquillo con un cuerpo técnico y cuando hay una falta, cuando hay algo que parece injusto, Mourinho ya me viene y me dice, Ancho, pinta esa falta.
16: Pinta.
4: O me viene y me dice, Ancho, pinta el árbitro mostrando la tarjeta esa que no era. O no, dice, no. pinta fuera de juego, Ancho. Sí.
16: ¿Y qué haces tú?
4: Yo saco ya mis láminas, mis rotuladores carioca.
16: Mira,
4: y yo me pongo a pintarlo. Entonces, al final del partido, le enseño a Mourinho todos los dibujos que he hecho por si quiere sacarlos en rueda de prensa. Y ayer, por fin,
16: no.
4: pues sí sacó esos dos dibujos míos y muy contento porque mi obra ya la puede apreciar tu mundo.
16: ¿Y cuántos dibujos haces en cada partido? ¿Cuántos te pide?
4: Unos 30, 40 dibujos.
16: Toma.
4: Este año Mourinho sale poco del banquillo, no sé si os
16: sí,
4: habréis fijado.
16: Sí, sí, es
4: bueno,
16: verdad.
4: Porque está mirando todo el rato cómo pinto yo jugadas polémicas. Está,
16: pinta las nubes.
4: Pinta bien aquí, pinta eso, ponme esto de color así, de color sa.
16: Bueno, pues gràcies, Ancho. Bueno, Marina, ja ho veus, no et
12: no sé,
16: casaràs una altra exclusiva
12: sí,
16: per l'equip Catalunya.
12: Tomàs, no sé si conocies esta tecnologia.

0: terroríficas, que aún más allá de que te saquen una roja, que de reglamento lo es, sino que te pueden lesionar las dos, y que dos señores, uno abajo y otro en una maquinita, pues al final no se pongan de acuerdo y que digan, bueno, pues que sigan en el campo.
1: Es que
0: Entonces,
1: Tomás,
0: que eso
1: ¿cómo
0: duele, es que eso
1: explicas
0: duele porque
1: tú?
0: al final el reglamento, mira, sea, por muy mal que estuviera jugando el Madrid, si tú la segunda parte la inicias contra nueve, eso ya lo digo
2: Ya, pero es
0: yo.
2: que ya haces trampa en tu
0: El Madrid
2: premisa,
0: mira a ganar el
2: perquè si
0: partido, ja
2: el
0: està.
2: Atlético de Madrid es queda amb 10, segurament l'entrada de Kang Lin Lee ja no es produeix. O sigui, això de dir no és que el Madrid debería
0: ¿Por
2: haber
0: qué no?
2: jugado contra
0: ¿Por
2: 9
0: qué no?
2: porque cambia el partido. Si expulsan a un tío, lo que pasa después
0: Pero
2: de la
0: si
2: expulsión ya no sucede igual, es una
0: Pero
2: evidencia.
0: si
2: Per
0: Kang
2: tant,
0: Lee
2: és
0: no la
2: trampa
0: hace,
2: dir
0: no,
2: que el
0: no, pues si
2: Madrid
0: Kang Lee
2: podia haber jugat contra 9.
0: que no, sí, que no. Que la entrada de Kang Lee es de estas porque él no es un tío que de patadas. Porque él mide
2: A ver,
0: mal
2: Tomás, que
0: y
2: cuando
0: hace
2: te
0: una entrada
2: expulsan a un
0: atlética
2: jugador el
0: sin
2: partido
0: maldad. Lo
2: cambia. Por
0: hubiera hecho
2: tanto, lo que
0: igual.
2: pasa después ya no es lo
0: Lo hubiera hecho
2: mismo.
0: igual. Yo hablo de hechos. Yo hablo de hechos. Los hechos son. Al Madrid tenía que abrir el descanso con dos más en el campo. Sé que hasta tú, que eres hombre de fútbol, sabes que es verdad.
2: Mira, para mí
0: Sabes
2: la
0: que lo de
2: entrada de
0: Cuti
2: Kang Lin
0: Romero
2: Lee es
0: es.
2: vermella, para mí es vermella. La del Cuti Romero, sincerament, no la veig tan clara.
0: Mira, el Cuti que
2: Perquè
0: se la
2: és
0: clava de dos
2: Bellingham qui
0: tacos
2: es
0: en la
2: tira per la
0: rodilla, hombre.
3: Que és veritat que si no la veus clara, pot ser allò
2: I entenc que el
3: podria
2: Madrid
3: ser
2: es
3: i no
2: queixi avui,
3: ser.
2: i ho entenc. El que passa és que Mourinho va més enllà. No és una queixa per un arbitratge concret. El que ve a insinuar Mourinho és que hi ha una conxorxa
1: El de sempre,
2: per
1: és que és el de
2: beneficiar el
1: sempre.
2: Barça i a l'Atlético, els dos, perquè cita jugades suposadament afavorides pels dos i per perjudicar el Madrid. És que Mourinho el que fa i a la roda de premsa és sancionable, perquè no es queixa d'una errada arbitral, que podria fer-ho. Es queixa de que hi ha una conxorxa.
3: I hi ha una altra cosa que fa Mourinho, que es diu
2: i el problema,
3: felicito a mis jugadores
2: i el problema,
3: negant que hi hagi clar, un problema
2: aquí,
3: joc,
2: el madridisme viu enganyat, perquè es pensa que Mourinho ha arribat al Madrid per posar ordre a la plantilla i és mentida. Mourinho ha arribat al Madrid per instal·lar el discurs que vol Florentino Pérez, que és que el Barça guanya perquè els àrbitres el beneficien. Per això ha arribat Mourinho al Madrid.
1: El que passa que el 21 de setembre...
0: Estuvo blandito, eh?
1: Estuvo blandito,
0: Para
1: sí, és una versió...
3: Perdona, estuvo blandito aquí, en Mourinho, a la roda de premsa?
0: Mourinho? Ah, me decepcionó ayer. Hay que decir las cosas ya como son. Aquí lo que van a por el Madrid, que esto es una guerra abierta y no van a parar. Y yo sé que gente de la Federación que está ya desconcertada y de joder, aquí se han pasado. Una que ha emocionado hasta febrero. Pero cargarse al Madrid en septiembre, nos hemos cargado la competición. Se nos hemos pasado de frenada, que sí, que sí. Aquí dice la cosa por su nombre. Esto es una guerra abierta.
1: Pero llavors, Tomás, parlem de futbol, ¿no? Hablemos de futbol.
0: No, no,
1: perquè,
0: si no,
1: clar,
0: el fútbol, sé que...
1: Per,
0: o sea,
1: per què li
0: tú
1: té,
0: puedes hablar
1: què,
0: de
1: què li
0: vuestra
1: passa a
0: favorita,
1: Marta
0: pero si
1: Güler?
0: pasan cosas... Ah, no, pero si fútbol podemos hablar, y acabo de hablar yo hace dos minutos explicando con autocrítica los deficiencias
1: no,
0: que tiene el Madrid.
1: No, però llavors
0: potser
1: que us passeu més estona parlant dels àrbitres que de futbol.
0: No, pero o sea, el juez que hace, tú vas a un juicio y si el juez luego te enteras que las decisiones que ha tomado están predeterminadas, de nada te vale luego los argumentos del fiscal, de los abogados, que más da. Si ya el juez luego te enteras
1: entonces,
0: que tiene una
1: predisposición, tú compras la película,
0: está,
1: ¿eh?
0: Lo que está pasando
1: una vez más. Hostia, pero no veieu que sona disc ratllat, Tomàs?
0: Si no, sé jo, però què
1: no veieu que sona... Que ja no,
0: no
1: que ja no cola.
0: Jo, sí.
1: Però Tomàs, ja
0: jo
1: no
0: soy un
1: cola.
0: Revolucionario, yo quiero acabar con esto, yo quiero que sea, se descubra toda la verdad, ya está. Los árbitros van a por el Madrid, es una guerra abierta, indisimulada. Y tremenda.
3: Y orquestrada por aquí, según tú, Tomás.
0: Entonces, que Madrid tiene que jugar mejor, sí, pero eso no tiene que ver con que yo me calle. Pues yo, mira, yo no me voy a callar, yo me da igual, yo ya estoy a una edad. Entonces, es una, por eso digo, Murillo estuvo blandito ayer.
3: Tomás,
0: bueno,
3: Tomás,
0: sanción,
3: pero darrere d'aquesta guerra, d'aquesta conxorxa, d'aquesta guerra, qui veus tu, la mà d'aquí, qui hi ha al darrere d'això? Què esteu dient
0: no,
3: exactament? Quina
0: no,
3: és la acusació?
0: De los árbitros que les tiene pasa la factura a Madrid y van a Madrid por los vídeos de Rama de Terzo, por Florentino, y entonces es que entre ellos son humanos, y dicen, oye, no aguantamos a estos tíos, que acabar con ellos, ya está, y no se cortan. I
3: però
0: estic,
3: està per
0: que
3: lliure,
0: este
3: no, hi ha, no hi ha ningú al darrere, són ells mateixos, són els mateixos àrbitres que tenen mania al Madrid.
0: No, manía no, que van a por el Madrid. Si ya no es manía, van a por el Madrid. Bueno, y escuche, sí, te lo voy a reconocer, algunos pitan con odio al Real Madrid. O no más que ver las caras que ponen. Tienen odio hacia Rafael. Es muy sencillo, lo he dicho muchas veces, como si yo pitara. Si yo fuera árbitro, el Barça tenía una pesadilla conmigo, porque le iba a perjudicar siempre que pudiera. Pues hay árbitros que pitan al Madrid con esa predisposición. Es decir, por encima de mi cadáver, estos ganan.
3: Pues llavors estàs posant en dubte la professionalitat de tot l'estament arbitral a Espanya, eh?
0: Sí, sí, no, jo la profesió de l'ordre no creo, perquè van a por el Madrid.
2: Però això, que ho digui Tomàs Roncero és una cosa,
0: no,
2: perquè
0: no
2: és periodista i té llibertat i, òbviament, no el pot sancionar el CTA, però és que és el mateix
0: pues,
2: que
0: no
2: pensa el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que ho expressa a través d'uns vídeos i que, a més, després ve recolzat pel seu entrenador a la sala de premsa, José Mourinho. El que diu ahir és per a que el CTA li obri un expedient.
1: No passarà.
2: sancionador, perquè no es queixa d'una errada, que insisteixo, podria fer-ho. Ell es queixa de que hi ha una conxorxa, i com ha dit el Tomàs Roncero, actuen amb premeditació, cosa que per mi és falsa, i és el discurs victimista típic de quan veus que el teu rival se t'està escapant perquè és millor, i llavors ja t'instal·les a buscar l'enemic comú i en teories paranoiques, va més enllà, Mourinho. No parla d'una errada concreta.
1: Sí, sí.
2: Ell diu que és amb premeditació.
1: Però això ja ho hem sentit.
3: Que també us dic que si no és real que li tenien mania al Madrid als àrbitres, vaja, estan fent molts números perquè acabi sent així, perquè acabi tot l'estament arbitral cagant-se en el Madrid.
1: Evidentment,
3: no?
1: Però per mi, no sé si el sancionaran o no, ja ha passat amb altres entrenadors que han fet declaracions molt més suaus, més civilines, i se'ls ha sancionat. També et dic, no cal fer la bola més grossa. O sigui, si ara el sanciones, llavors el Madrid, i persecució contra nosaltres, jo, de veritat. Yeah. Com que és una cosa que ja, és que està tan manida que juguen en castellà, per
2: favor. Mourinho va arribar al Madrid, suposadament, per canviar l'equip. Mm-hmm. S'ha invertit molts diners en fitxatges. Molts. De fet, això mereix una anàlisi. La deriva esportiva del Madrid, que la temporada passada va fitxar uns futbolistes gastant-se una milionada, i aquest any ha fitxat a futbolistes a la mateixa posició gastant-se una altra milionada. I això mereixeria dimissions. Però bueno, allà ells, és el seu problema. Mires l'alineació de Mourinho ahir, i el mig del camp i la davantera és exactament la mateixa que va alinear Xavi Alonso al Metropolitano la temporada passada quan el Madrid va perdre 5-2. Exactament la mateixa. Mig del camp i davantera. En què ha canviat el Madrid? En res. I t'ho torno a dir i ho avanço. Acabaran desquiciats. I aquesta temporada, si no hi ha 400 lesions al Barça, la Lliga s'acaba el febrer. També t'ho dic ara.
3: Volia demanar-vos de posar el focus una mica en el Barça, sí, també, perquè l'estem posant en el Madrid, òbviament, per tot el que va passar, però és una passada, és una barbaritat, com a mínim el nivell de resultats.
1: I si el Barça no estés com està, tampoc estaríem veient aquesta campanya. Vull dir, estan molt nerviosos. O sigui, és evident que hi ha nervis, que estan cagats, que estan a punt de desquiciar-se totalment, i som a 21 de setembre. Però és que ara mateix veus el nivell d'aquest Barça, dels jugadors, de les decisions del seu entrenador, de la pinya que és, i veus allò altre i diuen, hòstia, hem de fer alguna cosa. Mourinho diu, què he de fer? Vaig a fer l'únic que sé fer, que és rajar, criticar...
3: Ara, tres setmanes d'aturada de seleccions, que li anirà bé el Madrid.
1: És que serà duríssim pel Madrid.
3: No, li anirà bé, no? Com a mínim per dir, escolta, enfrenem una mica, a veure si el Barça es...
2: Jo crec que el Madrid no detecta el problema que té, i és que Florentino Pérez, que possiblement ha estat el millor president de la seva història, ja és un home color sípia. És un home antic. I està d'alguna manera, el Madrid és víctima d'aquesta olor a naftalina. Ahir, saps el que crec, parlo des de fora, potser el Tomàs Roncero pot confirmar o desmentir. Jo crec que ahir el que més molesta a Florentino Pérez no és la derrota, sinó veure Enrique Riquelme a la llotja del Metropolitano.
3: Tomàs.
2: I ell està amb les seves guerres, a més.
0: Estava
2: o no estava? I s'enfadó o no s'enfadó? S'enfadó o no s'enfadó? S'enfadó o no s'enfadó, Tomàs? S'enfadó o no s'enfadó per veure a Riquelme? S'enfadó o no s'enfadó per veure a Riquelme?
0: O no, no s'enfadó per veure a Riquelme. Que mal edad,
2: ¿eh? Pues
0: un candidato a la presidencia de Madrid, socio Real Madrid.
1: Home, això s'ha publicat, Tomàs.
0: Me meteré a Miguel Ángel Gil y ya está. No, pero mira, si está muy bien, si mira, cuando alguien está debilitado, todo el mundo van como llenas, venga, claro, a cachondearse,
1: no, burlarse. Que las derrotas del Metropolitano ya son habituales, si fa quan, si, 4 años sí, que no guanyeu allà.
0: Sí, tiene razón.
1: El
0: Metropolitano está habitual como ganar el final del campeonato de la Lipi. Eso es verdad.
1: Sí, sí, pero ellos cada...
0: El Metropolitano no te la ganaba la final del campeonato.
1: Los últimos años, allá, pa.
0: Estoy confiando que tiene razón, son rutinas. El Madrid le gana toda la final del campeonato de la Lipi y yo no gano el del Metropolitano. Bueno, la gente gana batallas y la gente gana guerras.
2: Es un club antic.
0: Esto
2: ahora mismo hay un impasse.
0: No, hay un impasse de 3 semanas, va a ser 3 semanas de sesión, de mirarse para adentro, Mourinho tendrá que
1: recuperar. Pero en 3 semanas el Madrid aprenderá a sacar el balón de atrás.
2: Serán 3 semanas de vídeos.
1: Güler tendrá protagonismo. Es que Tomás, tú antes las decisiones que aprende Mourinho.
0: El equipo está mal, ya lo sabemos. Que tiene que tomar decisiones Mourinho, ya lo sabemos. Pero te digo una cosa, se han hecho 6 fichajes.
1: Pero,
0: mucho,
1: árbitros, árbitros.
0: Tiene que empezar a activarse, que tiene que tomar decisiones drásticas, que tendrá que ir Vinicius al banquillo, que yo creo que va a empezar al banquillo, que tendrá que poner a Bernardo Silva ya de título indiscutible, y o bien Tchouaméni o bien Valverde ir al banquillo, que al chaval a Carlos Espí tendrán que empezar a darle.
1: Es que Tomás, una cosa, clar, si no comenceu a criticar a Mourinho, posar-li les piles, ell seguirà amb el rollito de árbitros i tal, que està bé que vosaltres critiqueu els àrbitres també, però trobo que si no hi ha una autocrítica de la pròpia afició, del periodisme, de gent de l'entorn, de dir, ei, espavileu, que les coses no van bé. O sigui, abans del febrer la Lliga s'haurà acabat. Abans, com diu el Siqué.
3: Tomàs, abans de deixar-vos marxar, m'agradaria demanar-te l'opinió en relació a aquesta campanya, la controvèrsia en relació a aquelles samarretes de suport, de teòric suport a Ceuta, amb allò de Todos Somos Caballas, la samarreta que es van posar a mitges, Vinícius, Mbappé i Konaté, amb l'argument d'Mbappé de dir, escolta, més que aquí no hi havia representat tothom, aquí s'estava obviant una part del problema, segurament els que ho estan partint més, que són la gent que està malvivint a la platja, que són aquests migrants que han arribat. Com ho estàs vivint i com ho estàs veient? Amb Florentino també anant-se'n cap a Ceuta la setmana passada.
0: No, a mí eso no me gustó porque yo puedo entender la sensibilidad de cada uno. Efectivamente, claro, si te pones a pensar en los 120 personas que murieron en las aguas, pues evidentemente, aunque sabemos por dónde estaba el origen de una invasión ilegal, pues evidentemente, si piensas en los fallecidos, te duele y eso parece muy bien. Pero es que en la camiseta lo ponían Todos Somos Caballas. Ni decía nada de Marruecos, ni hablaba de invasores. O sea, no era una camiseta que luego aumentara con un ataque más allá de los sucesos, sino tener una solidaridad con la gente de Ceuta, que lo está pasando de pena. Yo tengo muchos amigos y hablo con ellos día a día, y la verdad es que están sufriendo, sus vidas han cambiado por completo, no pueden hacer ya vida normal, y por lo tanto era una decir, oye, estamos con vosotros, que acabe pronto esta situación. O sea, no tenía mayor recorrido. Mbappé, Vinicius y Konaté lo tomaron por el otro lado. Ellos también tienen allí sus amistades, pues todos sabemos, por ejemplo, que Mbappé es íntimo de Arrab, Vinicius creo que haya ido alguna vez así de vacaciones, tendrán ahí, no sé, sus intereses como jugadores que son ya de dimensión mundial, y no querían, a lo mejor pensaban que se cerraba una puerta, un error absoluto, ¿por qué? Es mejor no ponerse la camiseta. Pues no te la pones, tú lo explicas por tu conciencia, lo que sea, pero dejarte las medias, enfadas a toda la gente, es horrible. O sea, a mí no me gustó, pero me gustó el Madrid. Estuvo el viernes allí, y por cierto, ya estaba hablado desde el día del Inter, y estuvo en Florentino, y estuvo Pirri Kerceuti, por cierto, y Butragueño, dando su solidaridad personal yendo allí. Me gustó el día del mosaico del Inter, que fue un mosaico precioso en todo el fondo, y me parece que el Madrid sí que como club está demostrando una solidaridad con la gente de Ceuta. Por cierto, cosa que no ha hecho el Barça, pues el Barça ni ha hecho nada al Camp Nou, ni ha hecho nada en ningún momento, ni ha hecho un comunicado público siquiera, y ni siquiera ha ido allí teniendo a Migueli, que es de Ceuta, que es una gloria del Barcelona.
3: El Barça no ho ha fet, tenint en compte que és una iniciativa empresarial. És una iniciativa empresarial...
2: Liderada per Vicente Boluda.
0: Sí, pero da igual, pero una iniciativa que era para apoyar a la gente de Ceuta, no decir, oye, vamos a gastarnos la pasta en este empresario, no. Es decir, todos, es que además ponía Todos Somos Caballas. O sea, que era de las cosas más simplonas, sencillas y solidarias y fáciles de seguir y secundar.
2: Sí, pero que, lo Tomás, que digo, insisto, seremos que todos caballas o pescadito frito, pero la iniciativa es de unos empresarios, la iniciativa es de unos empresarios valencianos para solidarizarse con los empresarios de Ceuta, no con la población. Y després, que s'ha fet una autorització política que el Barça ha de vigilar en les samarretes que es posa, és evident, perquè hi ha hagut càntics de Ceuta no se vende, el seleccionador Luis de la Fuente, a qui jo li reconec el mèrit esportiu, evidentment, però les declaracions que fa sincerament no fan que senti empatia cap a ell, va dir l'altre dia, no, jo lo que sé és que hoy soy más caballa que ayer. Què vol dir amb això? Això és el Gibraltar, és espanyol, i és impossible que hi hagi part de la població d'aquest país que s'hi senti identificada, ja està, i ho han d'entendre.
0: Sí, pero sí que el Barcelona ha hecho un solo acto, un solo guiño hacia Ceuta, dímelo. O sea, a ver si es que estoy despistado.
1: Es que, Marina, a la situació esportiva s'hi afegeix aquesta mala maror social. Ara mateix contra les seves estrelles. Sí. O sigui, és que tots són incendis ara mateix al Madrid. Un entrenador que no funciona, un president que no saps on és, que està més fixant-se en les seves batalles personals que en el que passa al terreny de joc. Una afició que no vol els seus jugadors estrella. Buf! Teniu feina, Tomàs?
3: Dana i Brunat, Tomàs Roncero...
0: Sí que
3: Rodríguez, gràcies. Gràcies i gràcies, adeu. Tomàs, que em diuen que has dormit poc. Que vagi bé.
0: Cuidaros, venga, un besito. Ciao.
4: Aquí Catalunya.
3: Que guapos.
4: Amb Marina Fernández.
3: S'ha de ser agraït, home, amb els col·laboradors. Gràcies, guapos, Danai, Sique. Ara són les 10 del matí, és moment d'actualitzar les notícies amb el Sergi López. Què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina? Bon dia. Matí molt complicat a les carreteres. El punt més conflictiu és l'AP7 per un accident a primera hora que ha arribat a generar fins a 20 quilòmetres de cua, Judit Casellas.
6: Els vehicles implicats a l'accident, un camió i dos cotxes, ja han estat retirats, però les retencions es mantenen entre Sant Cugat i Mollet en sentit sud. Ara queden 11 quilòmetres de cua i trànsit lent. Un altre punt molt complicat per circular-hi avui són les rondes, amb cues que han arribat als 12 quilòmetres. És a dir, pràcticament tot el tracte amb retencions, la C58, la B23, la C32 i la C33 són altres vies també on la circulació ara mateix és complicada.
5: I Rodalies tampoc no es lliura, un dia més de retards.
6: Continua les afectacions a l'R2 Sud i als regionals del Sud. Les demores poden ser dels 20 minuts i són conseqüència d'una incidència a l'estació de França que ja s'ha resolt.
5: Parlant de trens, des d'avui els combois d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places per la substitució dels trens Hablo per altres de menys capacitat.
6: Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica perquè s'han de revisar els combois.
5: La policia ha confirmat que l'home detingut a Alacant per haver assassinat una dona a Madrid aquest cap de setmana era la seva parella.
6: D'aquesta manera es tractaria d'un nou assassinat masclista. L'Ajuntament de Leganés ha convocat un minut de silenci. Amb aquest crim ja són 38 les dones que han mort per violència de gènere en el que portem d'any a l'Estat.
5: Pel que fa al dret a vot dels nacionalitzats, amb la Llei de Memòria Democràtica, us expliquem que la justícia es va negar a aplicar ara, fa 3 anys, el veto que ara ha imposat el Suprem.
6: El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va decidir l'any 2023 no suspendre la instrucció que va desenvolupar aquesta norma en entendre que la seva suspensió afectaria un interès general superior com és el dret a vot.
5: La ministra d'Infància, Cira Rego, ha acusat el Partit Popular de no voler arribar a acords amb el repartiment dels menors migrants de Ceuta.
7: Y solo puedo llegar a la conclusión de que se está haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas, porque soluciones hemos puesto encima de la mesa.
5: Ho acaba de dir en una entrevista a l'Hoy por Hoy, on també ha confirmat que encara queden entre 500 i 700 menors malvivint als carrers de la ciutat autònoma.
6: I assegura que tots els que es vulguin quedar a Espanya podran fer-ho.
5: Avui que precisament Alberto Núñez Feijóo torna a Ceuta per quarta vegada des de l'arribada massiva de 70.000 persones a finals de juliol.
6: Aquesta vegada visita la ciutat autònoma acompanyat del president del PP europeu. La delegació es desplaçarà al territori per veure en primera persona l'estat actual de Ceuta i la frontera amb el Marroc. La visita s'emmarca l'estratègia del PP d'europeïtzar aquesta crisi. Feijóo ha celebrat una resolució aprovada pel Parlament Europeu per la qual, segons el líder dels populars, la immensa majoria dels ciutadans del continent saben que Europa no comença i acaba a Andalusia, sinó a Ceuta i a Melilla.
5: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, han rebut un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya en els darrers 5 anys.
6: Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia de la Fundació Josep Carreras, coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia. El Banc de Sang i Teixits ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants. Actualment, la meitat dels donants registrats tenen menys de 40 anys i entre els nous, la mitjana és de 27.
5: Tarragona està de celebració amb els dies forts de Santa Tecla. Aquesta nit hi haurà un dels actes més multitudinaris i esperats, la baixada de l'Àliga. Eva Hidalgo.
8: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales a ritme d'en Perit Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant la peça cap a l'Ajuntament. Oriol Parelló és el president del Vall.
9: Un clímax a nivell de ciutat. Portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de molts sentiments i emocions.
8: I demà, vigília de festes i primera sortida al complet del seguici.
5: I ara, Marina, sentirem una part de la banda sonora de la pel·lícula L'Odissea.
3: Ah. I això per posar-nos en situació.
5: Efectivament, el motiu és que han trobat un fragment de l'Odissea de 1.700 anys abans de la pel·lícula. Estava amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès ha descobert un tros de pergamí del segle IV amb versos del poema èpic d'Homer, amagat entre pergamins i papirs de la biblioteca de la Universitat d'Utrecht. Segur que va ser molt emocionant aquesta troballa.
3: Em fa gràcia perquè és una campanya de màrqueting perfecta, és que sembla feta expressament en el context de la pel·lícula. Just ara vaig trobant això.
5: Doncs mira, conspiranoics aquí,
3: els conspiranoics no tindrien en sucaripa. Sergi, gràcies.
5: Fins
3: un
5: ara,
3: minut
5: Marina.
3: I obrim el racó de pensar. It's not easy, it's not easy.
10: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Com et dius?
13: Ferran Adrià.
12: Quina és la teva experiència com a cuiner?
13: Has estat a alguna escola?
12: Has tingut algun mestre?
13: Això és una altra lliga.
12: Això són dos estrelles Michelin.
14: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
15: Estàs posant a tots al límit.
16: Tendreu tots mal.
14: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Deu i set minuts, obrim racó de pensar.

0: Com cada dilluns a aquesta hora m'acompanyen la Maria Nicolau. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: I el Carles Francino, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: La Maria, que arriba amb un dilluns, molt dilluns, de dilluns total, amb una caravana que has fet per arribar. Bueno, ho estem explicant des de primera hora. Anaves per la P7, oi?
1: No, he evitat la P7, però clar, la resta també estaven col·lapsades. Espassotes i la gent del trànsit, doncs clar, no, ja se centren en lo rellevant. Però he trigat 2 hores i mitja a venir des de casa i normalment és 1 hora i 10.
0: Imagina't.
1: I perquè sou previsora, perquè visc així, però tela.
0: Sí, tela. Sapigueu que hi ha aquest problema gros a la P7, 20 quilòmetres de retenció per un accident que hi ha hagut amb un camió una altra vegada. Això és Sant Cugat que ha passat, però vaja, en direcció a Tarragona es veu que hi ha un cacau important, que a més, com deia ara la Maria, està afectant la resta de vies que s'hi connecten. Matí complicat i divertit de dilluns.
2: Com en que gairebé no passen camions per la P7, no?
0: Exacte, sí, així sí. És.
1: Ens haurien de posar tren al poble. Bueno, no tenim ni bus.
0: Vols dir que serviria alguna
2: però tu
0: cosa?
2: Tu estàs a la ràdio avui, Maria.
1: Oh, clar.
2: Ah, mira-la.
0: Cada dia la tenim aquí. Clar, tu estàs des de Madrid, doncs veus.
2: Clar, jo em pensava que entraves des de casa.
1: No, mira, sóc un bon soldat de la Maria.
0: Present, sí, home, sí. Sí. Va, que abans d'entrar en què us ha fet pensar vosaltres aquests últims dies, us volíem servir un tema damunt la taula que té a veure amb els supermercats, amb aquesta idea, amb aquesta proposta de l'alcalde Collboni, l'alcalde de Barcelona, que diu que vol portar aquí això que estan fent a Nova York, que ho està fent Mandani a Nova York, als supermercats assequibles, supermercats públics. Nosaltres ara conversarem també amb el Gerard Hernández, que és el president de FACO a Catalunya, per saber la seva opinió, però Maria, t'he vist activa amb aquest tema en aquestes últimes hores a les xarxes. Quina opinió et mereix a tu aquesta proposta?
1: Ostres, disparo, eh? Vull dir, a mi em fa una mica de vergonya, perquè crec que estem sent molt poc seriosos amb un tema que ho és molt de seriós, que és no tenir diners per menjar dignament i arribar a final de mes. Llavors, el que no em sembla... O sigui, em sembla que no és de rebut, d'entrada, seguir amb aquest mal vici que tenim d'implementar polítiques que estan funcionant a l'altre cantó de l'univers en un context completament diferent, simplement perquè d'allà se'n treu rèdit electoral. Jo crec que és pornografia juga amb la situació potser complicada d'un sector dels veïns de la Marina del Prat Vermell que necessiten solucions a unes circumstàncies, que és el
0: perquè
1: fet...
0: allà, a la Marina del Prat Vermell, disculpa, més on faran aquesta prova
1: allà
0: pilot. Allà
1: fan la prova pilot, sí. I la fan allà perquè compleix una sèrie de requisits i adoptant un format concret que fa que es puguin diguéssim, trampejar les normatives de la llei de protecció de la lliure competència de la Unió Europea. És que tot plegat és complicat. Llavors, el tema és que Collboni arriba aquí i diu, seré com el Mamdani. Es fa la fotografia amb el que és el cadellet predilecte de la part més esquerrana del Partit Demòcrata dels Estats Units, que ara mateix és una figura molt potent, amb molt de capital polític i amb molta fama, i per captar aquest capital polític, arriba aquí i diu, jo faré el mateix, i anuncia una xarxa de supermercats públics a Catalunya, a Barcelona. D'entrada, als Estats Units això ja està, ja té demandes presentades per, en efecte, competència deslleial. Llavors, segona, com està el petit comerç de barri a Barcelona? Realment necessita que l'Ajuntament entri com a competidor amb preus més barats? Segona cosa, si aquest supermercat públic, d'entrada hi ha prova pilot a la Marina del Prat Vermell, supermercat públic, entra dient i defensant que, de fet, el seu sentit de ser és oferir preus més assequibles i més barats, ara mateix la gent es pensa sempre que, ostres, les grans corporacions alimentàries, els grans distribuïdors, tenen uns marges astronòmics i per això es paga tants pocs diners al pagès i és tan cara les coses al supermercat. Els marges ara mateix a Espanya, segons dades de l'any passat, de 2025, que van ser publicades per un gran article a Expansión, diuen que el que va aconseguir un marge, que ho va patar més fort, va ser Mercadona, amb un 4,52%. Sí. Lidl va fer algun pic ocasional d'un 5%, però Auchan fa un menys 3,52%, i lo normal és estar entre el 0,5% i el 1,5% o 2,3% de marge de negoci. Llavors, si Mamdani o si Collboni vol fer-ho aquí, de posar preus un 30% més barats, aquest descompte del 30% no pot sortir del marge. D'on sortirà? Dels impostos de les persones que ara mateix ens enfrontem a que el preu del xurrasco avui sigui com el preu del filet fa 3 anys. Yeah. O sigui, sisplau, siguem seriosos. Si això s'ha de patrocinar i finançar amb impostos, com és possible que estiguem defensant una idea que només pot existir ara per ara com a prova pilot a la Marina del Prat Vermell, perquè ara té unes circumstàncies i unes condicions que poden fer que sigui considerat un desert alimentari, perquè no hi ha gaire botiga de proximitat, perquè és un barri que està creixent i encara no hem arribat a aquest punt, però que, evidentment, els pobres treballadors de Ciutat Meridiana, de Ciutat Vella, del Carmel o del Raval no podran tenir. Per què? Perquè allà de supermercats ja n'hi ha. Llavors, aquest descompte serà finançat amb els impostos de la mateixa persona que després serà client d'aquest supermercat, primera. Segona, aquesta situació de desert temporal és transitòria. De desert alimentari és transitòria. I el que fas implantant-hi tu és no afavorir que un petit botiguer pugui obrir-hi la paradeta, perquè no vindrà sabent que tu li fas la competència amb preus més baratos. La tercera cosa és, això serà gestionat per una ONG sense ànim de lucre per poder una mica passar a través d'aquesta normativa que protegeix la competència lliure. Aquesta ONG i, a més, tota la sèrie de càrrecs intermitjos, gestors, assessors, directors de projecte, directors de proposta, reformadors de locals, que s'enriquiran pel camí per fer una solució que no és solució de res. No significa que no hi hagi un problema, però aprofitar aquesta circumstància per poder anar a Nova York a fer-te la foto amb el Mamdani i poder ensenyar-la i poder-te presentar com a un alcalde progressista, cosmopolista i futurista, em sembla pornogràfic. I després, a més, jugues la carta, perquè només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, de la FP, i dius que allà treballant hi tindràs estudiants d'FP. Mentida. No hi ha, des de l'any 2010, no hi ha estudis d'FP de carnisseria i xarcuteria, ni de peixateria, ni de tractament de vegetals, ni de productes làctics en aquest país, perquè la LOE el 2010 els va finiquitar tots. Em diran, sí que hi ha estudis de xarcuter. Sí, són certificats de formació ocupacional destinats no a ser una proposta més de futur pels nostres adolescents quan vulguin triar ofici, sinó destinats a persones que han sigut centrifugades del món acadèmic, del sistema educatiu o del món laboral, a persones en atur. Llavors, ni és FP, ni és una solució pensada des de Catalunya o des de Barcelona per un problema d'una zona molt concreta de Barcelona, sinó que jo crec que és una estratagema de comprar capital polític.
0: Venies amb ganes.
1: Ho sento molt. És que vaig passar-me tot el dia d'ahir pensant i rumiant i mirant dades i pensant què està dient Justícia Alimentària sobre això, què pensen les ONGs que porten anys treballant sobre el terreny, sobre aquesta proposta, i em sembla que hem de començar a ser seriosos amb els diners dels contribuents, perquè a tots ens costa molt arribar a final de mes. Em sembla que hem de ser molt seriosos amb els xarcuters, amb els botiguers de barri i amb tot plegat, perquè Barcelona no està com per jugar.
0: Carles.
2: Maria parla des del coneixement profund d'una realitat que jo no domino tant, però em quedo amb el que ha dit al principi de la seva reflexió. És molt complicat, a veure, de fonts d'inspiració podem trobar-ne tot arreu, però és molt complicat i molt discutible, així d'entrada, intentar traslladar realitats de l'altra punta del món aquí, o al revés seria, no? És a dir, és veritat que Nova York, la ciutat, té unes condicions socials, té una quantitat de gent que li pot anar molt bé aquest tipus de supermercat públic. És veritat que allà hi ha unes condicions molt diferents de les d'aquí. Aquí hi ha problemes, però allà hi ha problemes multiplicats per 14, o per 15, o per 20, o per 50. I, per tant, inspirar-se, sí, en una realitat llunyana, aplicar-la tal qual... Home, jo després d'escoltar la Maria, m'agradaria molt un dia pogués sentir una conversa entre ella i algú de l'Ajuntament, no cal que sigui l'alcalde, o bueno, si fos l'alcalde, collonut,
0: mira, ens
2: per,
0: està fent
2: intentar,
0: la...
2: per intentar escoltar i treure conclusions, jo, perquè, en fi, és que de les moltes coses que ha dit, dius, hòstia, i això és així, i això és així, i això és així, clar. Vull dir, jo no puc endevinar les intencions d'un polític, de si es vol fer només una foto o guanyar crèdit electoral, això ho podem suposar, però no ho podem afirmar, o almenys jo no puc. Ara, amb totes aquestes coses que ha dit la Maria, amb totes aquestes reflexions, insisteixo, fetes des del coneixement d'un sector, a mi m'agradaria molt sentir un debat, una conversa, una discussió, si es vol, entre els promotors d'aquest projecte pilot, que de moment és pilot, i tot el que ha posat sobre la taula la Maria Nicolau. Sincerament.
0: Estem fent, justament, la Cristina García, la Laura Estrada, estan fent la feina de producció demanant a l'Ajuntament que ens hi posi veu en això també, a veure quins són els arguments a favor pels quals ells sí defensen aquesta mesura. De moment, aquí podem incorporar la conversa és el Gerard Hernández, ell és el president de FACUA Catalunya. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vosaltres com veieu aquesta mesura?
3: Bé, d'entrada, com a proposta, no em sembla... serà positiva com a proposta. És a dir, creiem que s'ha de ser valent de fer propostes. No sé si serà la solució, probablement no sigui la solució. De fet, també des de FACUA portem molt de temps defensant altres mesures que van més enllà, no? Que és més estructural, a l'hora de comprovar, de no fer complir doncs, la llei de la cadena alimentària, perquè no hi hagi cap paula de la cadena doncs, que s'enriqueixi o especuli en moments determinats quan hi ha pujades de preu, no? Majorista, no? Al mercat, no? Que això s'ha donat. També hem defensat en ocasions quan s'han disparat preus, ja dic, de determinats productes concrets, establir topalls a preus, o inclús la tan famosa cistella de la compra, no? Que havia de ser pactada amb el sector perquè assegurar doncs, que els productes de necessitat poguessin arribar a un preu assequible doncs, a tothom, no? És a dir, hi ha una sèrie de mesures, no? Inclús que van més enllà de la pròpia alimentació, com podria ser, doncs, per exemple, en el tema de l'energia, no? Topar el preu de l'energia, que al final l'energia està darrere de tot, perquè tots els productes passen en un moment o altre de la cadena doncs, per una necessitat d'energia, no? Per tant, hi ha d'altres factors que podem incidir i des de FACUA apostem, creiem en la intervenció pública a l'hora de defensar doncs, els drets dels consumidors i a dir, la proposta com a tal, bueno, em sembla una proposta si més no valenta. Després veurem si jurídicament o inclús econòmicament té resultats, no? Té el resultat que s'espera. De moment, és una proposta, és una prova pilot, veurem i analitzarem en tot cas si s'implementa i es fa des de terme, doncs veurem com es desenvolupa i quins resultats té. D'entrada, ja dic, d'entrada no sabem si és la solució, probablement no sigui la solució, però bé, valorem positivament, si més no, la valentia de fer propostes, no? Tant de bo n'hi hagi d'altres, tant de bo, o inclús l'oposició, altres grups polítics, doncs facin les seves, no? I les valorarem i, en tant en quant, doncs ja dic, són propostes que demanem, són solucions. No sabem quina serà la solució perfecta, perquè segurament no existeix, la solució màgica, no? Però si més no, ja dic, com a proposta, com a pas endavant, ens sembla positiu. Després ja dic, haurem de valorar, evidentment, el resultat. I sense deixar de banda, doncs, tota una sèrie d'altres mesures que es poden prendre i que creiem que s'haurien de prendre doncs, per assegurar doncs, que no s'abusi en cap moment, no? Per tota la cadena, no? I moments de pujades puntuals de preus doncs perquè el consumidor es vegi obligat, no? a haver de triar, no?
0: Ja, és veritat que, clar, des de FACUA el que vetllen és pel consumidor, no tant per l'altra banda del problema, que seria tota aquesta cadena, no? de producció i de distribució. Aquí la pregunta és si aquesta xarxa de supermercats, no sé si en lloc d'ajudar, perjudica aquestes parades de mercats que no, hi ha no supermercats, mercats que estem veient com tanquen, no?
1: Clar, fixa't, ja no és només... o sigui, si això a vegades és Maria, ostres, és que no t'agrada res, un moment, si això funcionés, fantàstic, però hi ha un cost d'oportunitat quan tu decideixes apostar per unes polítiques i deixar d'apostar per unes altres, és a dir, FACUA ho acaben de comentar i de dir-ho, hi ha moltes entitats que fa molts anys que tenen propostes sobre la taula, que porten estudiant aquest sector i aquest tema. El tema de l'encariment dels preus dels aliments no és una cosa circumstancial que passi només ni a Barcelona ni en aquests punts on ens està planificant, si tu vols, aquesta prova pilot d'aquest supermercat públic. Ara mateix estem en un 36,4% de risc de pobresa dels nens a Catalunya. O sigui, estem patint una inflació galopant que ara mateix està al 4% si ens mirem les dades de l'agost. Però és que la inflació acumulada la portem tots a la motxilla a sobre l'esquena i la notem cada cop que omplim el dipòsit del cotxe. Llavors, jo crec que tenim temps, tenim assessors, tenim grups d'experts que aconsellen els nostres polítics. Llavors, per favor, en lloc de fer polítiques superficials, observem i atrevim-nos a ser valents de veritat i posem-nos a pensar, per exemple, quin sentit té que el 30%, que entre el 10 i el 30% de fruites i verdures no arribin als lineals perquè no compleixen qüestions relatives a la mida i a l'estètica. I aquest 30% de producte que es llença, el seu cost no s'esfuma, s'imputa a la resta de productes que sí que arriben als lineals, que fan que les pomes siguin més cares del que podrien ser.
0: Perquè siguin més boniques.
1: Perquè siguin més boniques. Llavors, això són coses que tots coneixem, que fa dècades, des dels anys 90, que hi ha entitats que ho posen a sobre la taula i en canvi es decideix no fer res. Per què? Perquè fer aquest canvi doncs potser seria complicat i potser no es tindria tant de crèdit, tantes fotos boniques al costat. M'entens què vull dir? Llavors, jo el que m'agradaria és que, sisplau, per favor, fóssim molt conscients del que costa guanyar cada un dels euros que ens arriben a la nòmina cada mes a tots nosaltres i que després, quan l'Ajuntament, la Generalitat, el Govern o qui sigui, s'adoni que té opcions per gastar-los, que es pari a pensar si realment allò repercutirà positivament en tothom que ha fet l'esforç de donar-los i entregar-los.
2: Quin termini té aquesta prova pilot? Ho sabem?
1: Comença l'any que ve, 2027.
2: Sí, però i quant de temps estaran provant-ho?
0: No sé si s'ha concretat sobre això, ara busquem la informació, però diria que no, que sí que s'ha dit quan començaria, però no quan duraria
1: en
0: el temps.
1: Fixa't que el tema és que tu implantes aquesta prova pilot l'any 2027 perquè a la Marina del Prat Vermell doncs no hi ha gaire teixit comercial encara, i si tu ets un botiguer, quin incentiu tindràs per posar-t'hi, sabent que hi ha algú competint amb un 30% de preus, amb els preus un 30% més barats que tu? Yeah. I que, a més, aquest 30% de preus més barats no és perquè tingui una gran xarxa de distribució millor que la del Mercadona, del Bonpreu, del Caprabo, de l'Oixan, sinó perquè està dopat amb diners públics. No ho sé.
2: Això ja veurem si es pot fer, Ara ho comentava el Gerard una miqueta, el Gerard comentava algun dubte jurídic, jo no tinc ni idea,
3: sí,
2: però clar, això de dopar preus, com diu la Maria, no sé, jo a mi em genera algun dubte, sincerament, perquè també d'una altra banda, doncs haurem de suposar que quan es posi en marxa aquest supermercat hi haurà cua, però
0: finals
2: no cua de la gent del barri, final del 27.
0: Bueno,
2: cua no de la gent, no només de la gent del barri, sinó de la gent de fora, no? Que vindrà, collons, si és un 30% més barat, anem a comprar allà.
1: Ja cobrem, no?
3: Segurament és un risc, sí, i evidentment jurídicament hauran de filar molt prim per poder justificar doncs, el que es respecta a la competència, no? Per això, més enllà, ja he dit, valorar positivament totes les propostes que es puguin fer per analitzar-les i però en tot cas sí que és veritat que potser hi ha altres mesures que serien més transversals, més estructurals, que es podien prendre i que no es prenen potser perquè fa por grundar-se a lobbies o perquè això és més complicat d'aplicar o perquè realment doncs, no hi ha la voluntat política perquè no dona un rèdit, no dona un titular. No? Llavors, és veritat que hi ha altres mesures que les de la societat civil s'han proposat des de fa temps, o altres entitats que han proposat mesures i que bueno, la resposta ha estat el silenci, no? Yeah. Moltes vegades falta també una mica d'escolta de quines són les demandes de les associacions civils, de les associacions de consumidors, en aquest cas, no? Que deia dir que en aquest cas la proposta pot sonar bé, però és veritat que s'ha de veure i el tema jurídic, evidentment, no serà segurament, serà el cap de la talla, però, bueno, aquí no entrem, aquí nosaltres el que ens interessa és que realment sigui tota una competència, però sigui un benefici al final per la butxaca del consumidor, no? Yeah. Però ja dic, segurament hi ha altres mesures que no són tan, potser, tan populars, no? I que, doncs, potser s'haurien de prendre abans de prendre aquesta, no?
0: Per exemple?
3: Doncs, per exemple, quan es detecta, perquè s'ha detectat encariments de dos dígits en determinats productes, està un límit màxim. i però mira, aquest producte no pot superar aquest preu. O si realment, si realment ens creiem la, la llei de la cadena alimentària, que determina que es puguin no només els preus finals, sinó els marges, que es puguin investigar quan, ja, ja dic, quan s'han detectat pujades de dos dígits de determinats productes concrets, com el en el seu moment l'oli o d'altres productes que en algun moment quan hem vist pujades espectaculars, això, evidentment, aquí darrere hi ha algú que s'està lucrant. Perquè, sí, evidentment que pot haver una guerra que l'afecti i que pugi el petroli i que hi hagi escassetat, però pujades de dos dígits, home, se'ns fa difícil d'entendre que això pugui ser realment un motiu, no?, perquè hi hagi aquesta pujada tan mestre que després no baixa. Ja. Després la guerra passa, la inflació baixa, però
2: el preu d'aquest producte
3: es queda, no? Llavors, en aquest sentit...
0: Això ja tenia un nom, no? Segurament... Tenia un nom, l'efecte aquest de com
3: pugen... Sí, no? L'efecte pluma, no?
0: L'efecte pluma, exacte. Sí, sí. Que pugen... Que baixen...
3: Puja molt ràpid, l'exemple clàssic és el petroli, no? Puja disparat, benzina, quan puja el petroli, puja la benzina. Però quan baixa el petroli, la benzina va baixar
2: poquet
3: a poquet,
2: no?
3: Triga, no? I, evidentment, i no oblidem que el petroli està darrere de tot, perquè, ja dic, el petroli és un dels factors principals de la cadena alimentària, que ara que no ho sembli. Puja el petroli i puja tot, puja tots els productes de la lineal.
1: Hi ha les flotes de camions que han de distribuir aquests productes, hi ha els vaixells, hi ha el plàstic dels envasos que es fabrica amb petroli,
3: hi ha
1: el refrigerar... Totes les càmeres frigorífiques que fan que puguem tenir mongeta tendra a l'octubre són les que després fan que el preu de la mongeta tendra no només sumi el traslladar-la d'un cantó a l'altre gastant dièsel, sinó que a més es mantingui en càmeres frigorífiques durant 3 mesos. Això no és gratis. A casa sabem que ens costa endollar el forn o endollar el congelador. Llavors, clar, volem mongeta tendra tot l'any? Paga. Clar, i llavors, és que els productes són molt cars. Oh, collons, no es pot estar a missa i repicant. Saps què vull dir?
2: No he comprat aquest matí de mongeta tendra.
1: Clar, pues ja justet, Carles? Justet, això.
2: Encara estem.
1: Hi ha una cosa molt, molt, molt curiosa del que comentava ara el company de Facua, i és que, per exemple... Just el partit que ha guanyat aquest èxit rotund a l'alcaldia de Berlín és un partit que a mi m'hauràs de disculpar, Carles,
0: no,
1: perquè no pels comunistes, o sigui, a dintre del seu programa electoral hi ha posar un topall a tot el que es considera una cistella de productes bàsics. La llet, els ous, la pasta, hi ha unes quantes coses que es consideren un dret vital dels ciutadans que tenen el preu fixat
0: al final,
1: a uns topalls
0: màxims. Fent amb l'habitatge.
1: Correcte. Llavors, escolta'm, per què no? Bueno, perquè és que, clar, això fa fòrum de comunisme i no, clar, hòstia, plans quinquenals, vull dir, rojos, radicals... Un moment.
2: Bueno, pues sí.
1: Un moment, espera un moment, perquè el que això dels supermercats públics, dels supermercats cooperatius, els comerços gestionats per ONGs, són coses que fins fa 4 dies associaves a maneres de pensar de la CUP o dels comuns. Parlant així una mica ràpida i fàcilment. Ja n'hi ha a Barcelona que amb l'esforç de gent molt entregada darrere funcionen. Hi ha el Food Coop aquí a l'Avinguda de Roma. Hi ha moltes iniciatives d'aquest tipus als quals el PSC no s'hi ha volgut acostar mai perquè no fos cas que se li encomanessin les puces. Però ara que l'alcalde de Nova York, el Mamdani, s'apunta al carro, ara ells diuen, doncs saps què? Seré més copaire que els de la CUP per intentar rascar el màxim de vots de gent jove i progressista a l'alcaldia de Barcelona. I a mi això m'emprenya.
0: Ja et veig.
2: S'ha notat.
0: Gerard Hernández, president de Facua Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-te incorporat a la conversa. Molt interessant.
3: Hola.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, Gerard. Adéu.
0: Deixem-me que la gent a casa en un minut acabi d'aposentar tot això que hem dit i... Anem amb què li ha fet pensar el Carles Francino aquesta setmana.
2: Jo no tinc
0: setmana.
2: Molt més que pensar amb el que hem parlat avui, però vaja. Explicaré una cosa que m'ha passat la nit. Va,
0: vinga, fins ara.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passant 2:02, ara vaig amb tu, Francino, però abans em demana pas al nostre company Ferran Dalmau. Ferran, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Marina.
0: Perquè estàvem parlant dels problemes amb arribar a final de mes amb la cistella de la compra, però què no dir del problema que hi ha galopant amb la crisi de l'habitatge, i avui en tenim una nova mostra, un nou desnonament d'un cas dramàtic.
7: Sí, és un cas dramàtic al carrer Oristany de Barcelona. Això és gairebé tocant el barri de la Mina, però és el barri del Besòs encara. Es tracta d'una família amb 6 fills, dels quals 5 viuen encara en aquest habitatge que avui està previst desnonar-se. D'aquí mitja hora el desnonaran. 5 fills, com deia, viuen aquí, 2 dels quals són menors d'edat, 10 anys i 13 anys, els altres 18 anys, 19 anys i 28 anys, amb la condició que aquesta filla de 28 anys té un trastorn de salut mental. Per tant, una família vulnerable. El desnonament està previst per uns impagaments d'unes mensualitats que van ser durant l'època del Covid, perquè, com ens explica la Pepa, tenien problemes d'ingressos.
8: Esto viene a partir del Covid, se veían recibos, y estábamos la cosa muy mal porque no tenemos ingresos apenas, lo pararon. Y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe, y todo de golpe no puedo, pues es una familia numerable y tengo 6 hijos.
7: Com m'explica, no podia pagar de cop les mensualitats que devia. Devia 7.000 euros que li demanaven pagar-los en 20 dies, ens ho explica.
8: Yo he querido ir pagando, porque yo estaba pagando, me negan nunca a pagar, pero con la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución, o pagar el recibo, a poco, yo no me nego a pagar.
7: Clar, a sobre hi ha una característica específica d'aquest desnonament, i és que el pis és públic, és propietat de l'Institut Municipal d'Habitatge, que assegura que no negocia amb aquesta família perquè són conflictius, tot i que l'Associació de Veïns ha fet una carta explicant-li a l'IMAP que no considera que aquesta família sigui conflictiva, que no té indicis per pensar que això és així, i que per tant demana que s'aturi aquest desnonament.
0: Per tant, estem parlant d'un habitatge públic.
7: Estem parlant d'un habitatge públic, sí. Una propietat de l'Institut Municipal d'Habitatge. En aquest mateix bloc hi ha 2 pisos més que també són de l'Institut Municipal d'Habitatge i que van ser en algun moment desnonats i que continuen buits, no han sigut assignats a ningú.
0: Per tant, això està passant ara mateix al Besòs, una família amb 4 fills desnonada, a punt de ser desnonada, vaja, d'un habitatge públic. 4 fills, 3 són menors.
7: 5 fills. 6 fills la família, però 5 viuen en aquest pis.
0: Val.
7: Una ja no viu en aquest pis.
0: 3 són menors.
7: 2 són menors, eren 3 en el moment del desnonament, però una ha fet ja els 18 anys i a part una de les filles majors d'edat té un trastorn de salut mental. Per tant, una filla malalta, 2 menors d'edat i 2 de 18 i 19 anys.
0: I se'ls desallotja per impagament d'uns quants mesos.
7: D'uns quants mesos que ells voldrien poder pagar ara, però no en tenen prou amb el termini de 20 dies per pagar els 7.000 euros que deuen.
0: En fi, Ferran Dalmau, ves-nos demanant pas a mesura que hi vagi havent novetats, per veure si alguna manera de que s'acabi evitant aquest desnonament o si finalment s'acaba produint. Gràcies.
7: D'acord, fins ara. En principi no sembla possible que es pugui evitar, perquè la mobilització davant del portal és d'una desena de persones i normalment en casos així no és suficient per aturar-ho.
0: Gràcies, Ferran, que vagi bé.
7: Fins ara.
0: Vaja, és per fer-se en creus, això que ens estava explicant, és la crua realitat del dia a dia. Clar, des d'aquesta organització, aquest consorci de l'habitatge públic, el que diuen és que és una família conflictiva, els veïns diuen que no.
2: Jo estava pensant que fins i tot la publicitat ens dona pistes del món en el que estem. Quan has dit, ens aturem un minutet perquè la gent paeixi tot això que hem estat parlant i tal i qual, els 2 anuncis que hem escoltat, un de la Fundació La Caixa parlava de que un, el que deia abans la Maria, que un de cada 3 infants a Catalunya està en risc de pobresa, i l'altre d'una empresa que recomanava que si tens una colladora li facis un contracte. Que diu, té collons, que s'hagi de recomanar. Això, no? Com si no fos la cosa més òbvia del món. Però m'ha cridat l'atenció, que fins i tot en el temps dels anuncis tinguem oportunitat de veure com estem.
0: Tota la raó. Francino, quin fart de pensar, mare de Déu.
2: No, sí, jo avui donaria ja per finiquitat.
0: Va,
2: això,
0: explica'ns, perquè... què t'ha fet pensar tu?
2: No, a més que fer pensar una cosa que em va passar una nit molt curiosa, que mira, ja sabeu que nosaltres a La Ventana els divendres tenim una secció de filosofia,
0: sí,
2: que es diu Más Platón y Menos WhatsApp.
0: Meravellosa.
2: Tenim un professor d'Universitat de Córdoba, collonut, el José Carlos Ruiz i tal, que ha començat la temporada amb una gran declaració d'intencions sobre les coses de les que creu que val la pena sentir-se orgullós, no? L'altre dia va parlar de la tendresa i aquesta setmana passada va parlar de l'amabilitat. I jo ahir a la nit em vaig preguntar on posem el llindar de l'amabilitat quan una persona és excessivament expansiva. M'explico. Un taxista, a Totxa, 9 de la nit, tal, no sé què, pugem al taxi, follon, perquè està igual que a l'estació de Sants a Barcelona, doncs tot molt de merder, cotxes, pim-pam, claxon, tal, bueno. Sortim ja de l'embús. Bueno, ¿qué tal todo? Bien. ¿Y de dónde venís? ¿Y cómo os llamáis? ¿Y qué hacéis? ¿Y en qué vagón habéis viajado? Ah, ¿cómo? ¿Business? ¿Pijolandia? Tal. Bueno, muy bien, escolta, usted no puede limitarse a conducir. Jo vaig estar pensant tot el trajecte, primer resant perquè s'acabés, desitjant on està el límit de dir-me un senyor, escolta, deixa'm en pau i tenir el risc de passar per Groller o seguir practicant aquesta amabilitat mínima que afavoreix la convivència.
0: I vas arribar a fer?
2: De collons.
0: Vas arribar a fer?
2: Quin plasta.
0: Vas arribar a dir-li alguna cosa?
2: No.
0: Només ser sec, no?
2: Però tenim una família que habla muy poco. Digo, es que estamos cansados. Però no, res, no tenia raons.
0: La manera mig elegant de dir-ho. Mira, jo he estat en un casament aquest cap de setmana, el casament del nostre estimat Guillem Favo, i hem viscut algun moment així, també, d'algun company que sentia que algú se li propassava i que, clar, també estàs en un casament, que saps que és família o que són amistats,
2: sí,
0: no?
2: D'aquella sí.
0: Persona, i dius, fins a quin punt pots dir alguna cosa o no dir-la per no incomodar l'altra banda, no?
2: Però en un casament te'n pots anar cap a un altre costadet i despistar, però dins d'un taxi com t'escapoleixes d'això? És impossible.
1: L'altre dia veia una entrevista a la Fran Lebowitz, una escriptora americana, que deia la hipocresia és el lubricant social. Diu, però
2: sí,
1: a mi em costa
2: sí,
1: molt
2: clar.
1: Ser hipòcrita, ella sempre té fama de ser... no desagradable, sinó més aviat secota. I bueno, jo crec que s'ha de poder dir amb un parell o tres de paraules suaus,
2: sí,
1: de dir,
2: sisplau, sí.
1: Necessito silenci, gràcies per portar-me i gràcies per conduir, però ara, si no li importa, desconnectaré el cervell. Clac.
2: Jo no sé si ho hagués entès, perquè vam arribar a la conclusió de que li faltava un bull, ho dic en sèrio, eh?
0: Vull dir,
2: no,
0: ai,
2: una cosa amb una intensitat, allò... No? En fi, sí, una cosa molt... Em va fer pensar en això, on posem en el límit. Mira, això de la hipocresia és un debat molt interessant.
0: Jo recordo que a la meva escola em deien tenim dues orelles i una boca, hem d'escoltar el doble del que parlem.
2: Mm-hmm.
0: Que no tothom ho aplica, això.
2: No, doncs ahir va ser més el triple, jo diria, del que vam escoltar.
0: Carles Francino, estimat, moltíssimes gràcies.
2: Vinga.
0: Maria, Nicolau, gràcies a tu també. Vinga, fins la setmana que ve. Que vagi bé.
2: Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. La Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Avui a la nit... Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Morts. Pop i muerte. Ben Javi Llegas, Quico Amat, bon dia, com esteu?
15: Què tal, Marina Fernández, com estàs?
0: Bé, us veig pletòrics, us veig somrients.
15: Sé que a ràdio no fa falta donar informació visual, però m'he allunyat molt de vosaltres.
0: No passa res.
15: O sigui, la gent no ho nota, però estic lluny.
0: Doncs mira, m'estan dient que Quico, millor que et moguis de cadira. Ràdio Verité, això és Ràdio Verité.
15: Exacte.
0: Sí, és ell que s'ha allunyat de tu. Al final, sabeu que la ràdio ja és mig tele i que tenim càmeres.
15: És veritat.
0: Hem de cuidar fins l'últim detall.
16: També podem dir que anem a joc, no, d'haver?
15: Sí, hem vingut amb tirat de tall verd avui. Mm-hmm. Ratlles verdes, blanques...
17: En sueño en verde.
0: Alguna cosa més que no interessi els nostres oients?
15: Com? Que m'he tallat el cabell.
16: Jo estaria fascinat per això.
0: T'has tallat el cabell, que el Quico ve més moreno perquè vens de Mèxic.
15: De Capulco, sí, ja de Mèxic. Yes.
0: Amb camisa. Per què t'has vestit amb camisa si normalment vens...
16: Avui em venia de gust aquest look preppy, venia de gust

0: dia. Marina, et portem coses. Sí,
1: que Marina tal, Fernández.
0: Com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Uau, tio, quina setmana, eh? Portem coses. Et porto conspiracions d'internet que em molen, vale? Que tenen, en aquest cas tenen a veure amb la música. Ja saps que aquesta temporada estem parlant molt de música i utilitzaré primer una petita conspiració que em va agradar molt, però que a mi em recorda molt a la xula, que és amb la que em podré explayar, vale?
1: D'acord.
0: La primera és, de fet, recentment tothom que hagi estat una mica al cas sabrà que Reuters va publicar que per fi havia aconseguit identificar documentalment a Robin Cunningham com a Banksy, l'artista urbà de Bristol, que portava anys amagat sota les seves plantilles, sota els seus grafitis, i ningú sabia qui era, vale? Ara ja sabem, vam veure fotografies d'ell, del Robin, que és un artista anglès, però durant molt de temps es va especular amb la idea de que qui realment era Banksy era Robert Del Naja, vale? Que és un dels dos fundadors, un cofundador de Massive Attack, vale? Que també era artista plàstic i també era nascut a Bristol com Banksy. Els Massive Attack sonaven així.

0: Ja parlaré per sobre perquè els Massive Attack triguen molt a pujar, vale?
1: I m'estan transformant.
0: Total. Haig de dir que no soc mega fan de Massive Attack en general, però aquesta cançó que és Teardrop m'agrada bastant, vale? Quins eren els dos grans motius que feia que tothom pensés que Robert Del Naja era Bansky, vale? El primer de tots, que era com va ser la que es va utilitzar més com a per als conspiracionistes d'internet com el motiu principal, va ser que DJ Goldie, un amic íntim de Robert Del Naja, en una entrevista que estava parlant sobre Bansky, li havien preguntat sobre Bansky, ell va dir accidentalment algo així com: "Jo no li vull faltar el respecte a Robert", i llavors es va quedar com callat, va canviar de tema radicalment. No sabem si realment el que estava fent era el DJ Goldie era fer una mica del papelillo, intentar provocar que passessin coses, però allò tothom ho va agafar per poder sostenir aquesta conspiració. I l'altra, que és la que a mi més m'agrada i és la que servirà per estructurar la següent conspiració que us explicaré, és el que va fer el periodista Craig Williams. Vale?
1: Val.
0: El periodista Craig Williams va fer una cosa superguapa i és que va començar a creuar les dates i les ciutats de totes les obres de Banksy, vale? Quan en el seu moment més àlgid i de major producció al carrer, diguéssim, amb els concerts de Massive Attack.
1: Val. Vale?
0: I el tio va aconseguir una llista llarguíssima de coincidències absolutes en el lloc i en el temps. És a dir, sempre que apareixia una pintada de Banksy, un mural a Melbourne, havien tocat Massive Attack. San Francisco, havien tocat Massive Attack, no? New Orleans, mítics els murals de Banksy post-tornado, no? Pues, també havien estat els Massive Attack tocant a New Orleans. Això també ha passat a Toronto, a Boston, etcètera, etcètera.
1: I aquí, vale? Algú se li va encendre una bombeta. Vale?
0: Clar, algú va dir, home, si el DJ Goldie ha dit Robert, si sempre que estan en on tour i apareixen les pintades, doncs és molt probable que el Robert Del Naja sigui aquest tio, vale? El que sí que sabem...
2: Potser hauríem d'apuntar que el Goldie també és una mica frito, una mica volado.
0: Sí, total.
2: Vull dir que potser l'audiència no ho sap, però que el Goldie és un flipat enorme.
0: Igual Robert es referia a Robert Smith.
2: De Niro.
0: O De Niro, sí. La cosa està en que després, quan hem sabut que Robin Cunningham és realment Banksy, el que sí que sabem és que és amic de Robert Del Naja, que són buddies generacionals que van començar a pintar coses a Bristol als 80, i que és probable que el Robin Cunningham, això no ho sabem, però que el Robin Cunningham hagi viatjat amb Massive Attack com a la claca, saps, de la penya de Massive Attack en els viatges, i aprofités la infraestructura Massive Attack per poder pintar por ahí, vale?
2: Llavors, a més, allò es pinta molt ràpid, eh?
0: A saco de ràpid. Sí, a saco de ràpid.
1: Vosaltres ho faríeu, això.
2: Fer l'estencil és llarg.
0: Molt millor que abans.
2: Menys tou que
0: Banksy.
2: Menys tou que Banksy,
0: tot segur.
1: Sí. Ah, sí, eh?
0: No, home, si em preguntessis quin és el meu artista...
1: El trobeu aquí distant, a Banksy.
0: No aquí distant, però em sembla...
2: Blanquet.
0: Em sembla ja faciloncillo una mica.
2: I blanqueja.
0: O sigui, jo crec que quan apareix està guai i utilitza l'estencil, no em vull ficar molt amb això perquè m'encanta. Se fica com a les plantilles, quan dic estencil vull dir que és gent que no pinta, no és un artista com, jo què sé, com Os Gemeos, que són dos germans brasilers que fan murals increïbles pintats amb coloraines, amb spray, que em semblen flipants.

0: el millor del món.
1: Ell fa plantilla, va, fa plantilla. Que es fa ràpid, perquè exacte, compta la plantilla, va allà i fa clar,
0: suposo que sí.
2: Ja fer la plantilla sí que costa.
0: Sí, el que mola del, el que mola del Banksy potser és quan les feia, on les feia, i perquè eren llocs on era obligat ser ràpid, no? Perquè sí, si clar, et pillaven estaries fotut. Però vaja, ja sabem qui és i podem intuir que hi havia alguna relació amb Massive Attack, però no era Robert Del Naja. Per què us he explicat això? Perquè vull anar a una conspiració que per mi s'assembla molt, vale? Però encara és molt més boja, vale? Que és la de Garth Brooks, vale? El cantant, l'insuportable cantant de country. Volia posar una cançó de Garth Brooks i l'única que he trobat que m'agradi per poder punxar-la és una cover de Kiss. Vale, vale. Sí, una cançó original de Kiss que toca Garth Brooks en un recopilat a Superguapo on participava també Dinosaur Junior.

0: el country sempre m'hi trobaràs.
1: Sí, eh?
0: Jo, és una de veritat.
1: El country?
0: Sí.
1: Country house?
0: Sí. A mi, bueno, el country em dóna bon rotllo, que vols que et
1: digui?
2: A mi no em trobaràs ni al country, ni al camp, ni
1: escoltant
2: country.
1: A cap de les dues espais, no? Hi ha un festival de country al country? Menys.
2: Jo sóc urban per les dues.
0: Activament escoltant-lo, potser no, però sempre que l'escolto...
2: Sí. Mira, tinc ganes de fer una mica line dancing, no? Una miqueta de fer.
1: Sí, bé, bé.
2: Vull posar-te en línia amb Jenny
1: Ballà. A mi m'interessa més, m'agrada molt més el folk americà, així hereu de, jo què sé, de les guitarres irlandeses.
2: Americana.
1: Sí, l'americana... I sempre igual, sempre i quan no li hagi de dir americana, m'agrada molt més que el country, que és una mica horterilla. Aquí, en favor de Garth Brooks, haig de dir que la cançó és... El mèrit xungo és de Kiss.
2: I també, perdona, i també t'he de dir una cosa, qualsevol artista country preterit dels 50 no reconeixeria això com a country
1: mai de la vida,
2: no sabria què és.
1: Jo he retorçat el cançoner de Garth Brooks per agafar una cover de Kiss. Vull dir, soc la pitjor persona del món. Què passa amb Garth Brooks?
2: Garth Brooks fa que Billy Ray Cyrus soni autèntic.
1: No, Billy Ray Cyrus ens va donar la Miley. Vull dir, això ja és el millor cantant de country de la història. Perquè sense ell no existiria Breaking Wall, no?
2: Era?
0: Aquí ens confessem com el club de fans de Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus és la més gran. I Olivia Rodrigo. Però bueno, això ja en parlarem. Un dia parlarem de noies Disney i mostrarem el nostre autèntic fanatisme en favor d'això.
0: Fantàstic.
1: 2018, Marina. Hi ha dos còmics en un podcast, que són el Tom Segura i el Christian Pazziski. Són dos còmics nord-americans molt divers que tenen un podcast i diuen barbaritats, cosa que ens sona al Quico i a mi, però ells, a més, tenen molta audiència. O sigui, les parides que diuen, les bogeries que diuen i els músics que odien fa que molta gent als Estats Units li comprin i ho comparteixin, ¿vale? Què diuen el Segura i el Pazziski en el 2018? Comencen a descantillar-se amb Garth Brooks de la mateixa forma que Quico i jo ho fem amb Sidoní des de fa 4 o 5 anys, i diuen que ell té una indiscutible cara d'assassí.
2: I hombres G
1: també, que té una indiscutible cara d'assassí i que no tenen cap dubte que sota els ciments de la casa de Garth Brooks deu haver-hi centenars i centenars de cadàvers. ¿Vale? Això ho deixen anar com una mena de broma interna, suposo, del podcast.
0: Com podríeu, ¿vale?, haver estat fent vosaltres
1: durant 6 anys. Exacte. Nosaltres ho hem dit d'alguna gent i hem encertat, que això és terrible. Sí. Perquè vam iniciar una, haig de dir, perdoneu el petit disclaimer, vam iniciar una campanya d'odi enorme contra Jared Leto i el tema ens ha donat la raó perquè és tan xungo com nosaltres dèiem que semblava que era. No? Què passa amb la teoria de que Garth Brooks és un assassí? Que tota la gent a internet estava esperant que passés alguna cosa així, perquè als 90 el Garth Brooks va fer una cosa... L'única cosa guapa, crec, que ha fet el Garth Brooks i que podria, amb la que jo podria compartir...
0: A part d'aquesta cançó
1: increïble dels Kiss, és que ell va crear un alter ego als 90. ¿Vale? Ell als 90 crea un personatge, un músic fictici, que es diu Chris Gaines, ¿vale? I utilitzaré cometes aèries, gent, per dur a terme feines... ¿vale?, al marge de la seva carrera com a estrella country. ¿Vale? Uh-huh. Tothom suposava que el Chris Gaines era un músic i el que serviria és perquè el Brooks pogués fer música no country sota un altre nom, però tothom a internet va dir, bueno, i si aquestes feines era matar gent?
0: Això,
1: és a dir, si el Chris Gaines realment era un assassí. I llavors ara us explicaré qui és el Chris Gaines. ¿Vale? El personatge que desenvolupa el Garth Brooks és un tio, teòricament, que neix a Austràlia al 67, és un músic precoç, des de jove, va tenir una suposada banda que es deia Crush, un dels seus millors amics i company mor en un accident d'avió que es deia Tommy Leavitt, ¿vale? O sigui, ja té un petit trauma aquest personatge, inicia una carrera com a solista, té problemes amb el mànager, pateix la mort del seu pare, que era una persona molt propera, con lo qual cada cop és més fosc aquest personatge, ¿vale? El 92 pateix un accident de cotxe i se li desfigura la cara, que això vaig pensar, com has de ser de lleig per considerar que la teva cara encaixa amb una cara desfigurada? El Garth Brooks va dir... Justifiquem això, clar, dient que el personatge està desfigurat, ¿vale?
2: No hi ha cap Police Dead, també, no? Que tenia alguna deformitat a la cara.
1: I a partir del moment de l'accident i que es desfigura la cara, es torna molt més reclusiu, una mica emo, una mica goth, ¿vale? Brooks es fica completament en el personatge a finals dels 90, es deixa créixer perilla, es fica una perruca negra i fa coses guapes com fer un petit behind the scenes d'aquests de la VH1, el programa de música de nord-americà, un fals documental del personatge, participa al Saturday Night Live com a Chris Gaines, o sigui, banquem el Garth Brooks perquè juga una mica això, ¿vale? I a més, òbviament, treu un disco, fa un disco del Chris Gaines, on aconsegueix que una de les seves cançons, que es diu Lost You, pugi pràcticament fins al número 1.

0: passa, això... Quico? Què et passa?
1: M'estàs posant a prova, eh?
2: Bueno, avui, vols que avui és un dia durillo.
0: Vols que suportes
1: una...
0: això, tu?
1: Vols que digui una barbaritat en directe?
2: No,
1: això és
2: no,
1: el que vols.
2: No, no, no.
1: M'estàs forçant perquè digui no, una burrada
0: moment,
1: en directe.
0: Escoltem-la,
2: la Marina sí que
0: vol. Escoltem-la.
2: Això és el que... Això és el que Garth Brooks considera que no podia fer ell com a Garth Brooks.
1: Val. Preferiria escoltar l'estertor de la mort del meu fill petit abans que tornar a escoltar aquesta presó. Cançó.
0: Val. Aquesta és
2: la cançó
0: feina,
2: de Chris Gaines.
0: La feina que li
2: exacte.
0: Fa al seu alter ego.
2: Exacte. Val. Llavors, tenim uns còmics que estan dient que és indiscutible que Garth Brooks és un assassí. Tenim tota una teoria de doble personalitat, no? De, uh-huh. Aquest tio realment... té una doble personalitat, ja ha creat un personatge que fa fer coses que ell no faria a la seva vida normal, i llavors torna a entrar un personatge com el periodista que us deia abans del Banksy, que comença a creuar informacions, ¿vale? A Chicago, entre el juliol i el setembre del 2013, el Garth Brooks fa un seguit de concerts en aquest període de temps a Chicago, i Wesley Parks desapareix. Hi ha una noia desapareguda, Wesley Parks, durant el mateix període. Eugene Johnson, de 84 anys, al mateix període, al mateix lloc, és trobat mort a trets dins del seu automòbil, sense saber qui 80, ha sigut...
1: 84, eh?
2: 84 tenia, anys, un iaio.
1: Tenia tota la vida...
2: Noia desapareguda, iaio mort, vale?
1: Tenia tota la vida per davant.
2: Tota la vida per davant. Discos i discos de country per escoltar. Ningú sap qui és, vale? Tornem a Chicago, però un any després, 5 de setembre, el Garth Brooks torna a tocar, i allà Brian Chimana, un home procedent de la Índia, desapareix a Chicago el mateix dia que ell toca, i posteriorment és trobat mort. Maig del 2017, el Garth Brooks toca a l'Sprint Center de Kansas City, i Desiree Ann Ferris, de 8 anys, desapareix el mateix dia, ¿vale? Oklahoma City, juliol del 2017. Sempre són en períodes on el Garth Brooks toca a les ciutats, ¿vale? Lo mateix, Chesapeake Energy Arena, i que nota Anglin, de 21 anys, és assassinat a trets a pocs quilòmetres del recinte, ¿vale? A més, sempre veiem kidnapping i shooting, ¿no? És a dir, gent segrestada i tirotejats, ¿vale? O sigui, la persona que creua tota aquesta informació, a més, està creant un perfil, un modus operandi, ¿vale? I finalment a Ohio, quan toca Garth Brooks, 48 hores després de que l'autobús marxi de la ciutat, es dona la informació de que ha aparegut un cos al riu Ohio, ¿vale? I que ha mort durant el temps que Garth Brooks estava a Cincinnati en aquell moment, ¿vale? Llavors es crea un comentari recurrent a xarxes, això m'encanta. O sigui, qualsevol post que fa Garth Brooks a partir d'aquell moment a xarxes, hi ha gent posant "Where are the bodies?" On estan els cossos? Saps? O sigui, tothom, tot als Estats Units, o sigui, ell no pot fer cap post informant de res sense que algú li posi on estan els cossos, Garth, saps? Sobre la taula. Si abans dèiem que bancàvem a Garth Brooks per haver jugat lo del personatge fictici en Saturday Night Live i a falsos documentals catxondos i tal, ell mai es posiciona, mai parla al voltant d'aquesta conspiració, suposo que per mirar de no donar-li volada, però el que fa aquest mateix estiu, 2026, aquest juliol, anuncia el seu primer disc en directe, crec, en directe, o sigui, on tour, des de que havia sortit la... aquesta conspiració, i el disc li diu Killer Life. assassí directe, no? Diguéssim, o directe assassí. Em sembla guapíssim que el Garth Brooks la jugui d'aquesta manera, no? Perquè suposo
1: guinyo,
2: que també...
1: Guinyo, no?
2: Clar, exacte, suposo que també és una forma d'aprofitar una campanya que t'estan fent, no? I fer-la en benefici marketingiano de la teva pròpia carrera, no?
0: Déu-n'hi-do.
2: És bastant divertit.
1: Bastant heavy, sí, bastant sí. Heavy. Jo només vull fer un apunt. Puc fer un apunt? Aquesta teoria de músics contrastats amb carreres assassines la va fer el Bruce Robinson, que és el director d'una de les meves pel·lis favorites, Witness and I. Uh-huh. Va treure un llibre que es deia They All Love Jack, sobre Jack the Ripper, i va també mapejar el patró de concerts d'un músic que es deia Victoria, que es deia Michael Maybrick, amb assassinats i cartes del Jack the Ripper. Amb
0: lo qual, el Jack l'esbudellador, eh?
1: El Jack l'esbudellador, exacte.
0: Que el conegui tothom.
2: Desfullar.
1: Jack the Ripper, no, Jack the Ripper també crec que el coneix bastant tothom, i va traçar un mapa totalment fictici, i evidentment tota la informació no està gaire contrastada, total. Però també es pot, a la mínima, si vols buscar un patró, el pots trobar tranquil·la.
2: Està clar. Bueno, jo crec que jo podria agafar les meves vacances vacances que vaig estar als Estats Units i contrastar totes les morts que va haver mentre jo estava al lloc. Vull dir, estem parlant aquí, evidentment no ho hem dit a l'audiència, el Garth Brooks no va fer res, però és que a Chicago hi ha assassinats diaris. És igual qui toqui.
1: Totalment. Saps? I el riu Ohio va sempre ple de cadàvers. Total. Vull dir que és molt fàcil.
2: Tu podries agafar una gira de Hare Krishnas als Estats Units
1: Shelter, una gira de Shelter
2: i coincidiria amb assassinats.
1: A més que té rotllo que sigui un músic perquè ja tenen una vida dissoluta i te'ls imagines
2: total,
1: matant a gent.
2: Total, m'encanta.
0: Pobi Muerte, Benja Villegas, Kiko Amat.
1: Quanta info, tio, quanta info avui, eh?
0: Gràcies, una setmana més.
2: A tu, Marina, com sempre.
0: Fins la que ve, que vagi bé, adéu.

0: Hem arribat a les 11 del matí. Arrenquem, per tant, l'última hora de l'Aquí Catalunya, molt al damunt d'aquesta notícia que ens explicava ara fa una estona el Ferran Dalmau, des del Besòs, des del barri, des del Besòs, des de Barcelona, que és un desnonament que s'ha d'efectuar en els propers minuts d'una família que té 5 fills vivint amb ells, 2 menors i una de les filles grans que té agorafòbia. Això és el que hem conegut ara mateix. Els desnonen per impagament d'un pis públic. Ara ampliarem tota la informació a l'Aquí Barcelona. Us quedeu també amb l'Aquí Girona, Lleida, l'Aquí Tarragona i després amb l'última mitja hora el Ja som aquí. Vinga, que seguim.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí, ara us ho deia la Marina, moltes coses en directe, per tant, posem fil a l'agulla aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb tot el que està passant a la província de Barcelona. Primer de tot, amb el que és urgent, perquè ha estat un matí de dilluns en què el millor ha estat evitar agafar el cotxe a l'àrea d'influència de la capital catalana. L'última hora des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dilluns, pendents de la situació a hores d'ara de la AP7, que circula encara amb retencions, tot i que amb molta menys intensitat que durant aquest matí, on hem arribat quasi als 19 quilòmetres. A hores d'ara queden retencions intermitents entre la Roca i Mollet del Vallès, també a Santa Perpètua de Mogoda, hi ha una incidència que provoca, doncs, 3 quilòmetres i mig de lentitud. Més enllà d'aquesta AP7, doncs, tenim moltes retencions encara com a primera hora del matí a la Ronda Litoral. En sentit sud hi ha fins a 11 quilòmetres de congestió des de Santa Coloma de Gramenet, tot el nus de la Trinitat, Sant Adrià del Besòs, fins a arribar a la Barceloneta. Tot plegat es fa en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Senyor, el millor consell. Gràcies, Ferran. Sergi López, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: I per mantenir les tradicions, els trens també tenen, com gairebé cada dia, alguna incidència.
2: Doncs sí, en aquest cas són els trens de l'R2 Sud i les regionals també del Sud, que tenen demores de 20 minuts per una incidència que ja ha estat solucionada.
0: Això és el que és urgent. Anem amb el que és important, perquè us ho explicàvem també al tram de l'Aquí Catalunya. Està previst, ara a les 11, el desnonament d'una família vulnerable, amb 5 fills, 2 d'ells menors, una ja major d'edat amb diagnòstic de salut mental, al carrer Oristany, al barri del Besòs i del Maresme, al districte de Sant Martí de Barcelona. Un desnonament que ve arrel d'uns impagaments, d'uns quants mesos de lloguer, que quan van voler recuperar no se'ls va voler acceptar. Ens ho està explicant el Ferran Dalmau. Ferran, bon dia.
3: Hola, Tejé, bon dia.
0: Com està la situació ara mateix?
3: Hi ha una desena de persones davant del portal aquí al carrer Oristany, al barri del Besòs, com deies, a Barcelona, esperant a la comitiva judicial que estava prevista per ara a les 11. Estem parlant d'una família que té... Són 7 persones vivint en aquest pis. Tenen 6, el pare i la mare, i tenen 5 fills vivint en aquest pis. També tenen una altra filla que ja no viu aquí. D'aquests 5 fills, 2 són menors d'edat, 10 anys i 13 anys, i altres 3 són majors d'edat, 18 anys, 19 anys i 28 anys. Aquesta filla més gran, de 28 anys, té un trastorn de salut mental greu que li deriva en agorafòbia, cosa que converteix aquest desnonament en encara més crític. Com deies, ve d'un impagament de l'època de la pandèmia, uns mesos en què la família no tenia ingressos i no va poder pagar el lloguer que té amb l'Institut Municipal d'Habitatge. Aquest és un pis públic. Ens ho explicava la Pepa.
4: Esto viene a partir del jueves, de días lectivos, y estábamos la cosa muy mal porque no tenemos ingreso apenas. Lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe. Y todo de golpe no puedo porque soy una familia numerable y tengo 6 hijos.
3: La Pepa és, com sentíeu, la mare d'aquesta família. Li demanaven 7.000 euros en compte d'aquests impagaments durant el Covid. De cop, tenia 20 dies per abonar-los. Ella deia que no podia pagar 7.000 euros en 20 dies.
4: Yo he querido ir pagando porque yo estaba pagando. Me niegan nunca a pagar, pero con la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución o pagar el recibo a poco, yo no me niego a pagar.
3: Ara mateix la desena de persones que són davant d'aquest bloc estan fent càntics de suport a la Pepa. Un dels que feien és no s'entén gens sense casa i cases sense gent. Un càntic que té especial rellevància en aquest cas concret perquè en aquest mateix bloc hi ha 2 pisos més que van ser desallotjats també amb casos similars i que continuen buits. D'aquí hi ha aquest càntic de que no s'entén que hi hagi cases sense gent en una zona que a més és especialment tensionada i vulnerable, com saben, el barri del Besòs, aquí a tocar de la mina.
0: Doncs seguirem pendents de que arribi la comitiva judicial. Ferran, gràcies per l'última hora. Antena oberta.
3: Vale, fins ara.
0: A més, avui l'Organització en Defensa dels Consumidors Facua, Sergi, critica la proposta de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de fer una prova pilot de supermercat públic a la ciutat.
2: El president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, diu que s'haurien de prioritzar altres mesures si es volen controlar els preus. En una entrevista a l'Aquí Catalunya ha dit que seria molt més efectiu controlar els marges de benefici que hi ha en determinats productes.
5: Que es puguin no només els preus finals, sinó els marges. Mm. Es puguin investigar quan s'han detectat pujades de 2 dígits de determinats productes concrets, com el en el seu moment l'oli o d'altres productes que en algun moment han vist pujades espectaculars, això, evidentment, aquí darrere hi ha algú que s'està lucrant.
2: Diu Hernández que hi ha productes que pateixen un increment de preus difícilment justificable quan esclata un conflicte, però després no baixen quan el conflicte acaba.
0: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, han rebut un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya els darrers 5 anys.
2: Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia de la Fundació Josep Carreras. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia, el Banc de Sang i Teixit s'ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants.
0: Gràcies, Sergi.
2: A tu.
0: Gairebé 11 i 7. I ja no amb la immediatesa de l'actualitat, però sí que un dels sons que més hem escoltat les últimes hores és aquest, gravat a l'autopista P7.
6: Vale que és policia, però no estamos seguros. Llevan pistoles, Trini. Llama 112, 112. És un secuestro, és un secuestro.
7: És un secuestro.
8: Emergència 112 a Catalunya.
6: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo. Es un secuestro en la misma AP7.
7: ¿Saben
6: qué? Baja la cámara, que no la vean. Vale, van vestidos como de policía, pero no son policía. Han tenido un choque y todo, ¿eh? Pero no son policía.
0: Andrea Villoria, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Són unes imatges enregistrades a l'AP7, a l'alçada del Vallès, dissabte a la tarda, en què cinc homes, vestits amb armilles, efectivament, amb l'esquena fluorescent, on s'hi llegia policia, però alhora amb les cares tapades, treien per la força un home d'un altre cotxe i se l'enduien. Situació de pel·lícula, situació de desconcert absolut. Segurament molta gent li ha aparegut per les imatges a les xarxes i ens estan dient, expliqueu-nos bé què és el que ha passat aquest cap de setmana a la P7 amb això.
9: Doncs efectivament, això va passar el dissabte a les 7:36 de la tarda a l'AP7, a l'alçada de Montornès del Vallès, quan es va produir un xoc entre diversos vehicles. Cinc persones van baixar d'un dels cotxes en plena autopista, encaputxats, amb la cara tapada, en passamuntanyes negre, però com deies, amb armilles fluorescents grogues de la Policia Nacional, o almenys que ho simulaven. Són unes armilles que, si no eren reals, eren molt, molt semblants a les que acostuma a portar els investigadors de la Policia Nacional. Anaven, a més, com deien els testimonis que escoltaven en aquest vídeo, no?, que ho van presenciar armats, i, com explicaves, doncs, el que fent-se passar de policies, s'aturen, arrenquen del seient del darrere d'un cotxe a un home, que en el que les imatges es veu que va ensangonat, i l'obliguen a entrar a la força a un altre vehicle davant de l'estupefacció de la resta de vehicles que, com van fer molt bé aquests testimonis, van trucar al 112 narrant aquesta situació. Hores més tard, els segrestadors van alliberar aquest home, el que havien segrestat, el van alliberar a un altre municipi proper del Vallès. Els Mossos van comprovar que es troba sa i estalvi i estan buscant els cinc segrestadors. De moment, a hores d'ara, ho hem preguntat fa uns minuts, no hi ha cap detenció, però estan intentant identificar i detenir aquestes persones implicades en aquest segrest en plena P7 aquest cap de setmana. Descarten, hores d'ara, que sigui una broma, un comiat de solter, com es va una mica, inicialment va córrer a les xarxes.
0: Clar, quan veus les imatges sense context, és fàcil posar-nos a especular. Nosaltres intentem ser curosos sempre i no traslladarem cap informació que no tinguem. També estan, imagino, a banda de les possibles detencions que pugui haver-hi, esbrinar de què es tractava.
9: Exacte. De moment, descarten que sigui una broma, descarten que sigui una operació policial i ho vinculen a una revenja de grups oposats del crim organitzat. Una de les línies que hi ha obertes, la que té més força a hores d'ara, és que sigui una revenja vinculada al narcotràfic o fins i tot a un narcosal. No havíem vist a Catalunya un segrest d'aquestes dimensions en plena AP7, en plena llum del dia,
0: perquè si
9: correcte.
0: Algú ha vist el vídeo, que sàpiga que és de dia.
9: De fet, corrien al març d'aquest any, el 2026, al març, van córrer unes imatges on falsament s'atribuïa un segrest a l'AP7. No era així, en aquell cas, al març del 26 era una operació policial vinculada a les operacions que hi ha contra lladres de benzineres, de camions a la P7, i es va vincular un segrest, en aquell cas no ho era, aquesta vegada sí, i el que sí que veiem és una cosa que sí que és habitual, que és aquesta cosa de que els grups criminals es facin passar per policies. Això ho hem vist des de fa anys, i és cada vegada més present, és una de les coses que preocupen molt els Mossos, en casos de narcotràfic, és a dir, fa anys que els Mossos alerten, i ho hem anat explicant, de l'expansió del cultiu i tràfic de marihuana a casa nostra, i de les xarxes de crim organitzat que hi han implantades que es dediquen al cultiu i tràfic de marihuana, i això ha fet que moltes organitzacions criminals el que es dediquin és a directament assaltar aquestes plantacions, endur-se la plantació de marihuana i per tant comercialitzar-la sense haver de cultivar-la. Com ho fan? Doncs aquestes organitzacions sovint es disfressen de policies i entren a les plantacions fent-se passar per policies, i això és una cosa que preocupa molt els Mossos, perquè el que ha provocat és que quan els Mossos de veritat van a desmantellar una organització, els criminals es pensen que no són policies, sinó que són uns altres traficants vestits de policies i responen amb més violència.
0: I al revés, casos com el d'ahir, els civils, per si de cas és policia, no gosen intercedir.
9: Correcte.
0: I evitar el segrest. Gràcies, Andrea.
9: A vosaltres.
0: I acabarem el programa relaxant una mica, perquè és setmana de festa major, i hem anat a visitar els pregoners de la Mercè. Dijous és la diada, divendres a la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament faran el pregó Toni Falgueras i Meritxell Falgueras. Pare i filla regenten un celler de vins a Sants, el celler de Gelida, carrer Vallespí, que està obert des de finals del segle XIX, des del 1895. Són la quarta i la cinquena generació d'un negoci que és al mateix lloc des de fa 131 anys, la casa familiar, que ara és el complet de botiga on hi ha vins i licors de tot el món i de totes les èpoques, perquè en un racó secret s'hi amaguen fins i tot vins d'abans de la Guerra Civil. El Toni i la Meritxell ens han obert les portes del celler de Gelida per parlar d'un pregó que dimecres reivindicarà el comerç local en perill d'extinció a Barcelona i el sector primari amenaçat també arreu del país.

0: taula. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu vas néixer aquí?
1: Sí, sí, figura't. Ara al pis, però bueno, això era el pati. Sí, sí, portem 130 anys aquí.
2: 131, no treguis anys.
1: Jo sóc la quarta generació i la cinquena, figura't. I ja n'hi ha la sisena a punt, també.
0: Bon dia, Meritxell.
2: Bon dia.
0: Tu no vas néixer aquí.
2: No, no, no, jo a l'hospital ja. La meva mare sí que va poder anar, la meva àvia no, perquè com ell va néixer un 18 de desembre, que hi havia molta feina per Nadal, abans quasi un 80%, no?, ho fèiem per la campanya de Nadal, doncs van dir, escolta, no hi ha ni temps d'anar a l'hospital.
0: Són el Toni Falgueres i la seva filla, la Meritxell Falgueres, quarta i cinquena generació del celler de Gelida, que porta al carrer Vallespir del barri de Sants des de 1895, 131 sí. anys, que són els que calculava la Meritxell, i aquest any han sigut els escollits per fer el pregó de la Mercè, el pregó de la Festa Major.
1: És un honor, però també una responsabilitat, i la veritat és que quan em burbusa vaig dir que no rotundament, i quan ho vaig dir a casa es va un alt a baix, perquè, home, això, després que t'han triat, després que d'això i tal, i jo dient que no, i al final, al cap de 4 dies, em va trucar el senyor Collboni i es rebre una trucada de l'alcalde i dir-te, Toni, t'he demanat mai cap cosa? No. Doncs pues et demano això, que facis de pregoner. Esclar, ho vaig dir, és que jo no m'atreveixo perquè no és la meva feina, però si ho faig amb la Meritxell, que a ella li agrada comunicar i en sap, doncs pues llavors ens vale.
0: O sigui, la proposta era per tu.
2: I sí, tu ets la, sí, sí, totalment.
0: Tu ets com es diu ara en psicologia, la safety blanket, no? La manteta,
2: sí,
0: de seguretat.
2: Jo era el botó vermell, per si un cas, però al final, doncs, això ho fem a duo.
0: Ja sabeu què direm o no?
2: Sí, sí, sí. Jo des del primer moment he estat tot l'estiu. El que passa és que li plantejo ja... Jo estic acostumada a fer guions de ràdio, de tele, i llavors jo li vaig enviar versions i ell el va farcint. I ara ja està, sí, ara preparat, perfecte.
0: No es pot avançar res, no?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè... Diguéssim, jo crec que l'objectiu nostre primer és l'any del comerç, que avui dia ens sap molt de greu que tanquin moltes botigues i ens quedem sense serveis, no? I per mi el meu, diguéssim, màxim, el que m'il·lusiona i el que penso és que Barcelona sigui el comerç especialitzat a cel obert i la gent ens vingui a visitar Barcelona, a més, per ser Barcelona i tindre tot el que té Barcelona pels seus establiments especialitzats.
0: Sí, que la gent visiti Barcelona pel que som, no sé el que la gent espera que siguem quan venen, no?
1: Això mateix, i que no es trobi, sí, les mateixes franquícies que es pot trobar a totes les ciutats del món. O sigui, que trobi un comerç diferent, on hi ha aquest comerç assistit d'anys i anys, familiars, que li poden recomanar, li poden, no sé, per exemple, amb la telefonia, quan venen els de la telefonia, nosaltres hi ha gent que ve de Perú, que ve de Xile, que ve d'altres països, i ens ve a veure perquè l'any passat li vas descobrir un vi i torna a vindre com si vingués a veure el tiet.
0: És que clar, sou un celler que porta 130 anys, quarta generació, cinquena generació. Et van apretar molt perquè fossis la cinquena generació, i a tu i el teu germà, que sou els que porteu ara el negoci? O...
2: El meu germà és el que sempre està a la botiga. Jo porto més la comunicació, però és que clar, pensa que totes les vacances sempre eren a llocs de vins i cadascú vam estudiar diferents coses, però al final ens hem quedat aquí, amb el vi.
0: Què vas estudiar tu?
2: Humanitats, i vaig fer el doctorat en comunicació. Però mentre estudiava lletres, per les tardes estudiava sommelier, màster en enologia, i he anat fent una diplomatura també a Londres, sempre relacionada amb el vi.
0: I sempre movent-vos pel món, m'explicaves ara, moltes vacances a llocs de vins, el teu pare ens ha fet una volta pel celler abans de començar l'entrevista. Podríem fer la volta al món amb ampolles que tens aquí?
1: Sí.
2: Sí. Cinc cops.
1: Sí, sí, i a més, o sigui, mira, la meva universitat ha sigut viatjar i a més, jo entro en un bar o en un restaurant i veig una ampolla, una cosa que no he provat mai, posi'm una copa d'això. I si m'agrada, doncs vaig a veure l'elaborador, m'interesso i tal. I la sort sempre he tingut també que, figura't, jo no parlo idiomes. I anar pel món sense parlar idiomes és molt trist, perquè vaig de sort i mut. Però sort que he tingut la meva senyora, que em fa de secretària, em fa de traductora, ella parla francès, anglès, italià... Vull dir, bueno, hem fet un equip, perquè sol és difícil.
0: Anava a dir, això a partir de la segona copa és una mica llenguatge universal, però pel que m'heu explicat, una mica, sí, la vostra filosofia és ensenyar a veure bé. No veure, sí, molt, sinó veure bé.
2: Poc, sí, sí, i bo. Sí.
1: Nosaltres, o sigui, ja t'he ensenyat, tenim una sala on la Meritxell fa tastos, avui mateix fa un tast molt important,
2: sí,
1: amb gent, em sembla, de fora, no?
2: Sí.
1: Per demostrar-li els vins d'aquí d'Espanya i els vins catalans, i diguéssim, això és el nostre gran objectiu, no? No és la cosa de poder, diguéssim, tindre un benefici amb una ampolla, sinó de donar unes experiències, de donar un coneixement de lo que estem fent. No nosaltres, sinó la gent de la pagesia, i demostrar, o sigui, que cada vegada es fan millors vins. El pregó vindrà una mica d'això.
0: De què?
2: De posar èmfasi, doncs, amb el sector primari, que sense ell, sobretot en el món del vi, que sense el raïm no és possible el vi, i que al final la gallina, els ous d'or, és el pagès i la pagesa, que hem de tractar molt millor.
0: S'estan fent baremes ja, eh? A més, el clima, tot com estem fent funcionar el món, està fent,
2: sí,
0: que...
2: Sí, amb el canvi climàtic és una passada, quasi un mes s'ha adelantat.
1: Mira, et donarem una exclusiva de que ens omple de satisfacció. Hem estat treballant tot l'estiu amb la gent del món del vi per fer a Barcelona la introducció del primer vi d'Europa. O sigui, el primer vi nou, el primer vi, perquè, diguéssim, el vi novell ja tenim el calendari que és per Sant Martí. O sigui, per Sant Martí mata el porc i enceta el vi, és l'11 de novembre. I on, no sé si t'has fixat, tenim un ram de pi a la façana, perquè on hi ha un ram hi ha mam, però si és de pi és que hi ha bon vi. Això és una tradició que, per exemple, Santa Marta en l'escut, que és la cofradia dels taverners, restauradors i hostalers, ja hi ha una branca de pi, perquè com, diguéssim, veies una branca de pi, sabies que hi havia vi.
0: I què farem amb aquest primer vi d'Europa?
1: Pues ens agradaria que fos un vi per una obra social, i que tota la gent que ens ve a visitar per la Festa Major pogués provar aquest vi. O sigui, aquest any serà un petit comitè, perquè el tenim i tenim la mostra, però basta que has parlat del canvi climàtic i tal, podem mirar de fer el primer vi d'Europa i que es tasti per la Mercè.
0: I tenir-lo aquí al celler, o a on?
2: A tot arreu.
1: El presentarem al Saló de Cent, i diguéssim, voldrien que estigués a tot arreu de Barcelona, i quanta més gent s'ajunti, millor. I a més, o sigui, nosaltres hem pensat també que Barcelona, quan es fa cultura, aixeca el taló, però cap a la Festa Major tenim d'aixecar el porró.
0: Vaja, aquesta me l'apunto també. Meritxell, deus haver respost molts cops, però si no te la faig, rebento.
2: Què?
0: Això de ser dona al món del vi, com ho has portat? Com ha sigut, doncs, i com és, i com ha canviat en aquests anys?
2: Doncs imagina't que he fet una associació que es diu Dones del Vi, juntament amb l'Anna Josephine Cannon, i el meu últim llibre, En Planeta Gastro, va sobre això. Era molts els cops quan era ni tan petita, o sigui, ja era sommelier, ja amb 20 anys, i que em deia, no volem que t'atengui, que ens atenguis tu, el teu pare, que en sap més, i és veritat, o sigui, en sap més, però a vegades era com, escolta'm, que jo, encara que sigui jove i dona, també en sé de vi. Això amb l'edat ja passa, ja es cura, saps?
0: La sommelier més jove d'Europa eres, no?
2: Sí, perquè clar, és que just quan tenia 18 ja em vaig posar, i als 25 vaig guanyar un premi molt important que era el Nas d'Or, i llavors ja una mica més m'ho vaig començar a creure, i també et dic que les arrugues, quan ets dona, ajuden també més a la credibilitat.
0: Però era una cosa més de clients, o és una cosa més de proveïdors o restaurants que assessores? Perquè tu toques molt aquesta branca també d'assessorar,
2: sí,
0: negocis.
2: Sí, clar, és que el titular és que només un 20% de les enòlogues a nivell mundial, dels enòlegs a nivell mundial, són enòlogues. O sigui, en el món del vi, realment, ja, si som el 52% de la societat, és un món molt masculinitzat, a part on les dones sempre porten o comunicació o enoturisme, no?, cada vegada més estan fent vi, estan al tema comercial, però ha costat.
0: I també com està canviant el sector del negoci vostre, sí, no?, dels cellers, perquè clar, Toni, jo penso la meva iaia, que quan vegi tot el material gràfic que penjarem a les xarxes i vegi la quantitat i quantitat i quantitat d'ampolles i estanteries que tens plenes, em diran, però ja ho venen tot això?
1: Sí, no, bueno, és que hi ha clients que, bueno, quan els toques una mica dius, bueno, tu, què és el que t'agrada, no? Coses dolces, coses seques, tal, hi ha moltes maneres de, per exemple, i a més, el que ens agradaria és que a Barcelona els bars i restaurants canviessin una mica la botelleria que tenen, que sempre és de fora, per coses d'aquí, perquè ja has vist la botelleria que tenim coses d'Alacant, o coses que la ratafia de Sant Quirze de Besora, que la ratafia d'Olot, Clot, que la ratafia de Santa Coloma, de Farners, que tots aquests licors, l'aiga naf compost, l'aiga de nores de la Vall d'Aran, els rajolis del Vendrell, o sigui, tots aquests licors que es trobessin a les estanteries, perquè també la gent de fora ens ve a veure i vol conèixer el que es fa aquí. Mm. I és una llàstima que no tinguem. Busca, ja veuràs, que va vindre el papa i li van posar una copa d'aromes a Montserrat i va dir que li va agradar molt. Busca'm una copa d'aromes a Montserrat per Barcelona i et serà molt difícil.
2: Sí.
1: I fixa que és un tema fet d'herbes remeieres, vull dir, molt ben fet i de molts anys, i que aquí no hem fet cas.
0: Perquè si féssim aquesta volta al món per les teves ampolles, què trobaríem més, vins o destil·lats?
1: Bueno, vins i destil·lats, però diguéssim, amb el vi veiem que es té de fer una cosa més pausada perquè té una data de, diguéssim, de caducitat segons quins vins, en canvi amb els licors és una data molt més llarga i, diguéssim, licors n'hi ha també més per tot el món.
0: Clar, m'imagino que si anem a Àsia, doncs en trauràs els saques, no? Si anem als Caribs, en trauràs els roms. Podríem passar també pel que és Àfrica o pel que és el Pròxim Orient, tota la zona d'Iran, Golf Pèrsic, tot això?
1: Sí, sí. Mira, l'any passat vaig anar a Geòrgia i vaig estar veient els vins aquests que es feien del més antic que hi ha en el món del vi. O, per exemple, vaig estar a Mig Orient i també vaig trobar 4 o 5 coses que estic fent contactes per tindre-les. O sigui que sempre, no sé, o els piscos de Perú, o els piscos de Xile, o els armanyacs de França, o sigui, hi ha moltes, moltes coses.
0: República Txeca, evidentment, fent una volta per dalt.
1: Sí, sí, el Txoboca, i, per exemple, la cervesa que ha donat nom d'un poble, el tipus Pilsen, o la cervesa negra d'Irlanda. O sigui, podríem fer la volta, jo crec.
0: I que no tens només que la gent pensa, clar, aquest celler tan especialitzat, imagina't el que deu costar cada ampolla, tens vins de 4 i 5 i 6 euros l'ampolla, a més sí, de molta proximitat, i tens whiskies de batalla, i tens de tot.
1: Tenim una secció que diem que són vins que valen més del que costen, eh? I que perquè, diguéssim, jo dic que quasi val menys que una aigua mineral que surt.
2: Sí, a vegades sí, però hi ha la feina de tota aquesta pagesia, i això de 5.000 referències que totes les ha tastat el meu germà o la meva mare o el meu germà o jo, doncs intentar no només de tot el món, sinó també de tots els preus i de tots els gustos.
0: Perquè, clar, podríem fer la volta a Catalunya amb vins que teniu, la
2: això
0: volta
2: sí,
0: als països catalans...
2: Sí. I amb els licors i... Sí, sí, sí.
0: La volta a tot l'estat i una volta al món pràcticament, que és el que fa molt la Meritxell fent voltes, aquesta cinquena generació.
1: Et diré que més de 2.000 cellers visitats, perquè ens agrada vendre el que coneixem i el que, diguéssim, hi ha una història darrere, no? O sigui, tots aquests vins, a vegades, que fan molta publicitat per televisió, per el que sigui, quan els venen a buscar, saps, molt de carinyo, els dic, no, això ho té d'anar a buscar a la benzinera.
0: És a dir, tu vas a cellers, el tastes i llavors decides, mira, aquest sí, aquest me'l quedaré, aquest me'l enduré.
2: Sí, sí,
1: sí, sí. I quan vagis amb un celler, el primer que tens a mirar és la vinya, aviam com la tenen de cuidada i si tenen una premsa, perquè molta gent fa vi però no té ni premsa ni vinyes. Llavors compra el vi i l'embotella o, per exemple, amb una etiqueta tens a mirar que sempre posi embotellado por, perquè si posa embotellado por para, aquest només posa l'etiqueta.
0: Llavors malament. La sisena generació l'apretareu perquè segueixi?
2: El meu exmarit és enòleg i té una bodega a Itàlia. Clar, els meus fills tenen el coneixement, el tenen tot. El que passa és que no tenen l'edat i a mi m'agradaria, com a nosaltres, que segueixin el seu somni i si al final la vida els fa brindar amb això, doncs bé.
0: Doncs Toni Meritxell, pare i filla... Disfruteu molt, sobretot, del moment del pregó. Gaudiu-lo molt, perquè sé que estareu nerviosos.
2: Sí, és que els nervis a vegades no et permeten el gaudir. Just em vaig trobar la Emma Vilarassau ahir i em va dir això. Gaudeix, vull dir, que és que ara mateix no puc gaudir, només estic pensant en els nervis.
0: Per això us ho recomano jo també.
2: Sí.
0: En aquell moment, gaudiu-ho. La gent té ganes d'escoltar-vos. La gent jo crec que estima els comerços de barri, perquè
2: sí,
0: crec que a tots ens fa por perdre.
2: Sí, tothom,
1: sí, sí, sí.
2: La veritat és que ens
1: han acceptat tothom molt
2: sí,
1: bé
2: i
1: aviam si estem a l'altura de poder defendre aquest tema, perquè és important, eh?
0: N'estic segur que sí, que aprofitareu molt bé l'altaveu. Gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra, casa literal, perquè ho ha dit l'Antoni al principi, som al pati del que era l'antiga casa, però si passegeu pel celler veureu o deduireu on hi havia la cuina amb el marbre, on hi havia la sala d'estar, tot sí. plegat. Per tant, això és l'antiga casa familiar convertida ja tot en celler.
1: Sí, sí. Bueno, els meus pares i jo vam viure aquí molts anys.
2: Com tants botiguers, no?, que tenien sí. la casa.
1: La casa i el d'això. I jo animo a la gent jove de que de vegades amb negocis familiars i així no segueixi, no? Que segueixi perquè val la pena, però la diguéssim, per mi el primordial és que s'especialitzi molt i que tingui des de lo més barat que hi ha al mercat, però que té qualitat, diguéssim, cara i ulls i qualitat, a lo que sigui més car i pugui recomanar, no? La botiga més antiga de Barcelona, que des de l'any 1700, és una botiga d'especialitat que ven ciris i encara dura.
0: Ciris, que penses, qui compra
2: sí,
0: ciris?
2: Sí, resulta doncs que... això, l'especialitat.
0: Famílies com vosaltres, ens reconcilieu amb la ciutat. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: Bona festa major.
0: Pausa i arriba el Cartanyamal, ja som aquí.
3: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem, i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Ciutadans de Catalunya.
17: Ja som aquí!
18: Jordi Cartanyà.
16: Per Catalunya.
19: Bon dia, Catalunya! Dilluns 21 de setembre i comencem la setmana. És que començar la setmana amb bon peu és clau. Començar atrapat en una retenció de trànsit que pot arribar als 19 quilòmetres, això no és només claustrofòbic, sinó que és començar la setmana enterrat en vida com si no fos prou amb ser dilluns. Per això ja som aquí per oferir-vos un oasi de somriures i optimisme amb la tècnica del David Puntí Prats, la Judit Casellas també la tenim amb nosaltres. Molt bon dia, Judit.
20: Hola, molt bon dia.
19: I vaja, hem començat la setmana amb un pollastre tremendo a la xarxa viària. Com ja sabeu, mobilitat complicada aquest matí a l'àrea de Barcelona. Dos accidents a la P7 han provocat més de gairebé 20 quilòmetres de cues. Un festival. I també pendents, com ja veiem amb l'equip Barcelona d'en Joan Tejedor, aquest desnonament amb un pis al Besòs. Una família amb 6 fills, 5 dels quals són al pis. N'estarem pendents per si en Ferran Dalmau ens demana pas perquè aquest desnonament s'acaba produint. Tot això l'endemà d'un José Mourinho desfermat.
20: Ha tornat, el que coneixíem.
19: El trobem a faltar, eh?
20: Mourinho va acabar el derbi indignat amb l'arbitratge, considera que hi havia dues entrades de vermelles de jugadors de l'Atlètic que no es van sancionar.
19: I van a la roda de premsa amb les proves i molta dinamita. Ojo les proves, que va presentar.
20: Un foli i les imatges de les jugades. Va carregar contra l'àrbitre, contra el VAR i contra el sistema de designacions arbitrals i també contra una mosca que volava per allà.
19: Per la llum, la de la cançó.
21: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro.
19: Au.
21: Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión.
19: Mourinho ha volgut anar de xèrif i s'ha quedat en cowboy solitari dinamiter, d'aquells que disparen a tot el que es belluga, eh?
20: Ostres, ha començat la lliga estressat, eh? Jo crec que li, no sé, li convé una mica de relax,
19: un retir espiritual. De fet, li hem trobat casa pel Mourinho.
20: Una casa pel cowboy.
19: Un poble sencer. Està en venda al Western Leone, al desert de Tavernes, Almeria. Té, per exemple, l'oficina del xèrif, reconvertible en despatxos.
20: I té salons per esmorzars, dinars i sopars.
19: O també per liar-se cops de puny amb el primer que amenacin desenfundar el revòlver.
20: És un poble que també té el carrer Major, ideal, ideal per fer-hi duels o tirotejos.
19: I en tot poble del Western no hi pot faltar la forca per penjar els culpables.
20: I el més important, una pensió ideal per a parelles i famílies perquè hi puguin anar a passar el cap de setmana.
19: Fantàstic. Turisme rural amb possibilitat de morir en un duel a les 12 del migdia.
20: I és un poble que és història del cinema.
19: Ui, tant.
20: Es va construir per rodar Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, amb Henry Fonda.
19: Charles Bronson, Claudio Cardinale i més recentment Pedro Almodóvar hi va rodar Extraña forma de vida, Ethan Hawke i Pedro Pascal. Mourinho només hauria d'entrar al saló i dir quién es el árbitro de
20: ala,
19: este pueblo.
20: Ala, tots de tiros aquí.
19: Va,
20: no és, tirades de tiros.
19: Sí, 1.600.000 euros val, eh?
20: 1.600.000?
19: El Western, si el voleu comprar, 1.600.000. Home,
20: home, no, per això és calderilla, no per Mourinho.
19: Home, no són els 6 milions de la Ticazo. La veritat és que 1.600.000, calderilla del tot. És un pis de dues habitacions a Madrid, però amb forca.
20: Amb forca? I sense connexió ni tampoc xarxa elèctrica, no?
19: Mira, millor, així tampoc no li arribarà al bar ni podrà imprimir-ho amb la impressora, que ara aquí penso també aquest home. Oriol Borés, què tal, com estàs? Benvingut.
2: Molt bon dia.
19: Actor de musical rubinenc. El tenim els miserables. Jo flipo amb el Mourinho perquè va tenir temps fins i tot de buscar una impressora i van imprimir les fotos, eh?
2: Que fort, eh?
19: És que és gros.
2: Això sí que és teatre del bo.
19: En fi. Anem a parlar de milions, els que farà Shakira amb els 12 concerts previstos a Madrid, que, bueno, Judit, el concert de la Shakira, bé?
20: A veure, ella ho intenta, eh? Surt amb tota l'artilleria, hits, ball, pantalles, focs artificials, 2 hores i 30 de cançons.
19: Va, que no hi ha temps per ni anar a fer un pipí, eh?
20: Per pipí no sé, però per canvis de vestuari sí, perquè n'hi ha uns quants.
19: I això és el que la crítica ho ha ressenyat.
20: Perquè aquests canvis explica que tallen una mica el ritme i també es destaca que vocalment no va ser la seva millor nit, eh?
19: No, Oriol Borés, tu ets de Shakira, tu?
2: No gaire, he de confessar que no gaire. O sigui, m'agrada el que fa, però no seria un fan de Shakira.
19: Quina cançó t'agrada o t'agradaria que sonés o que tens present, eh?
2: De la Shakira?
19: Sí.
2: Ostres, no ho sé, ara em pilles, perquè jo sempre, si en sona alguna, doncs la ballo, però no és una artista a la qual aniria a buscar.
19: No, eh? No. En fi, doncs, bueno. Ai, senyor, bueno, si la toca series el primer en entrar, eh? Jo crec, perquè, ojo, amb les entrades i entrar al concert també ha sigut una odissea, eh?
20: Home, Déu-n'hi-do, eh? Hi ha espectadors que parlen de cues de fins a 2 hores, accessos col·lapsats, esperes llarguíssimes per comprar menjar o per comprar també algun tipus de beguda, o sigui, Déu-n'hi-do, mira, millor estar al sofà, no? Sí. Perquè aquest xou, jo ja no tinc edat, per això.
19: I per veure, veure el xou en pantalla gegant així de fons, et quedes a casa, que amb la de casa ho tens... 2 hores de cua, eh? Això deu ser un concert patrocinat per Rodalies, directament.
20: Home, sense cap mena de dubte. I després també hi ha un tema més delicat. Alguns espectadors a les grades superiors expliquen que notaven com molt moviment quan la gent saltava i que fins i tot van passar por.
19: Diuen que directament van deixar de ballar. Jo crec que és la primera vegada que en un concert de Shakira el moviment de cadera no és recomanable, perquè els hi tremolava. Ara, hi ha hagut comunicat, Judit?
20: Sí, diuen des de l'organització que les grades són segures, que estan certificades i que, a més, han estat ben revisades per les autoritats i també per els bombers. Per tant, sembla que no hi hauria d'haver perill.
19: No hi ha d'haver perill, però jo de moment no em bellugaria massa ni saltaria massa, eh? Això al teatre no passa, eh?
2: No, al teatre això no passa. Les butaques són segures.
19: Judit Casellas, moltíssimes gràcies.
20: A vosaltres.
17: Ja som aquí. Jordi Cartanyà.

0: Aquesta la cantes també?
1: Home, i tant que la canto.
0: Allà,
1: i tant.
0: Amb tota la fe del món, eh?
1: Home, durant-ho tot. Quan sona això és pell de gallina i a tope.
0: Sí, lo xulo és... Cantant també es nota l'accent en català o no?
1: No.
0: Hòstia, el català en l'accento, perquè no se'ns perdona l'accent, eh?
1: No es perdona gens ni mica.
0: Amorillo, ese de l'accento, fora aquí.
1: No, però com que ja porto uns quants musicals a Madrid, l'accent queda bastant dissimuladet.
0: Oriol Durés, un ruïnenc que està més bregat en això dels musicals que... Bueno, és que no sé, ara no em ve la comparativa. Has passat pel Rei León, Matilda, La jaula de les loques, Cantando bajo la lluvia, The Producers, El dia de la marmota. Premiat com a actor i amb ànima vas fer el salt a crear i codirigir el teu propi musical, també multipremiat. I ara arriben d'aquells papers que el tenies apuntat a la llista dels somnis, que és Els Miserables. Fa uns anys gairebé ho aconsegueixes i ara finalment ja formes part del muntatge a Madrid. No? Què va passar llavors i què no va passar llavors, que ha passat ara?
1: Que Miserables es va fer. O sigui, jo vaig entrar a Miserables fa 11 anys.
0: Sí, tu hi eres ja, eh?
1: Jo vaig fer els càstings, vaig entrar, aleshores la producció, a una setmana de començar assajos, com que van tenir desacords amb el teatre on s'havia de fer...
0: Madre Dios.
1: Es va cancel·lar una setmana de començar assajos.
0: Polèmica a Madrid. Sí, clar. Amb Els Miserables.
1: Jo em vaig quedar allò amb les ganes, perquè a més jo vaig firmar el contracte a Miserables, vaig fer proves de vestuari, vaig fer-ho tot, ho tenia tot fet.
0: Ja estaves a punt,
1: ja,
0: eh?
1: Ho tenia a tocar. Però es va cancel·lar la producció i em vaig quedar allò amb el cor trencat. I amb les ganes de fer Miserables.
0: Tu aquí estaves a punt de fer Rubinencs, que ja surto, eh?
1: Exacte, nois.
0: Prepareu-me el pregó de la pròxima Festa Major, que ja els afai jo, no patir.
1: Doncs res, em vaig quedar amb les ganes.
0: T'han dit de fer el pregó de la Festa Major, Rubí?
1: No, em faria il·lusió, però no m'han dit mai.
0: S'ho heu vist? I els no. Tu un pregó faries cantant, per exemple?
1: Jo muntaria un bon show, la veritat. Crec que faria una cosa d'aquelles de... Cada cop és una flash mob i surten actors i ballaris tot arreu. Jo faria una cosa d'aquestes anades. Sí. Però no m'ho diuen, no m'hi volen.
0: És la meva fantasia, també. Si és fer un pregunt, però de fet jo crec que el folclore popular, les coses més de...
1: M'encanta el folclore popular.
0: Sí, hòstia.
1: Jo l'estimo, i el que hi ha Rubí és molt xulo, a més.
0: Els Miserables, això arrenqueu ja, eh?
1: Ja
0: estàvem arrencats.
1: Vam arrencar l'11 de setembre.
0: Home, quin millor dia.
1: Quin millor dia per arrencar.
0: Per una obra revolucionària.
1: Doncs. Exacte.
0: Ho sabien a Madrid, que és el dia nacional de Catalunya.
1: Ho saben, t'ho diuen.
0: Interpretes a... Hòstia, digue-m'ho tu.
1: Mira,
0: això s'escriu...
1: Batamuà i Babet. Són dos peces, a més de museu, eh?
0: Sí.
1: Batamuà és un personatge bastant...
0: La mala gent, seria?
1: Sí. És força dolent, Batamuà.
0: Batamuà.
1: És un personatge que, bueno, que quan la Fantín, que és la protagonista, la fan fora de la feina i decideix anar als molls de París a vendre el seu cos, ell va a contractar els seus serveis.
0: Home!
1: Però, a més, la maltracta davant de tothom.
0: No.
1: Sí, tinc una escena de
0: maltractes, eh?
1: Faig de mala persona. A vegades quan surten diuen, tu ets aquell, oh, que dolent. Dic, ja, però és un personatge.
0: A la Matilda no és que fossis la Teresa Calcuta, tampoc.
1: Ja, no, sí, però era una dolenta diferent. Era una dolenta simpàtica.
0: Uh-huh.
1: A la gent li queia bé. Aquest no cau bé. Aquest vols que surti ràpid d'escena.
0: Però és una dolenta que es busca que sigui com a grotesca, no? Com, amb com un aspecte que amb cara de senyor amb pits.
1: Exacte.
0: És l'aspecte que em provocava dir que és un senyor amb pits.
1: Exacte. Però allò era meravellós de fer, eh?
0: Agraït interpretar un dolent.
1: Era divertidíssim. I el que era millor era la complicitat amb tots els nens d'escena, que jugaven moltíssim amb mi, amb el personatge. Allò em donava molta vida. A més, jo he de dir que amb tot aquell esperpento que portava uns pits enormes, una gepa i tot allò, jo em sentia la senyora més sexy del món. Jo de cop sortia i dic, però quina cintureta que tinc, escolta, estic estupenda.
0: Quina meravella, no? És el que té interpretar personatges, que pots... O sigui, com interpretar un personatge no, i no acabar convertint en el personatge, allò que diuen del mètode, això és mitologia de l'actor, o hi ha actors que es fiquen tant al paper que hi ha un moment que no saben ni qui són.
1: Clar, també,
0: ni per qui vermen.
1: Suposo que depèn del personatge, no? I de les hores que l'interpretes. Els del musical, que l'agafes, 3 horetes al dia... El deixes allà al teatre quan te'n vas i el recuperes el dia següent.
0: Escolta'm, hi ha el Batamabuà, el Babet, a més, el primer cover de
1: Thénardier. El primer cover que Thénardier, realment, tothom diu que quan van a veure Miserables, diuen que el dolent és Javert, no? Que és com l'antagonista de Jean Valjean, que és el protagonista.
0: I,
1: Però Javert no és dolent. El que és dolent és Thénardier. Thénardier és el dolent, de veritat. Et toquen els dolents, tu?
0: Sí, però t'hi van... Bueno, i hòstia, amb la bona persona que és, tio.
1: No, però és veritat, que jo tinc una energia que aquests personatges me'ls acostumen a donar, és així.
0: Jo no et veia allò que deien al final del mètode Gyllenhaal, jo crec que ara ja puc fer l'espoiler, necessitem un fill de puta que sembli una bona persona. Per tant, jo no crec que siguis un fill de... Tu ets bona persona i se't veu bona persona.
1: Som bona persona, no, ho soc de veritat, eh?
0: Sí.
1: Però em toquen els dolents en teatre, i Thénardier és un personatge que és molt divertit, és la gent riu moltíssim amb el Thénardier, però realment és l'única persona que no té ni moral, ni té res. O sigui, ell va a aconseguir el seu objectiu, que és prosperar la vida i sobreviure. I si per això ha de matar, ha de robar, ha de... el que sigui. No té cap tipus de moral.
0: Escolta, jo en el paper de Satanàs als Pastorets amb 14 anys vaig durar ni una temporada perquè em deien que era massa bona persona per fer de Satanàs. Llavors, com es fa de dolent sent bona persona? Pues Oriol, sisplau.
1: A mi em passava el mateix. Jo volia fer de dimoni als Pastorets sempre i mai me'l donaven.
0: No.
1: Mai.
0: Fix de puta!
1: Per què?
0: Malparits!
1: Home, doncs no ho sé. Jo crec que m'han tocat uns dolents que tenen una part còmica i això crec que m'ajuda bastant. La part còmica, la part de fer show, la part del que és un clown,
0: sí,
1: un pallasso.
0: Sí.
1: Aleshores, si això li poses transfons de dolent, no? li poses la maldat, ja tens els personatges. Hòstia. Aquests que tinc aquí. Però si

0: Altres, jo ho he après amb altres, vosaltres ho teniu molt clar, però el públic que us venim a veure, no sé si tenim tan clar que és un cover.
1: Val. Un cover és, quan tu vas a veure un musical, tens els personatges principals, els secundaris, i una cosa que en diem l'ensemble, que és la gent de companyia que fa el cor.
0: Sí,
1: val?
0: Sí.
1: Aleshores, normalment, com musical és val molts diners aixecar el taló cada dia, i no pots parar una funció, hi ha gent dels secundaris o dels ensembles que se sap els personatges principals, que els cobreixen, són els seus covers. Per tant, si un personatge principal no hi és, el cover cobreix aquell personatge i no hem de suspendre funció.
0: Aquest és el cover, o sigui, és el de reserva.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Aquest és el cover. Aleshores, jo sóc cover de Thénardier. Jo em tinc el meu track, que faig molts personatges, però jo em sé el Thénardier. De manera que si el Thénardier algun dia ha de descansar la veu, està malalt o té qualsevol cosa, jo faig el Thénardier i la màquina no para.
0: Però, i si comparteix el Thénardier, en aquest cas, escena amb un altre personatge que tu ja interpretes,
1: aleshores,
0: què fem aquí?
1: Hi ha unes persones que es diuen swings,
0: sí?
1: Que estan al teatre, se saben més d'un personatge, no fan funció i només entren en cas de que una persona de l'ensemble cobreixi un protagonista. Aleshores, ells entren a cobrir aquella persona d'ensemble.
0: Sí, d'actor principal a swing, aquí hi ha un ventall i un recorregut de...
1: És
0: infinit, això.
1: Els swings són les persones més importants d'una funció. O sigui, tenir swings és el més important d'un musical, és que hi hagi bons swings, que sàpiguen bé els seus tracks, que puguin cobrir, clar, cobreixen de 4 a 5 o a 7 personatges. Són gent que s'ho sap tot, se sap tota la funció, i poden fer qualsevol cosa. Aleshores, això és el salvoconducto.
0: Backline... Estem amb cover, anem a backline. Veus de backline? Es diu així, backline?
1: Sí.
0: Veus de backline?
1: Sí.
0: Els que canten des de fora...
1: Des de dintre, o cantants de cabina, en diem. Cantants de cabina. Normalment et posen... Diuen cantant de cabina perquè et posen com 4 parets amb un micro dintre...
0: I tu tires.
1: I tu cantes allà, amb una pantalleta, i veus el director musical que et va donant les entrades per quan entrar.
0: I llavors el que està a escena ja pot quadrar bé el karaoke.
1: Exactament. Sí, ja, el director musical... Nosaltres tenim moltes pantalles... que graven el director, tant a dintre escena com a l'escenari. Quan surts, normalment al balcó del primer pis de l'amfiteatre, hi ha pantalles penjades, perquè tu no sempre pots mirar el director. Aleshores, tens uns quants recursos per dir, vale, miro aquí i sé quan he d'entrar, o miro allà i sé quan he d'entrar. I aleshores el director va donant entrades a la càmera tota l'estona. De fet, a Miserables, al final, hi ha un moment que literalment ens dona l'entrada i ell va cantant, va fent les labials perquè quadrem
0: tots,
1: exactament com hem d'anar de l'últim cor, que és molt lent, i ens va fent... ens va cantant perquè anem quadrant les labials amb ell.
0: I no hi ha d'haver retard ni amb la transmissió de televisió, ni amb les línies internes de so, ni amb els in-ears, no? Els auriculars que porteu tots a les orelles.
1: Miserables no en portem.
0: Ah, no?
1: No.
0: Què dius ara?
1: No, Miserables.
0: Que ho feu com el Michael Jackson amb altaveus de terra, com va això?
1: Tenim uns altaveus integrats amb la sonografia, però una part només. Si estàs al darrere, per exemple, hi ha un moment a les barricades quan ens morim, que hem d'estar molt atents perquè les morts van amb música, però justament, com que estem tan endarrere, costa molt sentir la música. I estàs allà sentint les bombes, els dispars, tot allò, i penses, m'he de morir aquí, ara. Penses, no pots despistar, i se sent molt fluixet. Una cosa que té Miserables és que quan el veus des de fora és molt potent musicalment, però quan estàs a dalt de l'escenari perds una miqueta aquesta potència, perquè, clar, són 30 micros inalàmbrics, aleshores, clar, tot el so està molt controlat dintre l'escena. Però, clar, des de fora... comença, i aquelles notes, allò et despentina, allò et ressona el pit, bueno, i és espectacular.
0: I el somni s'ha fet realitat, eh?
1: Sí.
0: Aquest musical que dius, hòstia, aquest musical és que és...
1: Home, és un clar...
0: És un dels musicals, que es diu, no?
1: Per mi, sí, és un dels musicals, està molt ben escrit, està molt ben adaptat, crec que tothom coneix les cançons de Miserables, és una cosa que jo he crescut sentint a parlar dels Miserables. L'he vist a Londres, l'he vist a Madrid moltes vegades. Ha sigut un somni.
0: Hi ha algun musical Sí, espera. Reset, Cartanyà. Tornem-hi. Quina obra de teatre o en quin moment tu dius jo vull fer això? Vas veure una obra de teatre a la tele, en casa, en la calle, con los amigos...
1: A casa em van gravar el Mikado de Goll de Gom, la versió que van fer, i el Como el Coco Negro.
0: Ui, per favor.
1: Esclar, jo he crescut veient això. Aquesta barreja mortal.
0: Clar.
1: A mi em va dir, jo vull fer el que fan aquestes persones.
0: Que jo...
1: I aquí ja em van matar, ja està.
0: No m'estranya, no m'estranya, perquè, home... Bueno, parlant de la cubana.
2: Porque el teatro siempre fue nuestra pasión.
0: Rey León, Ren, La Cubana, La Jaula de las Locas, Cantando bajo la lluvia, Matilda, The Producers, El dia de la marmota... Hosti, tu, i seguim, no?, que es diu?
1: Home, tot el que es pugui més, jo cantadíssim de la vida, sí. Vull dir que queda molt maco dit així, però són moltes hores de feina, això, i és molta dedicació. I el teatre té una cosa, que és que quan treballes vas al revés del món. de cop i volta tens

0: família i amics que els deixes de veure, perquè quan tu treballes, ells tenen festa, o quan ells tenen festa, tu treballes.
1: O estàs tu avui aquí perquè tens festa.
0: Exacte.
1: Gràcies per dedicar uns minuts, una estona bona de...
0: Gràcies per convidar-me.
1: Hosti, però... tu, per venir aquí, saps?
0: I... Però sí, sí, saps? També té una part de sacrifici i d'estar molt enfocat a voler dedicar-te a això. Hi ha una part vocacional que hi és, i és molt guai. Home, la cubana també era un somni, treballar amb la cubana.
1: Home,
0: fer realitat.
1: Home. Jo, la cubana, a mi sempre m'ha tingut molt boig, això. És el gag que no m'hauria agradat fer i no sé com el farem ja. Veuràs. Aquí. Tots els ballarins amb tanga. Ella,
0: home, jo aquest l'he fet.
1: Amb la Silvana repartint... No.
0: Jo aquest l'he fet.
1: Va,
0: jo aquest l'he fet.
1: Va, home.
0: O sigui, he tingut la gran sort que amb la cubana...
1: Quina fantasia.
0: Clar,
1: tio.
0: El vaig fer just aquest cap d'any passat.
1: Oh.
0: Perquè vam fer una funció amb el taxi, estàvem fent l'amor venia en taxi al Romea, i després, la funció cap d'any, vam fer tota l'amor venia en taxi, i després vam fer números mítics de la cubana.
1: Va, home.
0: I vaig dir, home, si fas aquest, jo el volia fer.
1: I va dir, Jordi Millán, jo vull sortir,
0: Coco, els vaig fer tots.
1: Els del Coco són preciosos, vull dir, és una obra de teatre...
0: És un somni. No, clar, és que jo havia crescut veient això, dic, que s'ha sortit tanga, tira!
1: Home, home. A més, si ensenyar tota la carnella,
0: com
1: tota la xurra...
0: Com més petit, millor, tira,
1: amb la que has
0: home.
1: Arribat a aquesta edat...
0: És...
1: Però llavors la vergonya, on la deixes, la vergonya? Hi ha algun moment de vergonya? Perquè, clar, surts en tanga davant de tothom, però és que un tanga i prou.
0: Jo soc super vergonyós, super, molt vergonyós, però sí que és veritat que ens passa que a vegades pues, vius, has de fer això, t'enxufes el tanga, la perruca, el barret i els volants i surts amb tot el morro del món. Després entres al camerino i fas, mare meva, què acabo de fer, no? Però en aquell moment ho dones tot, i a més, clar, aquest cap d'any teníem gent a l'escenari, penses, bueno, li estic ficant el cul a la cara a una senyora que no crec de res, però bueno, tu anaves allà a tope, saps? Estaves fent aquell número.
1: Remena la carneta,
0: Oriol. No, i
1: tant. Sí, home, sí, la senyora contenta, no?
0: No, i tant, ella cantada.
1: Home, és, ojo, se mira, però no se toca, eh? Escuchamos, però no juzgamos.
0: Jo pensava, d'aquí notaràs un clac al cul, però home, no. Es va contenir.
1: Home, doncs encara, eh?
0: Es va contenir.
1: Oh, mira, te l'hauries endut posat a casa.
0: Ai, tant, ja dic, mira, ara a l'altra banda, així que ho pensem, saps?
1: Vinga, que n'hi hagi per tots, no falti de res.
0: I tant.
1: El tema és, Oriol, i a casa què? Oriol m'ha dit, vols dir que t'has de dedicar a això? A casa teva s'ha vist com una feina de allò que comentava abans d'entrar, no? Com d'una alta incertesa, és a dir, que tens feina mentre dura la funció, o un cop ja n'encadenes una o dues, doncs, home, ja estàs al mundillo i vas tirant.
0: Jo crec que a casa sempre els... O sigui, no ha sorprès a ningú que jo volgués fer teatre.
1: No ha vingut de nou, eh?
0: No ha vingut de nou, jo vull dir de sempre, des que era petit. Jo volia anar a l'Institut del Teatre, volia fer teatre, o sigui, el que hagués sorprès és que hagués dit una altra cosa. Això no ha sorprès. Sí que és veritat que, clar, el punt en el que et comences a dedicar això, podràs dedicar-t'hi, no, la incertesa, clar, sempre preocupa. Però la que hem vist que anem treballant i que anem fent coses i que a mi no se'm caben els anells de dir, escolta, si ara he de muntar una cosa i fer una cosa aquí, allà, jo, si no tinc feina, me la busco. Vull dir que això és una cosa que ens agrada molt. D'aquí també neix una miqueta ànima, no?, de que no sempre ens esperem a que hi hagi un projecte o que hi hagi un càsting o que et truquin. També tenim la capacitat de dir, doncs, anem a inventar-nos alguna cosa i carreguem la furgoneta i anem a fer bolos per Catalunya o per allà on no ens vulguin.
1: Saps? És brutal. Ànima pels despistats, eh? De què va Ànima?
0: Ànima
1: és
0: la història d'una noia que als anys 30 deixa la seva família, creua els Estats Units i se'n va a Los Angeles perquè ella vol ser animadora, no d'animar amb pompons d'aquestes dels partits de futbol, no, sinó animadora d'uns estudis d'animació per animar curtmetratges, animar pel·lícules. Que en aquell moment estaven naixent l'animació, les pel·lícules d'animació, i van tenir molt èxit. I es troba amb el problema que per ser dona no la deixen entrar a animar.
1: Va. No, I llavors aquí...
0: Clar, és la lluita per aconseguir el somni. No? Esperem una cosa que a nosaltres ens passa molt, no? Tenim un somni, volem anar cap allà, no? I aquest missatge que a vegades la generació que hem vist pel·lícules als 90 hem viscut molt, no? De si ho somies passarà, no? Si vols ho aconseguiràs.
1: Sí, sí. Ens l'han fotut en vena,
0: que és molt perillós aquest missatge, és molt tòxic i no és així. A vegades et porta a pensar que si no ho aconsegueixes és que has fracassat i no.
1: No.
0: I no. I a vegades... Nosaltres sempre tractem ànima al somni com un motor que et mou a fer coses, no com un objectiu on has d'arribar, sinó és allò que et fa fer. Però si en el camí s'acaba transformant en una altra cosa, serà perfecte igualment. Vull dir, tot està bé.
1: Aquest sí que és un missatge molt bonic, el de no conformar-se, però sí que és treballar l'acceptació i fer pel que vegis i adaptar-te a flow, que deia my friend.
0: I a vegades, què estàs disposat a fer per arribar fins allà? Potser dius, ostres, potser el preu va pagar, no... no em compensa.
1: La salut seria, en el teu cas, pagar amb salut?
0: Sí, sí, sí. A vegades, quan fem teatre, és com tu has de fer aquella funció i allò passa per sobre de tot. I a vegades també està bé aquell punt de dir, escolta, nois, paro perquè avui realment no la puc fer. No? I en el cas dels musicals, per exemple, està molt bé perquè tens persones que si tu no la pots fer et poden cobrir i, la, i l'afectació no és tan gran. Però els actors sí que tenim aquesta hiperresponsabilitat, no? De he d'estar bé, he de fer aquella funció. I a vegades fas una funció que dius, estic a 39 de febre que no m'aguanto, però tu t'enxufes un paracetamol i surts allà a fer allò com
1: poc. I la tires, la tires.
0: Com i tant, la tires, i després et collen amb pinces i et porten a casa. I a vegades també està bé aquest punt de dir, bueno, pues, potser no, no cal.
1: Home, i a més amb la veu, no?, que és un instrument en un musical bàsic, és això...
0: Ens hauries de veure tots que anem amb els nebulitzadors aquests, que és un aparell que fiques suero i es va tirant vapor per hidratar els plecs vocals, i poses suero o poses àcid hialurònic, que també va molt bé, bueno, tot això, que cada foniatra, que la persona vagi al foniatra li recomani el que ha de prendre.
1: Sí, sí.
0: Ponem tot això amb els nebulitzadors, anem amb uns tubs que es diu Luxbox i amb unes ampolles que anem bufant per fer resistència, aleshores això torna en vibració. Bueno, no. O sigui, el món de la veu és per veure'ns, per veure'ns. A més, cadascú va escalfant per reconèixer el teatre o pel carrer. A vegades altres una companya pel carrer, que la vas veient que va davant teu al teatre, i va escalfant ja fent... Penses, estem bojos.
1: Sí, el que li està passant, està orgasmant aquí al mig del carrer?
0: Totalment,
1: o què li passa...
0: clar. I et despertes al matí i fas... com diu la veu, ja vas escalfant i dius, estem xalats.
1: Com és això?
0: És com vas mirant així, com plec fi,
1: sí,
0: és una cosa com molt fina, i vas sent... tinc veu, podré cantar.
1: Hola, soy Alas Balena.
0: Estem bojos.
1: Però l'altre, com ho fem?
0: Sí.
1: Mira.
0: Això, va constantament. Jo anava a donar un estic al tren i vaig fent pedorretes d'aquestes i la gent em mira i penso, clar, evidentment...
1: Aquest noi no està bé, deuen dir que
0: aquest
1: noi no està bé.
0: Aquest noi no està fi.
1: Deuen al centre avui, deuen anar... T'hi visita el metge.
0: I amb tota la raó del món.
1: Escolta, què és més difícil de trobar en un actor de musical realment bo? Una gran veu, un gran actor, algú capaç de cantar, actuar i moure's l'hora, sense que sembli allò que estigui fent les tres coses, com d'una naturalitat que ni ho perceps, que està fent tot allò.
0: Per ser actor de musical hauries de ser aquesta tercera versió, no? De cantar, ballar, actuar, sense, com allò, com qui no fa res, no? T'he de dir que gràcies, ara mateix hi ha molt bones escoles i la gent està molt ben formada i hi ha gent meravellosa. Hi ha gent meravellosa ara mateix aquí de moltíssim nivell. Moltíssim.
1: Ho dèiem abans, Matilda. És que Matilda et van donar el premi de teatre musical a millor actor protagonista per Trunchbull.
0: La Trunchbull.
1: Trunchbull. Sí. És un personatge en què pràcticament desapareixes físicament, no? Perquè
0: totalment.
1: Pròtesis a la cara i... Hosti, és més difícil de construir un personatge quan tens de transformar fins a aquest punt, quan tu desapareixes, o potser és més fàcil de construir...
0: A mi més fàcil, o sigui, sí que és veritat que quan el construeixes no portes tota la parafernàlia, el construeixes des de tu, des dels referents que agafes, no? O la proposta que fas tu escènica, però és veritat que el dia que et veus vestit, allò ja
1: estàs.
0: Ja és el clic final.
1: Ja has entrat, eh?
0: Home, i tant.
1: Ja has entrat al personatge.
0: És meravellós.
1: Escolta'm, abans no ens marxis, tu no només has fet musical, sinó que n'has creat un, Ànima. Crec que ens cal un musical que parli de les penúries i dificultats dels nostres dia a dia. Jo crec que voldríem fer tres propostes musicals i tu ens ajudes a triar el títol. Colgados en el tren. Rodalies el musical, d'acord? A veure, l'argument així, a grosso modo. Un home puja un tren a les 8 del matí d'un dilluns amb una il·lusió. Una il·lusió obligació, que és arribar a la feina. Ara bé, puja el dilluns i arriba el diumenge a la tarda a causa dels retards. Títol de l'obra. Anem a veure què
0: passa. A veure, títol de l'obra, eh? Què? Ostres, que em poses la part més complicada.
1: Bé, te'n proposo, va. Demorat.
0: Demorat.
1: Estació d'enllaç. Aquí tindríem problemilles amb TV3 o Adrescat,
0: eh? Sí, que hi ha problemes.
1: Jo la mirava, eh? Era,
0: home, i tant, jo també enganxadíssim.
1: Brutal. Pròxima parada. O per allò que puges el dilluns i arribes diumenge, Interstellar. Com si fos una cosa d'un viatge quàntic.
0: Jo crec que em quedaria amb Interstellar.
1: Anem a Interstellar. Sí. Trobar pis a Catalunya, el musical. Una parella busca un pis decent en un lloc decent i a un preu que pugui pagar, per tant, decent. Encara que no vulguis, el plantejament ja et situa en el gènere de la ciència-ficció terror. Però bueno, anem a veure si podem fer...
0: Home... T'he de dir que aquest ja hi és, l'han estat aquesta temporada. El Gerard CC i el Xavier Marató, que tenen una productora que es diu Generació de Merda, que són fantàstics, sí. Fan un musical que es diu Busco Pis, que
1: Busco Pis,
0: ho van patar la temporada passada, i crec que aquesta tornen. Vull dir que, escolta, aquest us l'han robat perquè hi existeix.
1: Mal, si és, o jo badoc, Busco
0: aquest
1: Pis.
0: Aquest existeix.
1: Bueno, parlem amb Màxim Castillo per no duplicar-nos, però els farem venir, eh? Busco Pis. Ja
0: Busco Pis.
1: Aprofitarem aquest link que estàs fent.
0: Home,
1: tu ara, que vinguin.
0: Són meravellosos, vull dir que sí, i tant.
1: Dos mesos de fiança seria pis amb inquilins, el titular, o gran oportunitat, on el pis és un espai amb 20 metres quadrats, un lloguer de 1.200 euros.
0: Gran oportunitat, evidentment.
1: Gran oportunitat.
0: Home, qui és que es pot resistir a pagar dos mesos de fiança i deixar-te una fortuna per 20 metres quadrats?
1: I el decorat és baratet, no?
0: Home, i tant!
1: El pots fer amb llums i tot. I, bueno, 20 metres quadrats.
0: Una bombeta, una taula i una cadira, ja ho tens, eh?
1: I allà t'hi fots.
0: I ja està, i escolta, imaginació el poder.
1: Buah, arribar a final de mes, el musical. Només vull veure bitllets de 100. Un treballador a qui li han anat pujant el sou, però coi, cada vegada que mira el compte corrent, allò va a la baixa. Allí, algú m'està fotent els calés, algú se m'està gastant els meus calés, que perquè estem igual, eh? Títol, encara queden 15 dies, tipus d'interès mortal, on han anat els meus diners, o, atenció aquí, glory hole, o un forat a la paret del decorat que ho xucla tot. Diners, ànima, amor, esperança, bellesa, glory hole. Allò seria com una metàfora de...
0: Ostres, és que clar...
1: Hòstia, noi.
0: Aquí m'has matat, eh? M'agraden tots.
1: Mira com rieu, mira com rieu.
0: Crec que em quedo glory hole, t'he de dir,
1: glory hole, jo també.
0: Em quedo glory hole.
1: Però quan m'ha passat pel cap, dic, hòstia, Cartanyà, em tens el cap avui. Però vamos, aquí està, eh? Glory hole, adjudicat, eh? Adjudicat. Ah, home.
0: El tema del forat a la paret que absorbeix tot, eh? Els mobles, la vida, els diners.
1: Jo no torno a tirar lo de la cubana, perquè es pot tirar directament des del mòbil.
0: Hòstia,
1: que tenir davant algú que ha fet el gag aquest...
0: Home, és meravellós. Aquest número de Quiero Volver a Río és una fantasia.
1: És furiós.
0: Jo recomano que el busqueu, està penjat al YouTube, busqueu-lo.
1: Sí, la versió del 2008.
0: És una fantasia.
1: La versió del 89 original.
0: Quiero Volver a Río, com el Coco Negro, s'ha de veure.
1: Aneu-hi. Oriol Borés, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Marina Fernández, pues ja estem, eh? Ja fins aquí.
1: Jordi Cartanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia, moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7 a 12 del migdia. Que vagi bé, adéu.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Sí, sí, sí, podríamos ahorrar el programa hoy. Podríamos no hacer el que te jugas. Porque en el fondo el programa está aquí. Sacado una foto. Una foto tapada por una botella de agua. Porque la primera es una metafoto. Soy yo enseñando las fotos del partido. Y la segunda de abajo, como se ve claramente detrás de la botella de agua, es Negreira.
3: Negreira.
2: Minuto 50, nos quedamos Zinhausen por una roja totalmente inmerecida. Minuto 81, nos quedamos con otro menos porque Cucurella tenía que ir a imprimir. Faltaba tóner rojo. Si falta tóner rojo, se ve que no imprime. Luego atasco de papel porque el pelo de Cucurella se enganchó en la zona de impresión. Luego faltaba color cian. ¿Por qué color cian? Si jugamos Madrid y Atlético, ¿por qué falta el color cian? No pasa nada si las medias de los jugadores del Atlético salen en gris. No entiendo. ¿Por qué ha tardado tanto la impresora en imprimir? Epson, Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Sharp, Toshiba, Panasonic. ¿Por qué? ¿Por qué ni una impresora funciona normal? ¿Por qué es tan difícil conseguir una hoja de papel con tinta impresa? No entiendo. Además, parece que a la primera parte el árbitro también ha tenido problemas con la impresora, porque el rojo a la primera parte no funcionaba. Solo tenía tarjeta de color amarillo. Parece que el tóner rojo no iba. ¿Por qué se olvida de las dos tarjetas rojas? La segunda parte tenía que haber sido 9 contra 9, porque nosotros ya jugábamos con Konaté y con Tchouaméni, que prácticamente no cuentan. Konaté es un señor de 3 metros que salta para abajo. Y el último duelo que ganó Tchouaméni fue contra Fede Valverde. No entiendo. Ya puedes comenzar el programa.
4: Ai, Flaqui, al bar hem menjat crispetes escoltant sí. Els madridistes.
3: Sí, noi.
4: Quasi que podríem fer el mateix ara el que t'hi jugues.
3: Bàsicament, seria això.
4: Això ho podem penjar a la redacció, aquesta fotocòpia en color del Bermúdez?
2: ¿Tú sabes lo que ha costado? Conseguir una fotocopia en color. He mandado email a Elena de Diego, email a Ana Palet, email a Nils Olá. He tenido que escribir a Camila Montfort en el piso 2 para imprimir en el piso de arriba.
4: ¿Por qué? Y darrere que ya, el informe de RAC1.
2: Y detrás no hay nada. Detrás es en blanco. No, o la pauta del que te jugas. La pauta del que te jugas.
4: Ens ho passarem bé,
2: Flavi.
4: Ens ho estem passant bé.
3: Ens ho estem passant molt bé i ens ho passarem encara millor.
4: Irresponsablement optimistes.
3: Sí, sí, sí.
2: Per on d'expulsions?
4: És l'expressió d'aquest mes de setembre.
3: Igual ja no és tan irresponsable ser optimista.
0: L'opinió de Sique Rodríguez.
4: No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. Ho va dir Napoleó. No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. L'únic que ha de fer el Barça és menjar crispetes. El Madrid és un club color sípia, una institució antiga. Te n'adones només mirant a la llotja. I ha apostat per un entrenador que té més passat que present o futur. I ja ha tornat, the real one, el Mourinho real. Per a mi és expulsió de Kang In-Lee. Per mi. Podem discutir-ho, però per mi ho és. No veig tan clara la del Cuti Romero, però entenc que el Madrid es queixi. Ara, d'aquí a exprimir la realitat per a desviar l'atenció, perquè Mourinho va molt més enllà. Diu que hi ha una conxorxa contra el Barça, a favor del Barça i de l'Atlético i contra el Madrid. Portem 8 partits de temporada i el Madrid no ha mostrat cap símptoma d'evolució. De fet, Mourinho va utilitzar el mateix mig del camp i la mateixa davantera que Xavi Alonso quan va perdre 5-2 al Metropolitano la temporada passada. Exactament el mateix mig del camp i la mateixa davantera. Amb tota la inversió en fitxatges que hi ha hagut aquest any al Madrid, doncs Mourinho aposta pels mateixos jugadors. Hansi Flick, en canvi, busca solucions. S'ha inventat a Rafinha de davanter centre, ha posat Eric García de lateral dret, combina Dani Olmo i Fermín a la mitja punta, va canviant a Gordon i a Adeyemi, ha utilitzat a Xavi Espar de lateral esquerra. La imatge d'un Barça modern contrasta amb la d'un Madrid caduc. I això és el que crec que té desquiciada la seva afició. Això és el que desquicia el madridisme, que la imatge del seu equip contrasta amb la del rival. No van veure venir el Barça de Hansi Flick. Mentre Florentino Pérez ha tingut deliris de grandesa i s'ha emprenyat amb tothom perquè considera el Madrid un club superior, Lliga, Tebas, Federació, Àrbitres, UEFA, el Madrid va contra tothom. Laporta ha estat conscient de les dificultats del Barça, de la seva situació, i per això ha cosit relacions amb Tebas, amb Lozan, amb Zeferin. Les ha cosit amb tots. Mentre un ha comès una errada de diagnòstic greu, Florentino Pérez, l'altre ha estat intel·ligent i s'ha abraçat als que podrien haver decapitat el Barça. Que t'hi jugui.

0: 12 i 12, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, avui porto una samarreta d'una sèrie que m'encanta, però és la metàfora del que està passant a Madrid, Los Pollos
1: Los
0: Hermanos.
1: Los Pollos Hermanos.
0: Déu-n'hi-do el que tenim avui per analitzar l'actualitat. No és un trident, sinó que té quatre potes, és una cadira.
1: És un pòquer.
0: I Jofre Mateu, què tal, com estàs?
2: Què tal, molt bé, bon dia.
0: Paula López, com va?
3: Bon dia.
0: Àlex del Mas.
4: Molt bon dia.
0: Que ens ha preparat una del Masterclass per analitzar l'aportació de Rafinha com a davanter centre pels gols i pel que aporta més enllà dels gols.
1: Flipant.
4: Compte amb les dades, eh?
0: Sí.
4: Flipareu.
0: Sí, sí, molt interessant. I avui tenim quatre potes en aquesta taula, en aquesta cadira, perquè torna, aprofitant l'impàs a les banquetes, Adai Benítez! A més, és un madridista que ve a donar la cara al que t'hi jugues.
1: Sí, de fet, el VAR ha dit que prefereix venir quan el Madrid perd.
5: Bueno, és més divertit. Havia vingut molt quan guanyàvem, eh? Flaqui, te'n recordo que jo t'he vist a tu aquí.
1: No me'n recordo.
5: Enhorabona, no tenim res a fer. Tal, bueno, més enllà d'això, gràcies per poder estar aquí. Com he dit abans, al bar, realment, el primer... o primera tertúlia que vaig fer va ser aquí... em va donar l'oportunitat de conèixer una mica aquest món i sempre està bé agrair-ho perquè, ostres, ara que feia temps que no venia perquè, pues, el rampa de matí era més difícil poder vindre, pues res, vull recordar-ho perquè estic agraït i perquè m'agrada vindre avui aquí també.
6: Molt bé, sí que rigue, perquè m'he cometit el tident en els quatre fàstics.
0: Fantàstics.
6: Quatre fàstics. Són el Griezmann, el Filipinho, el Dele i el Braithwaite.
0: Braithwaite és Jofre Mateu. Dembélé és la Paula.
1: Ostres.
0: Griezmann és Adai. I Coutinho és Àlex del Mas.
1: Que gran del Mas.
4: Tu defensaves.
0: Et parava la gent pel carrer per criticar que defensessis a Coutinho, eh?
1: Un gran jugador amb una mà...
0: Se n'ha anat amb Neymar, ara.
1: Sí.
6: I amb Neymar.
0: Va, que la primera part del que t'hi jugues la destinarem a parlar del Real Madrid, després també ho farem del Barça al programa. Recordem què és el que va dir Mourinho després del partit, Flaqui, perquè, com deia, va anar més enllà de la queixa per les dues expulsions a l'Atlético de Madrid i va deixar caure que hi ha una conxorxa al CTA.
7: Podríem ahorrar la conferència estampa perquè la història del partit está aquí, son dos tarjetas rojas claras. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque llevan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño, que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando... Según me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro.
0: Mourinho va criticar al árbitro de camp y sobre todo también al del VAR.
7: 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado... a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera, este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, y sin ir más lejos, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona, y si el pobre árbitro, pues si puede decir, sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, a este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. A presión y nosotros no sabemos.
0: Las rosas son las rosas,
1: sí.
0: No les roses, les flors, i deixa caure que igual hi ha alguna pressió cap als àrbitres que el Madrid no sap. És un discurs que compren alguns madridistes. De fet, avui, a l'Aquí Catalunya, a SER Catalunya amb la Marina Fernández, del Tomàs Roncero, diu que es pot criticar el joc del Madrid, però també s'ha de posar l'accent en l'actuació arbitral.
8: Mourinho, a mí me decepcionó ayer. Hay que decir las cosas ya como son. Aquí lo que van a por el Madrid, que esto es una guerra abierta y no van a parar. Y yo sé que gente de la Federación que está ya desconcertada y dice, joder, aquí se han pasado. Una que ya emociona hasta febrero. Pero cargarse al Madrid en septiembre, nos hemos cargado la competición. Si nos hemos pasado de frenada, que sí. Aquí dice las cosas por su nombre. Esto es una guerra abierta.
0: Guerra oberta contra el Madrid, ha dit Tomàs Roncero a SER Catalunya. Aquí Catalunya, de fet, creu que Mourinho va ser tebi, ahí, feble, suau. I això sí, reconeix que el joc del Madrid...
8: Le da un palo inmenso a la estafa estúpida del tema arbitral y dicho a su vez que el Madrid no juega nada. Es que es compatible, ¿eh? El equipo está con muy falta de conexión dentro del campo, que no hace ilazón en las jugadas, que tenía que ser titular de Oman del lugar de Vinicius, que tenía que jugar Bernardo Silva en el eje de la creación para que el equipo tenga más creatividad conectando con Güler, que Mbappé cuando no le llegan balones desaparece de los partidos. Todo eso lo hemos contado, yo lo he contado el primero. Pero claro, eso no tiene nada que ver con que tú en la primera parte te hagan dos entradas terroríficas, que van más allá de que te saquen una roja, que de reglamento lo es, sino que te pueden lesionar las dos, y que dos señores, uno abajo y otro en una maquinita, pues al final no se puedan de acuerdo y que digan, bueno, pues que sigan en el campo.
0: De fet, una de les persones més crítiques amb el joc del Madrid és Álvaro Benito, que analitzava la situació al Carrusel després del partit.
2: Si llevas dos años y pico prácticamente viendo lo mismo sobre el terreno de juego, los mismos problemas, se reproducen exactamente, la naturaleza de los problemas es exactamente la misma, no se atisba ningún cambio con ninguno de los entrenadores, siendo de diferente índole todos y cada uno, entonces el problema es mucho más profundo, ¿no? Digo yo. Tú puedes ganar, el otro día en Elche ganas, por ejemplo,
3: claro,
2: pero la sensación que te da a nivel colectivo...
3: Totalmente de acuerdo contigo.
2: Es que se reproducen los mismos problemas y,
3: sí,
2: que todos podíamos barruntar que salvo caso excepcional, hoy vas a venir aquí y ibas a ver lo que estamos viendo. ¿Podías ganar o perder? Yo no hablo ya ni de ganar o de perder, porque al final el camino al resultado pues puede ir por diferentes lugares, ¿no? Si expulsan a jugador del Atleti, bueno, al Cuti la primera parte, pues puedes hasta ganar el partido. Yo me refiero ya a la sensación colectiva, a la idea de juego. Bueno, ¿qué propones? Mou, siempre, históricamente, bloque medio, fortísimo, equipo corto, agresivo, y atacar vertical, robar y atacar vertical. Perfecto. Eso le vendría perfecto al Real Madrid,
3: pues
2: con la característica de jugadores que tiene. Pues es que no lo vemos.
0: Això deia Álvaro Benito a Carrusel. Avui al bar l'hem obert a les 11 i el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diari As. El Manolo Romero ha apuntat en la mateixa direcció, a la planificació esportiva.
9: Si tu vas a entrenar cada dia a Valdebebas i no sabes que Mantequilla Heusen i Vinicius no pueden jugar... No los puedes poner. No los puedes poner. No son jugadores para jugar titular en este Real Madrid. El Madrid ha tenido este verano la gran oportunidad de enderezar el rumbo y no lo ha sabido enderezar, primero por el orgullo del presidente con el tema de Rodri, y segundo porque tenía la oportunidad de quitarse a Vinicius y no se la ha quitado. Entiendo que por el tema económico, porque había que renovarlo para que no se marchara gratis. Pero está amortizado Vinicius, lo dijo mi compañero Eloy en un programa de la temporada pasada, está amortizado. No hemos fichado a Szoboszlai, no hemos fichado yo a Pedro, no hemos fichado
10: mira
9: a
10: Bastoni. Mira que los pediste.
9: No hemos fichado a Bastoni.
10: Claro.
9: ¿Qué
10: Oye, pero habéis fichado
9: luego,
10: a Cucurella, habéis fichado a Karate,
9: y luego importante,
10: habéis
9: importante,
10: mucha gente.
9: Importante. Yo creo que no están trabajando bien en el día a día. No puede ser que haya jugadores que sigan cometiendo los mismos errores, porque no se les corrige. Y ese es el gran mérito de Flick, que también le dije aquí. Ha hecho mejores a los jugadores que tenía. Y el resumen es muy fácil. Solamente Courtois y Mbappé jugarían titulares en este Barcelona. Y Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamín y Rafinha. Y alguno más, pero voy a quedarme en esos, serían titularíssimos en el Real Madrid. Entonces, ahí está la diferencia.
0: Bar, paraules de Manolo Romero al bar, on ha compartit barra amb un altre madridista, Eloy Lecina.
11: Hoy hay que decir que en el partido de ayer condicionó y mucho, sí, el árbitro. Y es un Madrid al que le faltan tantas cosas que si encima lo dejan con un jugador menos, lo nota. A partir de aquí, todo lo que queráis. A mí me da mucha rabia cuando decía Manolo lo de la planificación, que estoy muy de acuerdo con él. Yo soy incapaz de olvidarme y llevo toda la mañana dando vueltas a la cabeza. Jamás el Madrid ha tenido tan fácil como este verano romper la pareja Tchouaméni-Fede Valverde,
10: sí,
11: porque son los dos jugadores que en el vestuario se tocaron la cara. Lo tenía muy fácil para que al menos uno de los dos romper. Pues ojo, uno es el primer capitán del Madrid, el que se escondía ayer detrás de los centrocampistas del Atlético es el capitán, y a Tchouaméni lo han renovado hasta 2031 teniendo ofertas este verano por valor de 90 millones. Y el año pasado veníamos aquí y decíamos, los tres de arriba, aunque tengan muy buena predisposición, no se entienden, se pisan. A Vinicius lo han renovado y a los otros dos, intocables. Entonces, vale, pasarán los años y seguiremos igual porque siguen jugando los mismos. Y ayer Diomandé, en 36 minutos, es el futbolista de campo que más regatea de los dos equipos. En 36 minutos.
10: No lo haces.
0: Déu-n'hi-do, Flaqui, com està el madridisme?
6: Puc rebre ofertes de 80 milions, també me la sé jo, eh? Que sí, maco, que ja m'entendrem.
0: Madrid, Antón Meana, muy buenas.
3: Presente, ¿cómo estáis? Buen día.
0: A ver, el día después, ¿qué se dice ahí? ¿Cómo ha caído en la Federación y el CTA esta crítica de Mourinho a los arbitrajes?
3: No cae bien, no gusta, pero yo sí creo que el CTA es consciente de que su designación no fue acertada. Es muy fácil decir esto a toro pasado, pero Ortiz Arias no es un entrenador de nivel, un árbitro de nivel, lo sufren a diario el resto de equipos de la liga, pero tiene más exposición mediática en un partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Entonces, es una decisión arbitral que, en mi opinión, y comparto lo que decía anoche Iturralde, se toma porque es madrileño y quieren que un madrileño pite un derbi madrileño, entonces se le elige más por su nacionalidad, territorialidad, por dónde nació, que por su calidad. Y eso es un problema. Entonces sí que no gusta lo que ha dicho Mourinho. Desconozco si después de la reunión que tiene el CTA cada lunes van a querer decirnos algo, aunque sea fuera de micrófono, si tiene previsto posicionarse el famoso sindicato arbitral. Pero es importante decir que ellos asumen que ayer al árbitro del partido le pasó el derbi por encima y que es una elección no matemática, es una elección personal de Fran Soto, una apuesta del presidente del CTA, y eso hace que hoy no estén contentos con el arbitraje, sobre todo de Ortiz Arias, en el campo.
12: Això el CTA i el Madrid, Antón, el dia després, de portes endins, posa el focus en l'àrbitre o en el joc?
3: No, o sea, el Madrid mediáticamente pone el foco en el árbitro. Ayer Mourinho toma la palabra en nombre del Real Madrid. No es un acto independiente de José Mourinho que decide cargar contra X o contra Y. Es la versión del Real Madrid, que piensa que ayer está condicionado el partido por el arbitraje. Pero ya lo dijo Herráez el jueves en el larguero antes del partido, que había una preocupación en el club por cómo el Madrid no estaba controlando los partidos, por cómo en las segundas partes el equipo empezaba mal. Ya fuera un partido ganado fácil, como el del Rayo en Liga, o un partido más complicado como el del Inter en la Champions. Y estaba escuchando ahora lo que habéis emitido durante la mañana, tanto en el VAR como en el Getty Yugas. Esto no sorprende a nadie, si es que el Madrid tiene un problema principalmente de vestuario, de jugadores que no tienen esa capacidad de liderar a un club como el Real Madrid. Entonces, si tú mantienes en el vestuario a los mismos, el mejor goleador del equipo, el mejor goleador es Mbappé. Mbappé en el vestuario no dice ni buenos días. O sea, no se le conoce una proclama, no se le conoce un gesto, no se le conoce una acción para levantar a sus compañeros. Courtois es el mejor portero, no del equipo, sino del mundo, pero lo mismo, Courtois no le dice a Vinicius esto está mal hecho, ni le dice a Mbappé ponte las pilas. O sea, Courtois no es Sergio Ramos, Courtois no es Iker Casillas, pero es que esto en Madrid lo sabe, entonces tenía que limpiar la plantilla, no la limpió. Y tenía que fichar un centrocampista, que no puedes con Rodri porque se va al Barça, pues trae a Enzo, trae a Zubimendi, al que tú quieras, yo no soy director deportivo. Pero está comprobado en el mundo del fútbol, comprobado, que Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Mbappé, Vinicius no casan. Es que está comprobado, no casan. Vas al Metropolitano con Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé y pierdes. Es que es bastante sencillo, la verdad que no hace falta haber estudiado en Salamanca para darte cuenta que con esto vas a perder. Es que yo no tengo tan claro que el Madrid hubiera ganado ni echando al Cuti Romero. Es que voy más allá. Yo con lo que vi del Madrid no tengo claro, entiendo que lo del Cuti es roja, creo que lo de Kang In Lee también es roja. Me imagino que Kang In Lee no hubiera sido tan torpe de hacer esa patada si ya tienen uno menos, creo yo. Pero es que ni con la expulsión del Cuti Romero creo que el partido hubiera cambiado tanto. Es que el Madrid no tiene juego, no lo tiene. No lo tiene.
0: Canal de YouTube del que t'hi jugues hi ha una allau de missatges avui. Després amb la Núria en repassarem uns quants. Gràcies a tots els que ens escolteu i ens veieu. Fíjate que hi ha uno, el Dani, que dice Antón Meana el mejor. Pocos madridistas y menos periodistas autocríticos. Y ni a un altre, que aprofito ya para aclarir, diu el Acosta, perdón, el Géminis, una pregunta, aunque no haya fútbol, vosotros haréis programa, porque si no me toca psicólogo. Y habrá programa. Sí, ya que te jugues siempre, de dilluns a divendres, y hay sí o no hay sí fútbol. No cal que et gastis els diners amb un psicòleg, que tindràs el que te jugues durant tots els dies de la setmana.
13: No, sigues així, que sí que se'ls gasti, que escolti el programa, però que si hi ha de la psicòleg i vagi, que faci les
0: coses. No cal.
13: No?
0: Home, no, el que te jugues funciona com a consulta terapèutica.
6: M'ha sorgit una pregunta ara que és totalment fora del tema, eh? Però quanta gent al món deu anar al psicòleg i el primer que deu preguntar és parlar és pel futbol? O sigui,
0: no ho sé.
6: És que el Barça ha perdut i estic irascible. Quanta gent que va al psicòleg es presenta dient això i el psicòleg s'ha de presentar dient...
3: Si és perquè el Barça pierde, pocos.
13: Sí, ara pocs.
6: Ara mateix pocs.
3: Si és perquè el Barça pierde, pocos.
0: Alliberem a l'Anton, que està...
12: El Jofre volia dir una cosa molt ràpida.
0: Que estic molt d'acord amb que... Està fent feina de passadissos l'Anton Meana,
13: ara. No és per comentar-ho amb ella, però estic molt d'acord amb el seu anàlisi. L'única cosa és que ens van dir i ens van vendre molt de temps, no ell, però molta part del madridisme, que el Mourinho venia per corregir això amb aquests mateixos jugadors.
0: I no ho ha fet, o no ho està fent. Antón, un abrazo. Cualquier cosa, vuelves a entrar en el que te jugues. Ahora te liberamos, que tienes que hablar con gente.
3: Perfecto, abrazo fuerte. Hasta luego.
0: Que vaya bien. ¿Qué? Jofre, Paula, Àlex i Adai per rematar. Avui que vens a defensar el madridisme.
14: No, jo sóc molt partidària de l'anarquisme, no?, que hi ha en aquest equip. O sigui, tot el que es pugui desenvolupar dintre d'un vestuari és que es veu reflectit en el camp. I és el que acabes de dir tu, Jofre, en plan... Quan aquest error o quan aquesta situació ja ve de temps enrere, s'intenta posar una persona perquè pugui arreglar això i veiem que la situació no s'arregla ni al vestuari ni dintre el camp, ostres, és que aquí de debò jo crec que hi ha un gran problema.
15: Sí, a veure, jo crec que és un equip del futbolísticament anclat als anys 90. És a dir, és un equip que creu que encara amb el talent i defensant poc es pot guanyar quan el futbol modern això ja ha passat a la història, no? Estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, que no passa el temps. Jo crec que el Madrid no és un equip per pressionar. A vegades intenta pressionar, ho fa desorganitzadament, li surt molt fàcil. No és un equip preparat per defensar l'àrea, amb la qual cosa, quan troba un rival de cert nivell que li treu la pilota, que el fa girar de costat a costat i que no té pèrdues, que no l'alimenta amb pèrdues, hi ha molts números de guanyar. Ahir el guanya un Atlético de Madrid amb un partit molt normal, eh? Mm-hmm. Molt normalet. No està preparat. I és un equip que tinc la sensació que el Madrid no tornarà a guanyar títols fins que no netegi algun dels tres de dalt. És a dir, ara mateix això és insostenible.
0: Els tres de dalt comptes a Bellingham, Mbappé sí. i Vinícius, eh?
15: Sí.
5: Bellingham...
15: Bueno, encara treballa
5: per
15: una mica.
5: Per mi no, perquè treballa, però... Anem a veure, el focus està ficat en el que el Madrid té un problema de joc. Això fa dos anys que ho diem ja, està clar que, com dèiem abans, Modric i Kroos comandaven els jugadors. Correcte. A dalt. No, Vinícius aquí, no, que pilotador, Vinícius, però aquells li deien, Vinícius, que no és aquí, que és allí otra vez, que és allí, toma, pam, gol.
0: Pilota l'espai.
5: Per exemple, no? I quan era el Peu també li deia que no. Ara sí que és el Peu, ara és allà, ara, perquè ja li donaven el passe allà perquè fes el contra un perquè el Madrid estava encallat, com l'any passat a Arbeloa, que era passava...
16: Tranqui, fes.
5: Vale. Passaven la pilota fins que li arribava Vinícius i Vinícius intentava lo contra tothom i perdia la pilota i ja està. Vale. Més enllà d'això, si tu portes a Mourinho, com diu en Jofre, no? Per gestionar aquest vestuari, de moment no l'està gestionant bé. Perquè Vinícius no està, porta avui partit titular, no juga bé, 5 vegades substituït. Mbappé segueix jugant d'entre punta i extrema esquerra i, no, i tampoc defensa, diu que fa més gols, però de moment també és mentida. Si tu al Madrid d'aquest, amb un bloc mig que normalment, o bloc baix, que Mourinho ho fa bastant bé, li fiques a dalt a Fermín, a Rafinha i a un animal allà pressionant, tu creus que pot jugar bé contra l'Atlètic de Madrid? Jo crec que guanya el partit. I Valverde i Tchouaméni fan la seva feina bé, perquè Valverde i Tchouaméni que ara
0: el que acabes de dir és molt gros, perquè estàs dient que aquest mateix Madrid, si
5: home,
0: li treus a Mbappé, Vinícius i Bellingham i li poses a Rafinha, Fermín i un altre que podria ser Gordon, sí. Jugaria millor.
5: No el conec a Gordon, no sé.
0: Has dit un altre.
5: Però... Un altre. No, però vull dir,
0: vull dir,
5: si tu fiques a tres tios a davant que fan els salts de pressió bé, que tallen passe, que amaguen a l'espai, que tanquen espai, i això ho fan a la perfecció, i a partir d'aquí... juguen el que ha de jugar el Madrid, perquè si ve Mourinho jo crec que ha de jugar a estar ben posat i anar les, i contraatacar quan roben la pilota, aquí ser letal com era l'equip de Cristiano Ronaldo, Benzema, aquesta gent que tampoc defensaven superbé, però complien amb el reglament que Mourinho en aquell moment ficava. El Madrid ahir guanya l'Atlético de Madrid bé.
6: ¿Tú estás creyendo que problema es mío? ¿Estás diciendo problema es mío?
12: Ets un desi.
6: ¿Por qué?
12: Perquè no pues
6: jo marco muchos goles.
12: Pel mateix que et va dir Luis Enrique en el seu dia, perquè no, sí. No treballes.
6: Claro. Sí que trabajo, estoy trabajando, pero yo también marco más goles y tú también te puedes decir que todos los demás, ¿quién? Menos uno, pero que no pasa nada. Todo menos uno. Entonces...
5: No, però és que aquella xerrada que va fer Luis Enrique aquell dia...
12: Fa anys, aquesta, eh?
5: Sí, però aquella documental... xerrada passarà la història per algo també.
14: Sí.
5: I Mbappé havia d'haver guanyat ara dos pilotes d'or i no les ha guanyat per això, no per fer gols. Mm-hmm. Perquè gols sí que en fa, però...
6: Sí que hago gole.
5: Si després el teu
6: sí que hago lo gole.
5: No, però és que...
12: Però ara de trabajar te haces el tonto.
6: A l'hora de trabajar yo trabajo más que nadie.
12: Te haces el tonto.
6: Trabajo metiendo gole, que es mi trabajo.
5: Un bon jugador te guanya un partit, però un bon equip te guanya un campionat.
0: És molt bo perquè hi ha un oient que al canal de YouTube demana que deixem ben clar quan posem talls reals de quan fem imitacions, perquè hi ha vegades que les confonen.
14: La gent les confonen.
13: Si no estàs veient una imatge, et penses que és ell, no? Estan d'acord amb tot el que diuen. Jo crec que el Madrid no té un problema de joc dels últims dos anys, eh? Té un problema de joc des de fa molt. El Madrid, amb Toni Kroos a l'equip, ha tingut molts problemes moltes vegades. Ha guanyat molts partits sent inferior a rivals. Sí. El que passa és que feia moltes coses bé, que no tenien tant a veure amb la proposta, amb la pilota. Ara mateix no té aquesta proposta amb la pilota i sense pilota és un equip molt fluix.
5: Molt fluix. Molt.
13: I si ets un equip molt fluix sense pilota, no guanyes. Encara que siguis molt bo sense pilota, has de ser uns mínims, jo m'imagino.
0: Això és interessant el que dieu, eh? Que és fluix sense pilota, però que tampoc és gaire poderós amb pilota.
13: No, té, per mi té dos futbolistes superdiferencials, que són Mbappé i Bellingham, superdiferencials.
5: Jo també.
13: Però tot i així... Pot arribar a ser-ho.
0: Ara no ho és
13: tant, però pot arribar a ser-ho.
0: Vinícius, Jofre porta 6 partits on ha jugat tots els partits i només ha fet un gol, perdona, i no ha marcat, 6 partits sense marcar i només ha donat una assistència. 6 partits sense marcar, una assistència en aquests 6 partits, que... i com deia abans la Dai, Mourinho l'ha substituït 5 vegades en aquest inici de temporada.
5: Una cosa... Te'n recordes el Madrid que va guanyar la Champions sense davanter centro, sense Ramos, sense centrals i tal? Què va fer Ancelotti? Bellingham, com Rafinha, no és davanter, però curra, va, treballa, està a l'àrea, està on ha d'estar. Aquell tio no va guanyar la pilota d'or sense ser davanter centre.
13: Sí.
5: Rafinha li passarà el mateix ara. És que es tracta d'això.
13: Sí, sí.
5: Que Mbappé... Venga, fuera d'aquí, a la derecha. Ahí, como decía Luis Enrique i feia, no sé, i Ancelotti també al PSG. A la dreta, bueno, el Xelotti no m'ho inventat això, no sé si està...
0: No, va estar al PSG.
5: Sí, sí, però no sé si amb Mbappé. No. A la dreta i a defensar i a currar i a tancar espais i a partir d'aquí a córrer cap endavant.
13: Però has de tenir un... Més enllà del mètode, que jo de Mourinho me'l puc imaginar que el tenia, jo crec que Mourinho fa molts anys que arriba un vestidor i no treballa mètode, perquè me sembla que li preocupa poc, però és que no m'imagino aquest vestidor, com ha dit l'Anton, arribant entre setmana i dir, vinga, aquesta setmana treballem això perquè s'apliqui el partit. És que no existeix això. I no. El Madrid fa molt temps que no ho té i anaven arrossegant-ho, no lo necesitamos, ganamos igual. Bueno, pues ara aquí ho tenen.
6: No lo pone en el reel de Instagram.
12: Es que
6: el reel de Instagram tiene que presionar así. Me lo cuela el entrenador. Y pasa que con la operación de Jason Derulo que me he hecho, me ha quitado aerodinámica.
13: La teña en Mandique no se desbloqueja el teléfono, ¿vale? Porque aunque tan cambiada, no se desbloqueja.
6: No, tengo que volver a poner el COI, el Face ID.
0: Paula y Alex.
14: No, res, que jo també sóc molt partidària dels comportaments, no? O sigui, no crec que el Madrid no tingui els jugadors per poder jugar millor o per poder establir-se, no?, dintre d'unes bones dinàmiques, simplement que els jugadors que té no volen assumir aquests rols i no volen exercir doncs, la feina com crec que hauria de fer un equip. Que...
12: Sí, és que
14: és molt greu, vull dir, al final tot crec que, és, que es remet a això, no? Perquè per perfil de jugador crec que el Madrid no està tan lluny d'un equip top, vull dir, al final, jugador per jugador té els jugadors que té, simplement que el comportament que tenen aquests jugadors dintre del camp no són dignes d'un equip que vulgui aspirar tot o que simplement ho vulgui intentar. I jo amb això...
15: Sí, jo crec que és un equip que, a part d'això, que estem tots d'acord, jo crec que és un equip ha d'estar mínimament treballat. Aquest equip no està treballat en els temps que corren, no? És a dir, la primera etapa de Mourinho, la primera temporada de Mourinho quan arriba aquí, el Madrid és l'equip d'Europa que més gols fa a la contra. Aquest és el seu manual. I segueix sent exactament el mateix, el voler estar bé, sortir a la contra. Quina és la diferència? Que avui en dia els equips estan preparats per defensar-se de les contres. Ara ja no. Tots què diuen? Tots anem a ajuntar-nos mentre ataquem per estar preparats per la pèrdua. Al Madrid ja no li funciona això. No sap pressionar, no sap defensar l'àrea i ara mateix, aquest Madrid, vosaltres veieu algun partit que com Barça, com Bayern, com PSG, pugui dominar a un rival de certa entitat amb 65-70% de possessió? No.
12: Jo
15: si no sap fer una cosa ni l'altra, no és un equip fort.
14: No poden perquè no volen.
12: Jo al final la reflexió o la pregunta que em faig és si realment Mourinho va venir a arreglar problemes futbolístics o va venir simplement a ser altaveu del que volia escoltar el seu president?
14: Sí, sí, sí.
12: És a dir, Mourinho és un entrenador que l'última lliga que guanya com a entrenador és la que guanya amb el Madrid. Si des d'aleshores no ha tornat a guanyar una lliga, i això implica... Però això que des del mètode de treballar l'equip, de generar certes...
13: I com la guanyava, Flaqui,
12: I com la guanyava. Si des del 2012 no ha guanyat una lliga. És un entrenador que ja pertany a una altra època, igual que dèieu això del Madrid dels 90. Però és que al final arribes a la conclusió que Mourinho el fitxa Florentino ni per arreglar coses, ni per... Perquè si tu vols realment arreglar el vestidor, el que fas aquest estiu és netejar vestidor. Mm-hmm. I no ho fas, al revés. Li dones la capitania a Valverde, que és un dels que te l'aliava. Renoves a Vinícius, que és el que va provocar la destitució de Xavi Alonso. Doncs aleshores la conclusió que arribo és que Mourinho ha vingut a fer el que fa ahir, que és que quan no ens arribi el futbol, que no ens arribarà, perquè més el Barça està en un moment de dolçó absoluta, doncs anem a emmerdar tot el que podem.
0: Per això deia que és un club colosèpia, perquè el responsable és Florentino Pérez, que s'ha gastat a més un paston en fitxatges aquest estiu per portar futbolistes a la mateixa posició on ja n'havia portat la temporada passada.
13: I a més perquè no té rumb, no? Perquè a mi la principal, ara jo estic... No, ara vaig a dir convençut, no sé si és la paraula convençut. Xavi Alonso, a dia d'avui, si hagués continuat, ara mateix el Madrid ja estaria competint al Barça sense
15: dubte. I tant.
13: Llavors, no és que s'hagi...
0: Però qui fa fora Xavi Alonso? És Florentino Pérez?
13: Per això et dic, que no té rumb.
12: Per defensar la seva estrella.
13: Ara, com que no té rumb perquè no li interessa el joc, no li interessa planificar, no li interessa res, ha dit, bueno, si, com que no jugarem gaire, anem a portar un que, si no guanyem, faci soroll. Pues bueno, pues aquí ho tenim, endavant per Madrid. Vull dir que nosaltres no només crispetes, és que jo crec que això anirà pitjor, perquè la distància s'anirà fent gran i
0: la diferència ara mateix és històrica, que a les 7 primeres jornades del Barça ja li tregui 6 punts al Madrid. És que el Barça és líder, ha guanyat els 7 partits, darrere té a Betis i Atlético a 5 punts i el Madrid és quart a 6 punts del Barça.
14: I el Madrid perquè et marca contra l'Elx a l'últim minut
12: i a l'Espanyol
14: contra l'últim minut, que si no també serien 6 punts més de diferència.
15: Sí, i tenint en compte que la Lliga va començar fa exactament 35 dies només.
0: 35 dies?
13: És bèstia, la diferència és bèstia.
15: De mitjans d'agost, Estem parlant d'aquest diferent amb 35
13: dies. Els equips de Flick sempre tenen aquesta virtut de començar com un tiro, ho ha fet. És veritat que haurem de veure, no?, que el Barça no sostindrà això 10 mesos, tant de bo que sí, però serà difícil.
0: No li caldrà.
13: Però és que la sensació és que no li caldrà, aquest és el tema.
0: Podrà guardar forces per la Champions. Deia l'Àlex Delmas, Flaqui, que fa 35 dies que va començar la Lliga. El Barça va començar la temporada oficial una mica més tard, perquè hi havia molts mundialistes, però m'ha cridat l'atenció aquesta dada, els 35 dies, perquè el Marcos López, al periòdico avui, publica un article on diu que fa 34 dies que Hansi Flick va parlar amb Rafinha per convertir-lo en davanter centre. Li va preguntar si se sentiria còmode en aquesta posició, que si no posaria Gordon. Rafinha li va dir que sí. Va ser un 16 d'agost, abans d'un Basilea-Barça, 2-5, no? Uh-huh. I des de llavors, fixa't, Rafinha, quants gols porta i quantes assistències. Ara comentarem, evidentment, la situació del Barça, però abans, amb el Marcos López, precisament, repassem el quiosc i el que es diu a Madrid de la derrota al Metropolitano.
17: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
18: Hola, buenos días, Sique. Buenos días, Flaqui. El quiosco no sale de nuestro país. El quiosco se queda en Madrid. El país, el Atlético, es un titular absolutamente descriptivo, ¿eh? El Atlético gana un derbi con polémica. ABC, rajada histórica de Mourinho. Enhorabuena al comité arbitral. El Mundo, el Atlético se lleva un derbi bronco ante un Real Madrid desnortado. La Razón, Simeone reina en la racanería y hasta saca dos fotos Mourinho en la sala de prensa para mostrar algo que vale más que mil palabras. En el Marca no tienen dudas, el Atlético se divierte y Mou explota, y en el AS, gran Atleti, incendio arbitral.
0: És el quiosc del Marcos López, són les 12:40, això és el Que t'hi jugues, i escolteu Ser Catalunya.
17: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: D'aquí a una estona també parlarem de la penya, el Joventut, sí, que ha guanyat la Supercopa d'Espanya amb un Nico Laprovítola estelar.
12: El Joventut es va imposar al Barça, 101-87, ha tornat a guanyar un títol 18 anys després. L'MVP de la final va ser un Nico Laprovítola, que va fer 31 punts al seu ex-equip.
19: Juego al básquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá. Mira lo que es el Olympic. Ojalá podamos llegar a esto todos los días. Ojalá podamos llegar a que todo Badalona se contagie. La verdad que hay un espíritu, hay unos valores en este club que pocos tienen.
0: A aquesta hora del migdia estem pendents de la lesió de Marc Casado, que podria tenir una fractura a la clavícula.
12: De fet, ell mateix ho deia quan abandonava el terreny de joc, tenia una fractura a la clavícula i informa el Deportivo que ja ha estat operat. No diu temps de baixa, però sí que Marc Casado ja ha estat operat d'aquesta fractura a la clavícula dreta. El temps de baixa, doncs, el farà estar fora un temps a l'exjugador del Barça. A banda del empat entre el Deportivo i el Betis, on es va lesionar Marc Casado. El Betis, per cert, com deia, és tercer classificat a la Lliga. Els resultats de la jornada, Getafe 1, Màlaga 0, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3.
0: El Barça de futbol femení ja té dates i seu pel Mundial de Clubs.
12: Del 27 al 31 de gener del 2027 a l'estadi d'Inter de Miami.
0: Mira que bé.
20: Sí, vendran a verme. Y bueno, yo dentro de poco vendré a Barcelona también. Ellas vienen acá a Miami, yo voy a venir a Barcelona, pero para la Cabrera, para ir a la Cabrera.
12: Sí.
20: Mejor restaurante de argentino del mundo. Y está en Barcelona, del Che Gastón Ribeira, que es un espectáculo.
0: La
20: mejor.
0: Cabrera.
20: La Cabrera, en Diputación 239, que es un increíble. Es la carne, el fuego, la mejor carne argentina.
0: Don Ofever, que llenat. Boníssima la carn.
20: Poder reservar por Google Maps o llamando al Note 3.

0: La Cabrera.
1: La Cabrera.
0: A segona, el Sabadell tanca la jornada en play-off.
2: Gràcies a la victòria 3-1 contra l'Oviedo, Joaquini, el pitxitxe del Sabadell, això sí, pendent de proves per una possible lesió greu del genoll.
0: Ferran Torres continua marcant al PSG.
2: Protagonista en la victòria del clàssic francès davant el Marsella, 1-2, Ferran suma ja 7 gols amb el conjunt de Luis Enrique.
0: A la Premier, aquesta li agrada l'Elena de Diego, eh? El Fulham d'Arbeloa en descens.
2: Per l'empat a 1 contra el United en el minut 89, per cert, va rajar l'àrbitre també a Arbeloa.
3: Yes. Rah, from the
2: Falta la galateta. Altres resultats, victòria del City 5-3 contra el Sunderland i del Liverpool d'Iraola 0-1 contra el Bournemouth.
0: Homenatge a Bartina Koeman a la Lliga Neerlandesa.
2: Aquest era l'aplaudiment al minut 12 del partit entre la Zeta i el Telstar, equip on juga el porter Koeman Jr., que és fill de Ronald i Bartina, que es va emocionar, evidentment, amb l'homenatge i veient la imatge de la seva mare als videomarcadors.
0: I en MotoGP, Pedro Acosta guanya el Gran Premi d'Àustria.
2: Amb Jorge Martín segon, Marco Bezzecchi tercer, Marc Márquez va acabar cinquè, a la general el pilot de Cervera ara és segon, a 12 punts del líder, que és Jorge Martín.
0: El que t'hi jugues s'escolta i si es ve de gust també es pot veure.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, avui ho estem rebentant a xarxes, eh?
6: Sí, a la gent sí que li agrada aquests dies especialment. Sobretot quan perd el Madrid es nota que el que t'hi jugues, la gent té ganes d'escoltar-lo, serà per alguna cosa. Estic fent la web, sí que de la tertúlia que heu fet del Madrid i tinc 4 possibles titulars, sóc incapaç de quedar-me amb un. Perquè s'han dit coses grosses, sí, en aquesta tertúlia. A veure, sí, que la gent també tenia ganes de veure el Mourinho de veritat. De fet, el Josep diu al xat de YouTube, ja tenim aquí a Llourinho, per tant, la gent que sabia que en algun moment arribaria el Mourinho de veritat.
2: S'havia canviat,
6: veritat.
2: El Mourinho, no diu que havia canviat tant. No dèieu que està tan tranquil i tan humà i tan educat.
3: Va bé.
0: Impossible. Segons Tomàs Roncero, massa fluixet a la sala de premsa ahir.
2: Els dies estàvem tots aquí, que si Mourinho o com ha canviat, que maco que és.
6: Per cert, al bar sí que hem preguntat a la gent qui veien com a culpable del Madrid. Ens hem oblidat una opció, que és la de Florentino. Si et sembla, ara torno a fer una enquesta i li poso.
0: Lo que t'havies cagat,
6: Núria
0: Vilamala.
6: Us vaig a dir...
0: T'havia entrat caqueta, Núria Vilamala.
2: No t'has atrevit.
6: Us vaig a dir la veritat, no sabia què preguntar. He demanat ajuda al company Íñigo Renedo de Madrid. M'ha proposat l'enquesta i he dit que sí sense fixar-me en les opcions.
0: Ah, la culpa d'Íñigo Renedo.
6: Però ara en farem un altre.
0: Quina rata que és la Núria Vilamala.
6: Ara en farem un altre i posarem a Florentino. Què
0: sortirà
6: fem?
0: El 99%.
6: Mourinho, ja Florentino, els àrbitres...
0: I els jugadors.
6: I els jugadors. Molt bé, ara la penjo.
0: Vinga.
6: Hi ha tanta, hi ha tanta gent que traurà fulls.
2: Jo em posaria un altre que és Flick. Però
6: que no n'hi ha.
0: Doncs no et faltaria raó, perquè els nervis que hi ha al Madrid i aquesta actitud de desquiciats que tenen, crec que en gran part és pel Barça
2: i
0: de Flick.
2: I posar tant el focus en el joc, que el Madrid sempre ens havia mogut. Aquí se trata de ganar, d'igual como. Ara ja miren el joc. Per què? Perquè no guanyen, primer, i dos, perquè veuen el Barça, que és una delícia veure'l.
0: Missatges al 606 32 72 11.
7: Vinga, va, comencem per un de... que em fa bastanta gràcia, el del Josep.
8: Ja tenim cançó pel nostre Llourinho. Vete a la imprenta, Llourinho, vete a la imprenta. Necesitamos calidad en las fotos, mare meva. Ja comencem a plorar. Jornada 7, a 6 punts. Vinga, això es farà llerg, merengons.
7: Força!
0: És el crit de guerra dels oients del que t'hi jugues,
7: sí,
0: eh?
7: I
0: el Barça de la porta.
7: Per cert, la Nuri fent referència ahir a un moment en què un soci del Barça, un aficionat del Barça ens va dir que s'havia fet soci de l'Espanyol.
0: Després en parlarem.
7: Per poder anar a veure a primera divisió, també ens ha escrit la Nuri.
9: Jo segueixo encara trasbalsada per lo que vaig sentir el que t'hi jugues dissabte. Aquest culer que s'ha fet soci de l'Espanyol. És impossible, no pot ser, mai a la vida. No, no... És que no és una raó, això. Com te pots fer sent culer soci de l'Espanyol? És que és contra natura. No, no, no. És que no. Aquest senyor se'l veu superguai, però no. No, és que no pot ser. No és culer de veritat.
0: S'ha fet molt viral el moment d'aquest aficionat del Barça, que ens va explicar el que t'hi jugues Barça, la retransmissió de dissabte al Sevilla-Barça, que pels preus de les entrades per anar al Camp Nou havia decidit fer-se soci de l'Espanyol perquè per 300 i pocs euros podia veure tots els partits de primera.
10: Aquest any hi ha una dada que no es diu, perquè potser no es coneix, però hi ha molts aficionats del Barça al Camp de l'Espanyol.
11: Anda, i això?
12: Vols dir que aquells que estaven tal eren culers?
10: Vull dir que hi ha gent que li agrada el futbol, no pot pagar una entrada al Barça i és sòcia de l'Espanyol.
0: Doncs això és interessant,
10: el
0: que diu, eh?
10: I jo sóc un d'ells.
11: Hola, hola, i me saca el carnet! I me saca el carnet!
0: Històric, això, perquè això em sembla...

0: Espera un moment, perquè és molt interessant el que està dient, perquè tu, que vius aquí, que t'agrada molt el futbol,
1: que és culer,
0: et fas soci de l'Espanyol perquè no pots pagar una entrada per anar, per exemple, al Camp Nou, perquè valen... Bueno, és que les entrades pel clàssic, una entrada de tribuna a guixetes val 1.000 euros.
2: Qualsevol entrada val 200 euros, ara.
3: Jo sóc soci de l'Espanyol des d'aquest any i he pagat 317 euros.
0: 317 euros. I pots anar a veure tots els partits.
3: Tots els partits.
4: I s'ha fet molt viral aquest moment a les xarxes socials amb molts comentaris i n'hi ha diversos que diuen que coneixen gent que fa el mateix. No sé quanta, però que no és l'únic.
1: Jo entenc el que diu la Núria quan que ens ha enviat el missatge, perquè hi ha molta gent que és del Barça i és molt del Barça, però no li agrada molt el futbol. No? És a dir, li agrada que el Barça li vagi bé, que guanyi. A mi, gent, o sigui, per mi no està renyit, no? Ser del Barça i voler veure molts partits de futbol, sigui de l'equip que sigui, i a més ser del Barça i no tenir res contra l'Espanyol, també es pot.
5: Depèn de si tens el
0: Barça i l'Espanyol.
5: Si tens el futbol des de la rivalitat... Et pot estranyar, si tens el futbol com a esport que t'agrada i que t'entreté...
1: Que disfrutes, no?
5: Escolta'm.
1: I ara, aquest Barça, ara...
4: El Camp Nou ple, eh? L'altre dia plovent com va ploure, més de 50.000 sí, sí. persones, eh?
1: No, és que... la gent està responent.
6: Sí, tampoc, la gent no es vol perdre aquest Barça.
5: Però si el gran drama ara és que estem 3 setmanes sense poder veure el Barça.
6: Sí, sí, total.
5: Això és un drama, això sí que és una crisi, no la del Madrid.
4: Sí,
5: la gran crisi és que tenim 3 setmanes ara patint per si es lesiona algú o per...
1: El problema que tenim és aquest, ara.
5: Calendari.
1: És que l'equip torni de la mateixa manera. Vull dir, el problema no sé si és el problema.
5: Recordem que Flick a la pretemporada va dir estarem al 100%
1: a la tornada.
5: Després de l'aturada.
1: Sí, però també és veritat que en Flick els novembres han anat una mica...
5: Sí, sí.
4: El tant que després de l'aturada, el Barça juga al Camp Nou contra el Getafe.
5: No, el calendari és tremendo.
4: Juga al Camp Nou contra el Getafe a les 6.30 de la tarda, o 6.15, no?
1: Sí, a les 6.30.
4: Si guanya, després juga el Madrid al Bernabéu contra el Villarreal, que pot sortir al camp a 9 punts del Barça.
1: No pot, no.
4: Sortirà. Aquesta actitud. Ser irresponsablement optimista, jo crec.
5: Però clar, que jo el que em pregunto és si realment Flick fa realitat aquesta frase, a què jugarà el Barça,
1: si encara
5: no estem al 100%, no? Ah,
1: clar, què passarà
5: això? Serà Globetrotters.
1: Déu-n'hi-do.
4: El 25 d'octubre hi ha el clàssic, eh? Barça-Madrid.
1: Sí, sí, sí. Aquesta, el Barça té a Camp del Betis, PSG, tal, aquí és on hem d'estar fins. Vull dir que prenem-nos...
5: Ara és Getafe, Galatasaray, Betis... PSG clàssic.
7: Shit November.
5: El Shit November. No,
4: això és octubre, Willy, no siguis dolent, això és octubre.
8: Sí, no, jo entenc que Flick ho va dir perquè l'equip no tingués pressa per agafar aquestes adaptacions, no? Parlem de Rafinha, parlem de l'arribada de Gordon, de Dejemi, de Rodri, de l'entrada progressiva de Rodri, però és que jo crec que ell mateix deu estar flipant perquè l'equip està volant ara mateix, és a dir, és impossible fer-ho millor ja.
6: Sí, també és una frase una mica amb prudència, no? Però crec que que el Barça estigui al 100% és que el Barça aconsegueixi aquesta estabilitat i que de debò, doncs, partit rere partit, doncs, continuï fent aquestes exhibicions.
4: A la segona hora posarem més el focus en el Barça, que va tornar a guanyar, a la primera part patint contra el Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, 1-3, que va amb xifres de rècord, però del Madrid, per tancar l'anàlisi de la situació, creieu que millorarà o no?
9: Sí.
5: Ep.
4: Sí, ho heu dit a la vegada, Jofre Mateu i Adai Benítez.
6: És que pitjor no pot...
9: Empitjorar, no.
1: Bueno, jo diria que millorarà, però no li donarà com perquè no empitjori la situació. Jo diria que s'anirà ficant en merders.
9: No, saps què passa?
1: Perquè té un entrenador que si les coses no funcionen, Adai...
9: Mira, amb el derbi i qualsevol entrebancada que tinguis pel camí...
1: És que vas a Roma d'aquí poca. I a Roma, de l'Esperini...
9: Esperem que per aquí vagi
1: revolcada bé. Revolcada forta a Roma. Sí. Vull dir, ja l'anuncio ara. El Madrid a Roma se la pegue fort.
9: Però vull dir, a la Lliga...
5: Per fi baix, Jorge.
9: Sí?
0: Per fi baix, tu? Que t'has inventat lo de...
5: Irresponsablement optimista. Amb el Madrid a Europa, per fi baix. Sempre.
8: Aquí no trenquem.
0: Aprofitant que tenim a quatre...
5: Irresponsablement pessimista, m'ha agradat
0: aquesta. A quatre persones del món del futbol, futbolistes, el Jofre Mateu, la Paula López, l'Àlex Delmas i la Dai Benítez. La jugada de Cuti Romero amb Bellingham és expulsió?
1: No.
0: Jofre diu que no.
1: No és.
6: Jo crec que sí.
8: Jo estic més pel no que pel sí.
9: Desempatar. No ho sé. És interpretable. No, és interpretable.
1: Siguiente. Per tant, no.
0: Aquí hi ha quatre futbolistes, dos diuen que no, una que sí i l'altre que té dubtes.
1: Bellingham va rascant pel terra. Va arrossegant pel terra i t'emportes un cop. Però és que és una acció de futbol.
0: Són futbolistes.
5: Per mi és interpretable.
1: Si vas a terra, arrossegant-te, és possible que t'emportis un cop. Sí. Això és llei de futbol, no és vermella.
0: Per tant, per requadrar, dels quatre, dos creieu que no és expulsió del Cuti, una diu que sí i l'altre que també perquè és del Madrid.
9: Jo per empatar dic que sí, també.
0: Bueno, per tant, ja dubtes, ja debat, ja debat. Sí, sí. La de Kangin Lee amb Fede Valverde?
1: Tampoc.
0: No és expulsió per no, tu, Jofre?
6: Jo per mi sí.
8: Per mi aquesta sí.
6: Sí, sí.
9: Sí, per mi sí.
0: O sigui, 3-1. Jofre, vas en contra de tots, eh?
1: A la foto, si tu t'ensenyen la foto, el vídeo a càmera lenta, és una expulsió com una casa.
9: Foto, Jofre.
1: Aquí vaig.
9: No és una foto.
1: Tu veus l'acció a càmera, o sigui, en viu, Valverde s'aixeca i continua jugant. És impossible que en una acció on el rival et fa l'entrada que et fa Kangin Lee, si tu reps aquest pal, que a la foto sembla descomunal, t'aixequis i segueixis. Però, és una acció de futbol. És veritat que la foto és vermella.
7: Entonces lo que tenemos que hacer es llorar.
1: En viu, el àrbit deixa jugar. Perquè Valverde continua.
0: De fet, el José Luis Díaz, director del diari AS, critica l'actitud de Valverde, que s'aixeca de seguida i això perjudica la decisió de l'àrbit.
1: Ara resulta que aplaudim l'exagerar i el fingir. A mi m'expliquin.
5: Però això va demanar Mourinho. Va dir Mourinho, crec que va ser després del partit al Camp de l'Elx, que els jugadors havien estat massa naïf. I es torna a enllaçar amb això, però... que Valverde ahir torna a estar naïf perquè s'aixeca ràpid.
8: Ara però escolta, jo no soc jo per mi...
0: Fixa't, per apuntar coses que em criden l'atenció, perquè les escriu gent que està connectada amb el Madrid, José Félix Díaz avui, a la pàgina 6, diu, circumstàncies així, parlant de les jugades del Metropolitano, es lo que lleva a los dirigentes del Real Madrid a pensar que hay algo más que errores humanos detrás de todo lo que está sucediendo. Això és el que escriu José Félix Díaz, director del diari AS, que al Madrid creuen que hi ha alguna cosa més darrere de tot el que està passant.
6: Però... aquests es creuen molt, que hi ha moltes coses
1: no
6: darrere.
1: No és el Madrid, és Florentino. No. El Madrid és Florentino, que és José Félix Díaz.
8: Per mi, jo anava a dir que jo crec que hem de desvincular, en tots els casos, en els del Barça, en els del Madrid, de tots, la reacció del que rep l'entrada l'hem de desvincular sempre. Sí. Sigui bona, sigui exagerada, perquè per molt que Valverde pugui seguir, tu has de valorar la falta, perquè si no, per exemple, la d'Mbappé, que passa després, que reclama aquell penal, que es tira exageradament,
6: exagerat, sí.
8: Clar, tu una llata no pots valorar que s'han anat...
1: Però Àlex, hi ha una acció que acabo de repetir. Ahir Cucho Hernández toca la pilota amb el taló i li pega un cop a Chimo Navarro al cap... Sí. Que si Chimo Navarro dones remolcades, tal, per què no? És a dir, si posem la foto, hi ha moltíssimes expulsions. Si parem la foto a cada partit, hi ha 10 expulsions.
6: Sí, però és la intenció, jo crec que és la intenció.
1: I la intenció de Kangin Lee és anar-li a donar una puntada?
6: No, però no li dona la pilota. Si aquesta acció...
1: Sí, acaba tocant la bola.
6: Bueno, sí, però inicialment no, però si aquesta acció la met amb una mica més de força, és que li pot trencar el peu perfectament.
1: Llavors podríem parlar de que és vermella.
5: Ah, és vermella, Jofre, és vermella.
6: Jo per mi...
1: Per mi no és vermella.
0: I l'expulsió de Hausen, com collons es diu
5: aquest? Mantequilla.
0: Mantequilla, sí. Manolo Romero l'ha batallat com Mantequilla Hausen.
1: Mantequilla Hausen.
9: Per no, deixa'l, si no farà gol.
8: Claríssim.
1: Segurament.
5: Si tens a Courtois...
0: Deixa Sergio Juliano, no?
8: No, se li ve anat
9: el Courtois. Però això ho has de pensar.
0: Això ho
9: has de pensar. No, però a veure...
0: Has dit, deixa'l que no farà gol.
9: Si estàs al mig del camp i l'has d'agafar corrent, agafa'l, perquè aquí no farà gol, aquest. Això ho has de pensar quan has de pensar, eh? Fins a on has d'arribar... per evitar el gol. Depèn qui sigui, t'ha guanyat l'acció, deixa-li, que el teu porter té un
0: però esteu d'acord que està ben peritada. No ho dic perquè si us fixeu, Mourinho, que per cert, respon a 5 preguntes a la sala de premsa.
5: Són 12 minuts de plos.
0: 5 preguntes, cap relacionada amb el partit, totes amb aspectes arbitrals i les reflexions totes amb alguna qüestió arbitral.
5: N'hi ha una que li pregunten si vol fer una mica d'autocrítica, però ell diu que no
0: em fa cap.
5: Perquè...
6: No. És que no és capaç ni de fer-ne.
0: Perquè a Mourinho se l'ha escoltat bé i llegi entre línies. Diu que me han dicho que l'agarrón empieza fuera de l'àrea. I? El de Hausen. I?
5: Però ara, Mourinho...
0: Però ja te la deixa caure, saps? Com que igual no és ni penal, que és falta.
5: Mourinho surt allà amb un full imprès amb les dues accions que li interessen i quan li pregunten per la Hausen diu que encara no l'ha vist. Va! Jose, però tu aguanta, Jose, quina és la meva cara?
1: Sí, sí.
5: Jose, aguanta. La culpa de tot són els àrbitres.
9: És el millor fitxatge a la Lliga.
5: Els àrbitres.
0: Fem pausa i a la segona hora parlarem del Barça, de la portació de Rafinha. Tenim 1-1.
7: Especial coses per seure.
0: Però abans, l'Albert Llimós i el Nil Solà han fet feina de documentació i han buscat declaracions que han suposat sancions del CTA similars a la de Mourinho ahir.
5: Però abans, però després del butlletí.
0: Sí, home, clar, no ens podem menjar informació. Això de la cadena set.
5: Però després...
0: M'estàs vacilant o què?
5: Sí.
10: ¿Qué te jugas?
11: Ser Catalunya, Barcelona.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues.
10: Jamón Vertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Jamón Vertical.
12: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
13: O el rellotge que ja no utilitzes.
12: Què fas?
13: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
12: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 7678.
13: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
14: Bailen marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes bailen també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
15: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.bailen.es.
16: Totes les vides tenen música i lletra.
17: Aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. Va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars. I és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
18: És duríssima,
17: perquè és com la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú.
19: Si tu no estàs aquí,
20: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
19: Si tu no estàs aquí.
21: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
20: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
22: És la una. Las 12 en Canarias.
23: Y ya es definitivo. Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. Tras sus vacaciones, el juez Peinado da por finalizada su instrucción y ahora inicia su jubilación.
22: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. El juez Peinado le abre juicio oral y Begoña Gómez va a ser juzgada, como digo, por un jurado popular. 60 páginas de auto que se está leyendo nuestro compañero Pedro Jiménez, que nos lo va a contar enseguida. La noticia la hemos conocido pasado el mediodía. De momento seguimos esperando la reacción del gobierno y también la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo está a punto de ofrecer una rueda de prensa en Ceuta, donde está acompañado ahora mismo por Juan Jesús Vivas y el presidente de los populares en Europa, Manfred Weber. Precisamente el Partido Popular y a Vox están señalando la izquierda esta mañana por alentar con sus mensajes contra los migrantes situaciones como la vivida ayer en Ceuta, cuando un grupo de vecinos de la ciudad autónoma atacaba el coche de una diputada ceutí y también de un activista. Estas personas estaban esperando la llegada de un colectivo navarro que iba a ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes. Ampliamos. John Jimeno, buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la izquierda cree que PP y Vox están echando leña al fuego en Ceuta. El ministro Ernest Urtasun le pide a Feijóo una condena firme de estos ataques y que se desmarque del discurso de la ultraderecha.
25: El señor Feijóo está precisamente en Ceuta. Le exijo que aproveche su visita para condenar con claridad lo ocurrido y dejar de competir con la extrema derecha en una escalada de discursos que solo contribuye a tensionar todavía más la situación.
24: En los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, de Esquerra, también apunta a los discursos de odio.
26: ¿Qué hijoputismo se vota? Apedrear furgones cargados de comida, el coche de una diputada que iba a visitar. Bueno, en fin, me parece que es instigar lo peor de la gente.
24: En Podemos señalan a Feijóo, a Abascal y también a Ayuso y a la falta de acción del gobierno para dar alas a este tipo de actitudes.
23: A partir de las 2 de la tarde, en hora 14, nos iremos hasta Ceuta con nuestra enviada especial, Julia Molina. 1 de la tarde y 2 minutos, y lo dicho, Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado da por finalizada la instrucción y leyendo ese auto, decíamos, está nuestro compañero Pedro Jiménez. Podemos aportar ya, Pedro, algo del contenido de ese auto, ¿no? Buenas tardes.
27: Buenas tardes, Javier. Si el juez Peinado concluye una polémica investigación, envía al jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación y a su asistente Cristina Álvarez solo por la malversación. El juez se escuda en las resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo sus pesquisas para insistir en que coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se produce el despegue profesional de su mujer con la creación en tiempo récord de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Peinado sostiene que estamos ante una actuación conjunta y convergente de ambas acusadas, Begoña Begoña Gómez era la promotora, la directora e interlocutora principal del proyecto ante empresas, universidad y terceros, mientras que Cristina Álvarez actuaba de forma continuada como apoyo operativo y cauce material en actividades privadas mientras cobraba el sueldo público.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
4: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
3: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
4: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
3: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
6: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
18: Has estat alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
18: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
28: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
29: Estàs posant a tots al límit.
30: Andreu tots mal.
28: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
31: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
0: És boníssim, Flaqui, perquè hem obert el que t'hi jugues amb un gag del Bermúdez fent de Mourinho.
32: Sí.
0: El tindreu en breu a les xarxes socials del que t'hi jugues i segur que es farà viral. Hi ha un oient, Lluís Fernández, que ens ha escrit: com a tècnic amb 30 anys d'experiència reparant impressores, avui m'heu emocionat.
5: Li has arribat al tòner.
33: Hemos recitado todos los nombres de impresoras. Hemos hecho, como estaba aquí en la foto. Tengo por aquí Epson, Hewlett-Packard, Canon, Ricoh, Sharp, Toshiba, Panasonic. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona ni una? Ni una.
0: Una i cinc, el que t'hi jugues.
5: Ens ho passem de la
33: sus. Esto
34: lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Avui divertint-nos amb quatre potes a la taula. Jofre Mateu, Paula López, Àlex Delmas, Adai Benítez, amb qui analitzarem ara la situació del Barça líder a la Lliga amb 7 victòries de 7 partits, 21 punts a 5 de l'Atlético, també del Betis a 6 ja del Real Madrid, l'equip que més gols marca, 31. N'encaixa 7, és una de les qüestions que s'han de millorar. Ara parlarem de l'èxode d'internacionals, també de com està Christensen. Abans, escoltem el tio Fajá.
35: Sí que... Flaqui! Los hemos dejado tarumbas. Y el responsable directo es... Beko. ¿Eh? Todo empieza cuando nuestro director deportivo utiliza a un periodista del Chirincirco para que filtre que el Barça va a fichar a un ramillete de futbolistas. Todo para engañar al rebaño lácteo. Y ahí aparece el caudillo a llevarse a toda esa carne magra. Una vez que Lecheristán está celebrando por todo lo alto que el padrino nos ha robado nuestros fichajes...
36: Lo que más sé es de fútbol.
35: Deco se pone a trabajar en lo que verdaderamente necesita el Barça. Ni Aníbal Lecter te ejecuta tal perversión. Un auténtico psicópata, nuestro Anderson Luis de Souza. Comienza la Liga y en el equipo del Estado siguen estando los mismos golfos.
37: No, eso lo has dicho tú.
35: Nuevos ricos a los que el Madrid les suda las pelotas como la frente de un churrero. Mientras en el Barça están unos amigos con más hambre que en la raíz de Llinars. Solo era cuestión de horas que el ganado de Concha Espina empezara a notar la diferencia. Y ese es su verdadero talón de Aquiles. La diferencia de presidente, de director deportivo, de entrenador, de proyecto, de futbolistas, de socios, de afición. Mientras Lecheristán va sin rumbo, su ilustrísima es admirado en todo el mundo. Mientras el Barça sigue siendo un club de fútbol, el equipo lácteo sigue siendo el Circo Raluí. ¡Venga! ¡A disfrutar, bellacos!
7: ¡One shot!
35: ¡Al Trabuco!
7: Tío Faja, gracias.

0: Aviam, Nil Solà, Albert Llimós, què tal, com esteu?
1: Què tal, bon dia.
0: Hem escoltat les declaracions de Mourinho, deixant caure que hi ha una conxorxa per afavorir el Barça, també a l'Atlético, i perjudicar el Real Madrid. El Jordi Martí va amb aquesta pedrada des de ja ahir a la tarda, creu que li haurien d'obrir expedient, el CTA, i fins i tot ha volgut que preguntéssim al Barça si denunciaria. Des del club ens diuen que no.
2: No, no està previst fer cap moviment.
0: Que el Barça no s'ha plantejat denunciar el Real Madrid per les paraules de Mourinho. Suposo que el que volen és menjar crispetes com fem nosaltres aquí.
3: Que es denuncien sols.
0: L'Anton Mian ens ha dit que avui hi ha reunió del CTA i que després veurem si fan algun moviment. En tot cas, heu buscat a la hemeroteca declaracions que sí han acabat amb sanció per coses similars a les que va dir Mourinho ahir.
1: Sí, per coses similars. Hem fet una recerca tant d'Espanya com a nivell europeu. Espanya, en els últims 6 anys, ja diverses sancions d'aquest tipus. Una d'elles, i la més sonada, precisament el faig servir el primer, perquè és amb el mateix àrbitre, amb Ortiz Arias, la sanció de David López, que en un descans d'un partit del Girona va dir això sobre l'àrbit.
4: No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. El árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Pero, quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando. Siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltar al respeto, no insultar. Estamos todos en el mismo barco.
0: Era el mateix àrbitre que ahir.
1: El mateix àrbitre que ahir.
0: I quants partits li van caure a David López?
1: 4 partits a David López. El van obligar a rectificar. Tot això després de que el CTA revisés les converses i van considerar, les converses, diguéssim, l'àudio del partit, van considerar que ell no havia insultat a cap àrbitre. A Ortiz Arias no són sancions, però hi ha hagut bastantes més polèmiques. Aquell gol anul·lat a Escudero, futbolista del Valladolid, que va pitar just quan la pilota entrava i que després va acabar baixant el Valladolid.
0: És Ortiz Arias.
1: És Ortiz Arias. Hi ha un parell d'accions més, també en Tino Cadeuere, en un partit Celta-Mallorca, que es veu com Ortiz Arias empuja el futbolista, i també amb Duarte en un Alavés-Betis, precisament el 2023, a Canales, unes imatges que van ser molt polèmiques i virals. També sancionat amb 4 partits per dir que Mateu Laoz tenia premeditada aquella acció.
5: Es verdad que soy el capitán y tengo que muchas veces pues ir con el árbitro, y en este caso yo le había dicho que hoy no lo iba a hacer porque siento que no corresponde, ¿no? Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista la tenía premeditada, y al final eso no es parte del juego.
0: Canales,
1: Volia dir premeditada, premeditada. Una mica, però sí, premeditada. Per cert, eren 4 partits, en tots els casos són 601 euros de multa. En aquest cas, la justícia ordinària després va anul·lar aquesta sanció, perquè Canales veu que va mantenir que havia dit precipitada i no premeditada.
0: Que gran!
1: Aprofitant. Aprofitant que no ho havia...
0: Sí, va dir predividada, pot ser precipitada i no premeditada.
6: He dicho bubo, hijo, he
1: correcte.
6: Dicho bubo.
1: Jo crec que aquesta és la que ve ara, és més similar al que ha passat amb Mourinho, que és una declaració de Gaià, capità del València, dient que l'àrbitre havia vist el penal, però no havia volgut pitar-lo.
7: Bueno, es un poco al final la tónica, ¿no? que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante. Y bueno, te lo tienes que tragar, como ha pasado muchas veces este año.
1: 4 partits, 600 euros de multa, confirmada pel TAT. I l'última, una acció polèmica de Gil Manzano en un partit del Getafe, que va acabar amb la mateixa sanció pel Cucho Hernández.
8: Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el bar, que no vaya y lo vea, me parece sorprendente, la verdad. Se complican la vida solos, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Así que te acondiciona, al final te acondiciona el partido.
1: són dos declaracions posant, diguéssim, o dubtant de l'àrbitre, com són la de Gaià dient que no l'ha volgut pitar, o la de Canales dient que la tenia premeditada, i dos parlant de l'honradesa dels àrbits, que són la de Cucho i la de David López.
0: Són quatre sancions de quatre partits per declaracions que són similars en el sentit de que el que va dir Mourinho ahir, i Torraldo González al Carrusel va dir que no passaria res perquè el CTA, la federació, li té por al Madrid. Què més?
3: No em sembla un tema menor, aquesta frase.
1: No.
6: Jo veig i dic aquestes coses i no passa nada. I ja està, no passa nada, tot bien.
9: Anem a mirar també...
6: Té bloqueo.
9: Altres... Silenci. Anem a mirar altres també exemples fora de la Lliga Espanyola, però comencem per Mourinho, perquè si mires el, tot el cartell de Mourinho els últims anys, déu-n'hi-do, té 9 sancions, 9 expedients en partits de sanció per fer declaracions relacionades amb els àrbitres, des del 2005 la primera amb el Chelsea, fins l'any 2025 amb el Fenerbahçe. Això han sigut 18 partits de sanció per a José Mourinho, per a aquest tipus de declaracions, 15 efectius, 3 al final van quedar suspesos, però déu-n'hi-do el currículum que té el portuguès. Anem al 2023, que és interessant. Maig del 2023, després d'un partit entre la Roma i el Monza, amb empat, Mourinho va carregar contra l'àrbitre Daniel Echifi, ara ho escoltarem, li van caure 2 partits de suspensió i 50.000 euros.
10: Però és el peggio l'àrbitre que he trobat en la meva vida. El peggio. Tècnicamente, horribile. Empatia, zero. Comunicazione, zero. Sensibilità, zero. Io non sono stupido, sai? Io oggi sono andato alla partita con microfono. Ho fatto la partita registrata.
0: És el pitjor àrbitre que m'he trobat a la meva vida.
9: Sí, i acaba dient que el mateix Mourinho anava al partit amb un micròfon per gravar tot el que deia perquè no se li pogués utilitzar en compte. I tenir testimonis de tot això. 2 partits de sanció, en aquest cas. El mateix any, va ser un any mogut amb la Roma... Al darrer partit, a la final de l'Europa League contra el Sevilla, al túnel de vestidors del Puskás Arena de Budapest, acaba el partit, parte la Roma als penals i podem escoltar el que li diu José Mourinho a l'àrbitre Anthony Taylor, que era un vell amic de la Premier amb qui ja se les havia tingut, i per aquestes declaracions que ara escoltarem o aquest moment al túnel de vestidors li van caure 4 partits.
11: It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man.
9: És una puta vergonya, també en Itàlia ho repeteix, els companys de la SER a Andalusia també ens deien que va dir puta UEFA, tot i que no quedava registrat.
0: 4 partits.
9: 4 partits també, en aquest cas, per aquest moment força curiós.
12: Me parecen pocos.
9: Al túnel de vestidors. I anem una mica, al principi de tot també, a la tercera sanció en realitat, quan ja està el Real Madrid, és la més famosa, però crec que la podem recuperar perquè és la dels porquers, després de les semifinals de la Champions League. Van ser 5 partits de sanció, després rebaixats a 3, perquè 2 van quedar suspesos després de la derrota del Madrid contra el Barça 0-2 amb l'expulsió de Pepe i el famós porquer i Mourinho deia això en roda de premsa.
0: No cal recordar-lo perquè ja els tenim i el recorda tothom.
12: Por qué?
9: Sí, no només els porquers aquests, sinó la part de la web d'UNICEF que diu.
10: Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es por qué.
3: Por qué?
10: Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo.
9: 15 partits de sanció Mourinho durant tota la seva carrera, en 9 expedients
0: 15 oberts. 15 en diferents sancions.
9: Sí, eren 18, 3 suspesos, però déu-n'hi-do el currículum.
12: Després,
9: molt ràpid, Klopp també li van caure 2 partits per criticar un àrbitre, l'àrbitre Paul Tierney, a la Premier League. Després de perdre contra el Tottenham l'any 2023, va dir que no sé què té contra nosaltres, no tinc problemes amb els àrbitres, només amb tu li va dir, i li van caure també 2 partits. I podem escoltar molt ràpidament Rodri, que aquest mateix any, el jugador del Barça, amb el City, no li va caure sanció de partits, sí 80.000 lliures, per dir això sobre l'àrbitre que els havia arbitrat.
13: És un clar foul, però no és avui, és just 2-3 games in a row, and I don't know why, honestly. I know we want too much and the people they don't want us to win, but the referee has to be neutral.
0: Quants
13: for
0: partits?
13: Me, honestly,
9: a Rodri? No li van caure partits, li va caure 80.000 lliures per dir que ha de ser honest l'àrbitre i que no pot ser que no sigui neutral.
0: 80.000 lliures. Gràcies, Nil. Albert, queda't per aquí, que després et preguntem la teva opinió de l'assemblea que vas cobrir dissabte. És la 1:18, parlem una mica del Barça i de Rafinha.
3: Ve de gust, una mica de futbol. Vinga.
0: tornar a marcar i el Barça va tornar a guanyar.
12: Ataca el Barça, el tanto, pilota per Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
14: Este hombre está infalible. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Y sonríe Rafinha porque es consciente de que el 11 como 9 la está liando pardísima en el fútbol mundial. ¡Qué delantero, qué 9, qué killer, qué artillero, qué capitán!
0: Rafinha porta 14 gols i 3 assistències en 8 partits aquesta temporada. 14 gols, 12 dels quals es ha fet en Lliga. La temporada passada, en tota la Lliga, en va marcar 13. Ara, en 7 partits, i ja en porta 12.
15: Del Masterclass.
0: La del Masterclass d'avui va sobre Rafinha, però la podem comentar amb el Jofre Mateu, amb la Paula López i també amb la Dai Benítez, perquè és una de les claus d'aquest inici de temporada. Àlex, un davantecentre, Rafinha, que juga de nou, però es mou com si fos un 11.
16: Sí, per mi aquest és el seu gran encert, i el de Flick, que està jugant amb un dinamisme total. És a dir, es deixa caure uns metres endarrere, està en continu moviment, és impossible que els centrals el puguin fixar, i sempre ell intenta estar en carrera, que és el seu gran punt fort. M'aturo aquí. Porta una mitjana de 10,2 quilòmetres recorreguts durant 10, la temporada.
0: 10,2.
16: Sí.
0: 10,2 per partit.
16: 10,2 per partit. Però n'hi ha un altre que és encara més bèstia. Número d'esprints a alta intensitat, us donaré els altres nous, que molts d'ells hem parlat, eh? Haaland, 12 per partit. Kane, 10 per partit. Vinícius, 15 per partit. Mbappé, 12 per partit.
0: Això són sprints a màxima velocitat.
16: Que això vol dir desmarcades o pressions, eh?
0: Torna a repetir els dels altres davanters i ara direm el de Rafinha.
16: Sí. Kane, 10 per partit. Haaland, 12 per partit. Vinícius, 15 per partit. Mbappé, 12 per partit.
0: I Rafinha?
16: 25,2 per partit.
0: 25 sprints a màxima velocitat per partit.
17: Veus el que t'estava dient abans? De que si fiquéssim a la Madrid a Rafinha de nou, sí, sí, poder canviar el tema de la pressió.
0: Rafinha fa 25 sprints a màxima intensitat per partit.
18: Està boig.
0: Està boig.
18: Entre poc i massa. Hi ha moltes accions que Rafinha fa desmarcada, torna i torna a fer desmarcada.
17: Sí, sí, sí, sí, sí. És per fer 25. Ara dirà, el pròxim era 28. Però això està molt bé d'un jugador que sigui competitiu amb si mateix. Que sigui competitiu amb si mateix, amb els números. Per això, per mi, valen els números aquests de GPS i totes aquestes històries que diuen, no, això no val. Sí, val perquè el mateix jugador competeixi amb ell mateix.
18: És una burrada, no, és una burrada. Jo crec que estan en aquest mode de fer-se valdre, no? Està rebel·lant-se contra... Probablement no s'ha sentit prou valorat i vol demostrar moltes coses. Que passa que fa patir.
0: O sigui, per comparar-los, Rafinha fa 25 sprints a màxima velocitat de mitjana per partit, Mbappé 12. És més del doble els que fa Rafinha.
6: Bueno, tu míralo, si hace 31 por partido y vas a encontrar su posición en Balón de Oro. Entonces...
0: El segon punt que destaques de Rafinha, Àlex, és que intervé menys, però amb més influència a l'àrea.
16: Sí, i això ho porta a la posició, no? Intervé menys que quan jugava de 11, a banda, 6 intervencions menys que la temporada passada, però en canvi xuta molt més, 3,6 xuts per partit, mentre la temporada passada estava una mica per sota dels 3 per partit.
0: La cosa que crida l'atenció és com defineix.
16: Sí.
0: L'altre dia va fer un hat-trick perfecte amb la dreta, amb l'esquerra i amb el cap, però és que veiem jugades d'una delicadesa amb vaselines, rematades potents, o sigui, ho combina tot, la definició de Rafinha.
16: És una brutalitat, és un escàndol, eh? Els 3 gols de l'altre dia ho demostren, i ho demostren les seves dades. Porta 25 xuts i 12 gols en Lliga, per tant, estem parlant de gairebé el 50%, el 48% dels seus xuts acaben en gol. És una autèntica bogeria. Pensa que Lewandowski, que tenia un registre molt alt, estava al voltant de 28, 29, 30 com a molt, quan estava més fi, 48, Rafinha?
0: 48% d'encert en rematades.
19: Home, l'altre dia, sense anar més lluny, marca 3 gols, però la quarta ocasió a porteria que té el Barça és de Rafinha i li dona el pal.
16: El pal.
19: Vull dir...
18: La màxima dificultat d'això... és
0: sostenir-ho
18: molt, mantenir-ho. No, però realitzar-ho ara amb els esforços físics que fa, perquè normalment quan corres tant és difícil estar encertadet, no?
17: Pagar el peatge, segur.
18: Falles. Lewandowski, que corria menys, una de cada tres, el dia que estava molt bé, dos de tres, Rafinha en té 4 corrent com un boig i 4 de dintre.
17: Sense anar més lluny, la temporada passada paga el peatge de la temporada anterior.
18: Correcte.
17: Sí, sí, sí. El futbol, i ara, lo normal és que d'aquí poc tingui alguna...
0: Ara se'n va a Brasil, a Austràlia i a la Índia, sí,
20: juga
0: 3 o 4
20: Brasil,
0: amistosos.
20: Dos partits contra Austràlia, juguen 2 d'amistosos allà a Austràlia, i després se'n va cap a la Índia a jugar un tercer amistós.
0: Suposo que li hauran deixat clar, i ell també ho tindrà, que no cal esprintar 200 vegades amb un amistós i que al minut 90 ja pots parar de córrer.
18: I he de dir una cosa respecte a això, que és veritat que els quilòmetres no ajuden a descansar en quan, no? Que acumules cansament mental i és fatigós, però hi ha moments que el està 8 hores a l'avió tombat. Jo crec que ara la Rafinha és glòria. Li diuen ficar les màquines aquestes i diu, bueno, ara aquí...
0: Igual va corrent de punta a punta de l'avió. Sí. Fent sprints.
6: No, que anirà que no va amb avió al final. Va a peu.
0: Va a peu.
6: Va corrent. Va peu.
0: A la Índia va a peu.
18: Arrossegant l'equipatge de tota la selecció.
19: Per no perdre el ritme, eh?
6: Sí, sí. Va ella. Si pot... És un sprint, no, que ha de fer?
20: Entenc que Ancelotti el posarà de nou.
6: D'aquí fins a la Índia, però és un sprint, sí, sí. Fa 25, cony.
20: No, que dic, entenc que Ancelotti el posarà de davant de centre, no, també.
0: I el quart punt que destaques és que és el principal beneficiat en la pressió.
16: Sí, perquè el Barça ja pressionava molt bé, però òbviament amb ell de nou encara pressiona millor, i que marqui tants gols és perquè ell és el primer beneficiat. Hi ha moltes vegades que Rafinha tira la primera pressió i ell no roba, perquè això és normal, però al final desgasta tant el rival que acaben robant i l'atac ràpid li acaba acabant amb ell i ell acaba finalitzant. Fixa't que dels 36 gols del Barça entre Lliga i Champions, 14 són en una seqüència de recuperació camp contrari i atac ràpid. Atac ràpid és en menys de 10-12 segons.
0: Dels 35, 14?
16: Dels 36, 14.
0: 36, 14, eh? És pràcticament la meitat.
19: Menys. Sí.
21: Sí, sí. Me ha trucato el Florentino, que faccio correre molto la fine. Sí, ja posi de... a l'esquerra, a la dreta...
0: Supera les vostres expectatives, aquest Barça?
19: Sí.
0: I creieu que això es pot mantenir en el temps?
18: Jo crec que sí, no sé en el punt de xifres, no? Perquè estàs ara mateix a de més de estar molt bé i en un to físic fantàstic estàs, jo crec que molt encert, però jo veig l'equip capaç de mantenir-ho pel nivell que té, jo diria que sí.
19: Jo crec que també, a banda de pel nivell que té, per la tipologia de jugadors que té, que aquest any, ostres, tens bons recanvis, tens bons jugadors que després et poden fer la mateixa funció, o si més no, assemblar-te una mica els barems que vol aquest Barça de Flick. Jo crec que sí, si les lesions en línies generals es respecten, crec que sí que és un Barça que podrem veure en diverses ocasions així.
16: Jo crec que hi haurà un moment a la temporada que caurà una mica, però que en general sí que estarà a gran nivell. I ho crec perquè és nou. És a dir, és tan difícil de defensar, no saps com defensar Rafinha, és tot tan nou que els rivals encara no...
0: Ara em referia també al Barça en general, no només a Rafinha en particular, sinó al Barça en general.
17: És que va en relació, el Barça... Si tu ara treus a Rafinha i fiques un altre nou Lewandowski, per exemple...
0: Jugaria diferent.
17: Amb el nivell que tenia ara Lewandowski, no quan era un animal. Amb el nivell que tenia ara, el Barça no estaria igual. Ni amb la pressió, ni amb els gols...
20: Jo obro Jaume Ló, de cara a d'això. Que és... que valorem seriosament... fitxar el gener un central a l'esquerra.
19: Sí, sí.
20: Sincerament.
19: Sí, sí, sí.
20: Perquè ja veus que Christensen, dos partits seguits i titular, és trencat.
0: Sí, estarà perquè Gerard Martín, setmanes de baixa.
20: Gerard Martín està a un nivell brutal, però jo, posats a buscar un paró que ens faci tocar de peus a terra, jo crec que hauria... I més tenint en compte el que vam explicar, que l'estiu que ve segurament no podràs afrontar grans operacions i que les has de fer a l'hivern, jo crec que Deco s'hauria de plantejar seriosament, i Flick, la possibilitat d'incorporar algun perfil per reforçar aquesta parcel·la.
18: Estic molt a favor. Dit això, amb Gerard ja s'ha demostrat que anem bé, és a dir, sense urgència i tal.
20: Però és que estàs exposat a qualsevol...
18: Recordes la setmana passada que vaig preguntar a Eric quan el vam tenir l'entrevista? Sí. Us fa treballar... Jo pensaria molt que... o bé Eric o bé Koundé, comencin molt a participar aquí per tenir continuïtat.
0: De fet, jo crec que ara Koundé ho farà perquè Christensen no jugarà.
18: O Eric, no descarto que sigui Eric que vagi dins.
17: A mi m'agradaria.
18: És que l'altre dia ho has dit tu, que ficar a Koundé vol dir moure al Pau i que Eric pot jugar a l'esquerra, oi?
19: Sí.
18: Jo compro més aquesta, que Eric vagi a centrar a l'esquerra, que Eric vagi a centrar a l'esquerra, perquè si és Koundé...
0: Covarsí es mantingui a la dreta.
18: Covarsí diria a l'esquerra i Koundé aquí. Llavors, que Koundé m'ha jugat molt a l'esquerra amb el Sevilla.
0: Això t'ha de dir, que Koundé pot jugar a l'esquerra també.
18: Però jo compro més Koundé lateral i Eric centrar a l'esquerra amb Pau, no tocar-lo.
16: Jo també.
0: Koundé va arribar al Barça per jugar de central, eh?
16: Sí,
18: però... Venia a centrar a l'esquerra com un tiro. Sí, sí, sí.
16: Sí, però...
19: Però veient la dinàmica ara de Koundé, ostres, jo crec que t'assegures una mica més el tiro ficant-lo al lateral i protegint l'eix central amb Eric.
0: córner, no? No a la porteria.
19: Part...
20: Però aleshores veig que no cal fitxar per vosaltres.
18: Dispara a la dreta.
0: No, no,
16: per mi sí, per mi sí. Per mi cal fitxar... jo no...
17: I esquerrà.
20: Esquerrà,
16: sí. Jo no entenc... A Deco no se li pot trobar res, ho ha fet de matrícula d'honor, però no entenc per què vam deixar escapar Álvaro Cortés, perquè ara per mi era un recanvi que era molt bo. Però vaja, tornant al que era... Jo crec que la millor parella de centrals encara d'aquest Barça és Cubarsí i Eric a l'esquerra. El que passa que Eric l'estàs utilitzant a lateral dret perquè també ho fa molt bé.
18: Jo no dic cal, eh? Jo no dic cal, però estaria bé fitxar.
20: No, jo valorar-ho.
18: Seria bo fitxar-ho.
0: Per aquí hi ha algú que
20: no està tot el dia flotant, eh?
0: Al YouTube del que t'hi jugues, que et diu si continuaràs insistint amb Julián Álvarez.
20: Jo, si hagués l'opció de fitxar-lo, ja el fitxava.
18: A quin preu, ara?
20: Home, entenc que ha baixat el preu.
18: Vale.
20: Ni tu tens la necessitat...
18: A 40, ha baixat a 40.
20: No, a 40 no, però tu... És a dir, el Barça amb Rafinha té una posició de força que l'estiu no tenia. Tu abans anaves a negociar amb una situació de desesperació. Ara vas amb una situació d'escolti'm, jo si vol li resol el problema perquè ell torna a xiular Julián, però clar, jo ara no tinc per què pagar 100 quilos ara per un davanter centre.
0: El David diu que sí, que es necessita un central esquerrà. M'agrada perquè hi ha oients que ens escolten en diferit i ara, per exemple, n'hi ha un que diu just estic començant a escoltar-vos, heu fet la millor introducció de la història. Ara, és el gag del Bermúdez fent de Mourinho i no la creu. Núria ja ha penjat l'enquesta i, oh, sorpresa, pregunta, qui és el culpable de la situació del Madrid? El 83% dels nostres oients voten Florentino Pérez. El 83%. Va, abans de tancar el bloc Barça, és dilluns, post partit, Sevilla 1, Barça 3, per tant toca l'1x1 especial, coses per seure.
2: L'1x1 del Bermúdez. Coses per seure.
0: Livakovic.
2: Tamboret, és una solució de pas, però escolta, millor que l'altra que només serveix per deixar-hi el cendrer.
20: Eric García.
2: Escala, sigui la posició que sigui, és útil. Primer ens pensàvem que ens estava donant descans a la resta, però resulta que tot era part del seu ascens dins el plantilla.
0: Cubarsí.
2: Silló, imponent, la solució de tota la vida. Un producte de fuster català que serveix pel dia a dia i aguantarà una pila d'anys si tot va bé.
20: Christensen.
2: Llitera d'hospital. En lo seu és molt efectiu, però sap greu dir-ho, és el seu lloc habitual.
0: Cancelo.
2: Cadira de gamer. A vegades costa d'entendre la seva existència, però llueix que flipes i tècnicament està guapíssim.
20: Rodri.
2: Seient d'avió. Encara el veiem una mica incòmode. Ha de maniobrar en poc espai i esperem que de tant en tant ens doni una sortida d'emergència.
0: Pedri.
2: Un banc. Es passa el dia assistint pels pàjaros de dalt que van volant.
20: Fermín.
2: Butaca. Les coses com són. Ho fot de cine.
0: Lamine Yamal.
2: Grunxador. Es va passar tot el partit remenant amb pantetes, però va tornar a ser el motiu principal de diversió.
20: Gordon.
2: La part de sobre d'un banc. Els que mengen pipes és el que aniran a buscar.
0: Rafinha.
2: Llit. Es passa el dia enxufant-la i tots els que rajaven els ha fotut a dormir.
20: També va jugar Gerard Martín.
2: Cadira plegable. Era qüestió de temps que es trenqués l'altra per tornar-lo a utilitzar.
0: Dani Olmo.
2: Amaca. Segurament li estan donant més descans del que es mereix.
20: Bernal.
2: Sofà llit. Va bé tenir-lo perquè tens l'esperança que es quedi, però mai saps si serà provisional i ni les seves intencions són les mateixes que les teves.
0: Adeyemi.
2: Puf! Té una forma estranya, no l'acabem d'entendre massa, però ens flipa quan el veiem perquè ens ho passem com criatures.
0: Una forma estranya.
20: Gabriel Jesús.
2: Cadira de rodes. Ens pensàvem que no podria ni caminar, però amb aquests noms bíblics que té ja qualsevol miracle sembla possible.
0: I acabem amb Hansi Flick.
2: Cheslon. Va arribar per quedar-se i al tanto que totes les cases de Catalunya ja el volen i l'adoren i ens preguntem si és el millor que ens ha passat a la vida.
0: En una estona teniu l'1x1 especial coses per seure del Sevilla 1 Barça 3 a les xarxes socials del que t'hi jugues. Tot el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de l'emissora. Abans de tancar la tertúlia amb el Jofre Mateu, amb la Paula López, amb l'Àlex Delmas i amb la Dai Benítez, us pregunto per l'Espanyol. Elena, perilla el càrrec de Manolo González o no?
4: No, sí que seguirà Manolo al capdavant de l'Espanyol. Ell ha dit en aquestes últimes hores que és el principal responsable del que li està passant a l'equip i que té molt clar què és el que ha de fer per tornar a competir i deixar de fer un futbol més propositiu que era el seu objectiu aquesta temporada.
20: Com estàs con las preguntitas, no?
18: A mi em sembla una bona notícia.
0: Bona notícia, que continuï Manolo González.
18: Jo, em consta que el vestidor està molt amb ell.
17: Ha de collir cable, no, una mica?
18: I crec que ara mateix l'Espanyol passe fer una bona temporada per no cometre errades precipitades de decisions. És un equip que si tot va tranquil, anirà bé.
16: Jo, davant del dubte, sempre sóc partidari de la continuïtat, i més si fa tan poc de l'inici de temporada on no s'ha apostat per ell.
0: La Paula va dient que sí, per tant entenc que estàs d'acord.
19: No, sí, sí, jo també. I al final tampoc se'ls ha de castigar tant d'aquesta manera els cossos tècnics, i si realment l'equip i el vestuari està amb l'entrenador, doncs donar-li aquesta confiança i aquesta continuïtat.
0: Jofre, Paula, Àlex, gràcies. Adai, aguanta un moment que et vull preguntar pel futur.
18: Aguanta.
17: Vale.
0: Estàs en un impàs a les banquetes després d'una gran feina a l'Europa. Aviam si podem anar apuntant cap a on tirarà la teva vida.
18: Aviat.
5: Què t'hi jugues?
7: Ser Catalunya, Barcelona.
22: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
23: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
24: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
25: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
26: Ciudad de Verga.
27: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
26: Karate Verga.
27: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
28: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica, que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
29: El balcó, amb Anna Puigvoltes, cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
28: Aconseguirem ser virals?
29: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
30: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
31: Las 11:31 minutos de la mañana.
32: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
33: y hasta de escuchar la radio.
32: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
34: Y estos días proliferan los
35: estudios. Buenos días, soy Carlos Francino.
32: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
36: Con el patrocinio de Iberdrola.
37: La SER, el sonido de la vida.
38: Tiri, tiri, tiri.
39: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
40: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
39: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
40: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
41: Conecta les 12 amb el Què t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
42: Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos.
43: ¿Qué te jugas?

0: 1:37, escolteu el que t'hi jugues. A SER Catalunya teniu disponible el bar al YouTube del programa, el YouTube del que t'hi jugues, també al del diari AS, i a Carrusel, i ja sabeu que podeu recuperar tots els continguts del que t'hi jugues a l'aplicació per a telèfons mòbils. Descarregueu-la, la de la cadena SER. Allà aneu a buscar SER Catalunya o Ràdio Barcelona, Ràdio Lleida, Girona, Camp de Tarragona, i podeu recuperar els continguts del programa. També a la pàgina web de l'emissora, on l'Albert Llimós va penjar una fantàstica notícia sobre l'assemblea, també l'entrevista que van fer divendres a un dels responsables de Goldman Sachs, molt interessant, i ara li preguntarem per la seva opinió d'aquests dies on ha cobert la informació institucional del Barça i també econòmica. Abans, Adai Benítez, aviam, que vas tancar una etapa espectacular a l'Europa, superant les expectatives que et marcava el propi club, vas decidir marxar, i ara què?
1: Pues ara descansant, encara que no és la meva, no era la meva intenció, perquè tinc una força per entrenar.
0: Saps que quants anys tens?
1: Tinc 38.
0: 38.
1: I l'any que ve faig 40.
0: Com que fas 40?
1: Clar, perquè aquest faig 39.
0: Ah, faràs 39 a final d'any.
2: Vale, vale, vale. És com jo.
0: Pensava que no sabies de matemàtiques.
2: No, jo sóc com tu. Fas vacil·les,
1: no, home, no.
0: Sí, però no 38.
2: No, però...
0: Ni 40.
1: No, m'agrada dir-ho.
0: 10 anys més, 10 anys més.
2: Però som de final
1: d'any. Alguna vegada dic, hòstia, però queda bé.
0: De quin dia ets?
1: Del 16 de desembre.
0: Ui. Del 16 de desembre? Els meus 16... fills de 19.
2: Jo del 10.
1: Bueno, el tema és... Tinc tota la força per entrenar. La meva idea era entrenar. És veritat que tenia un any més de contracte a l'Europa. Va ser una decisió difícil deixar-lo perquè hòstia, m'he fet de l'Europa. Quan vaig arribar allà i vaig veure aquella gent allà, aquells bojos saltant tot el dia, guanyéssim, perdéssim, passi el que passi. I després, pues, la història que escrius una mica, no? Hem tingut la sort que en 2 anys hem escrit pàgines de la història de l'Europa, que això és difícil perquè l'Europa té una història molt gran. Hòstia,
0: és,
1: primer any...
0: És objectiu permanència. I puges...
1: Com a líder, que és una barbaritat.
0: Objectiu permanència i una mica més, i tornes a pujar.
1: Bueno, aquesta vegada va ser com a 5ens, però és veritat que la primera volta vam anar 5 jornades líders, i entre segon i tercer i quart, de fet hem sigut l'únic equip de la temporada que hem estat a la zona de playoff tota la temporada, quan era inimaginable, i amb els canvis que han hagut, que no m'agrada excusar-me, però al final, ostres, Izan se'n va, que era un jugador, ja l'esteu veient, el Girona, la Granada, era un jugador vital, jo ja sabia que tindria aquest nivell, i te podria dir el nivell que assolirà.
0: El si Manolo Romero ha dit una cosa al bar molt interessant, que és, més enllà d'haver aconseguit pujar a l'Europa i instal·lar-lo a la part alta de la classificació a Primera Federació, quan és un club que té recursos limitats respecte a molts altres, no? Perquè és dels socis, és una anomalia, l'Europa, sí, sí. No és propietat privada, sinó que dels seus socis, destacava que has agafat jugadors als que has millorat. Izan, Andane, n'hi ha diversos.
1: Pues mira,
0: Cano, Andane. Jordi Cano, que s'ha anat a l'Andorra.
1: Jordi, el fitxem del Terrassa, perquè del Terrassa, pues, no el despedeix, però el rescindeix, i bueno, pues, no el volia. Ha fet 50 i tants gols en 2 temporades, sent pitxitxi les 2 temporades, que és una bestiesa, i fent una mica de Rafinha, de, hòstia, aquest jugador no pressionarà, no era un nou, era un set de 1 contra 1, i bueno, pues hem fet un jugador que anava molt bé a l'espai, que bueno, per això està a segona divisió, s'ho mereix, li desitjo el millor, és un gran jugador i molt bon tio, l'estimo bastant. Andane, el fitxem de segona catalana del Vilassar. Izan, quan vaig a l'escala, arribo allà i no jugava, pràcticament.
0: Izan diuen... no jugava a l'escala, fa 3 anys.
1: Però... Venia cedit del Cornellà juvenil, de 10 partits va jugar 4 o 5, era un jugador intermitent a les alineacions, i em diu, hòstia, aquest nano és molt bo, però està per fer, no parla.
0: Sí,
1: quan porto 3 entrenos, la primera setmana, perquè entrenàvem 3 dies, 3 entrenos, i em diuen, dic, no, aquest i 10 més, aquest és el millor. No ha perdut una pilota en 3 entrenos, ha recuperat més pilotes que ha tingut, dic, aquest.
0: O sigui, i de l'escala, te l'emportes a l'Europa, i encara mantens que és jugador de primera divisió, Izan?
1: Sí, jugarà amb un dels grans, i jo crec que anirà a la selecció, és que jo...
2: Us veus arribant a nivell selecció, eh?
1: Sí, pues com es Baena, com aquests jugadors que mica en mica, però Izan anirà... Izan jo crec que estarà un dels 2-3 grans en 2-3 anys, segur, perquè... No, per res, no el vull vendre, no és que el vulgui vendre, no, perquè ell sempre diu, hòstia, no, és que ho fa ell, és que roba cap endavant, no li canvia la cara...
3: Però és que no tiene nombre de crack,
0: ¿Cómo que no? ¿Izan?
3: ¿Cómo le ficharon?
1: Gonzi, el Gonza.
0: Y diuen Gonza.
3: González.
0: Izan González.
3: González de segundos, que no es... No.
0: Y lleva unas chollas, porta un cabell llarg meravellós.
3: Soy presidente.
2: Usted se llama Pérez.
3: Soy Florentino.
1: Bueno, aposto molt per aquest jugador.
0: Sí, sí,
1: aposto
0: sí,
1: moltíssim, sempre. No per res. Quan vaig arribar...
0: I tu vols entrenar aquí o estàs disposat a marxar a l'estranger si convé?
1: Jo vull entrenar aquí, però si surt una proposta a l'estranger bona, jo vull entrenar lo abans possible perquè tinc ganes i vull entrenar, no estic aquí parat perquè estic parat perquè sóc ambiciós, perquè vaig tindre molt interès a l'acabar la temporada d'equips que al final no m'han fitxat i han fitxat amb uns altres, no passa res, el futbol funciona així, hi ha 37.000 llicències UEFA per 40 puestos a primera i segona, o sigui que la demanda...
0: 37.000 per 40 llocs.
1: 37.000 llicències UEFA, si no m'equivoco, bueno, potser m'equivoco, però s'hauria de...
0: Més o menys, sí.
1: Podria anar per aquí més o menys, hi ha 42 places, o sigui que hi ha en primera 80 places de primer entrenador, o sigui, no és fàcil, entenc la posició, però amb ganes.
0: Mentre no entrenis, pots seguir venint al que tu jugues i al bar?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs aquí ja saps que sempre tindràs un plat a taula.
1: Encantadíssim.
0: No et faltarà mai el menjar. Una abraçada.
1: A vosaltres i gràcies.
0: Doncs a la Carme, que veus que estava per aquí.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Llimix.
4: Jo era un dels que votava, amb els escapulats, allí a una de les grades de...
0: Ja ho sé, que tu ets de l'Europa.
4: Sí. Ai, què patirem aquest any.
0: Amb l'Europa, molt. Però estem preparats per patir. Escolta'm, quantes hores...

0: Vas cobrir,
1: sí, la vaig cobrir l'ara, l'última, que va ser quan Bartomeu va haver d'improvisar perquè es va decretar el 155, sí, i al cap d'unes hores va fer un discurs canviant la tònica de l'assemblea perquè es va aplicar el 155.
2: Va fer una improvisió.
3: De què?
2: Va estar fent una improvisió com el Fred Mercury.
3: No l'he vist venir, aquesta.
2: Va fer jo, en una pena d'assemblea de compisaris.
3: Sí, sí.
2: I, fem-ho bé.
3: Hòstia.
2: Griman. Dibili.
3: Tots els compromisaris ho feien, eh?
2: I, estava dient, t'ho contestant tots els abuelos.
1: 300 o 400, havia aquest dia.
0: Posem-nos seriosos, eh? Aquestes setmanes que no hi ha futbol ens permeten també obrir espais més per a la reflexió i com bé. Tot i que hem estat explicant aquestes últimes setmanes la situació econòmica del Barça, el divendres amb l'Arena de Diego i amb l'Albert Llimós vam poder escoltar una entrevista molt interessant a un dels responsables de Goldman Sachs, Alberto Alcover.
1: Jorge Alcover, sí.
0: Ai, perdona, el de los Albertos, sí. Jorge Alcover, la teniu a la pàgina web de la cadena SER. Del que vas viure tu a l'assemblea d'aquest dissabte, a nivell d'opinió, eh? Amb què et quedes o què destacaries?
1: Primer, un tema social molt ràpid, que és que Laporta té un suport absolut. La gent devota amb la figura de Laporta, preocupadíssims pel seu estat de salut, i que s'ha de canviar, i això fa molts anys que ho diem molta gent, s'ha de canviar les regles de l'assemblea. Crec que és un format caduc, fins i tot de manera telemàtica. No pot ser que tinguis 11 hores amb preguntes al final, preguntant per les sortides, pels paraigües o pels frankfurts. No? Crec que són coses que s'han de canviar perquè ja pot haver altres plataformes.
2: Però frankfurts encara.
1: Però després l'important, el tema econòmic, per mi, crec que el Barça tot passa per una triple... tres factors molt importants. La Masia, és evident, no?, que t'ha de compensar el que no seràs un club potent a l'hora d'anar per fitxatges, perquè no tens capacitat, pel límit que tens doncs, econòmic pel deute que arrossegues. Després, el tema BLM és la gallina dels ous, el creixement.
0: Les botigues.
1: Sí, 50 milions de benefici aquesta temporada i creixent, i això gràcies a haver recuperat també part de l'e-commerce i molts dels productes que ara pots vendre directament sense passar per Nike, però sobretot després gira tot al voltant d'aquest Camp Nou, no?, de Spotify Camp Nou, que t'ha de generar 450 milions. És curiós perquè fa una setmana el Barça et venia a 420, mica en mica ha anat pujant aquesta xifra, estem ja pels 450 milions que generarà el Camp Nou a partir de la temporada 28-29 i entre els anys posteriors.
0: El que passa és que aquí ens ho va avançar el responsable de Goldman Sachs i després ho van explicar a l'assemblea, s'ha invertit l'equació i ara els primers 100 milions no van al Barça sinó als inversors.
1: Correcte, es canvia les regles del joc arran d'haver demanat aquest crèdit de 300 milions, una de les condicions és que els primers 100 milions... 100 i escaig, eh? Perquè el Barça l'any passat va pagar en interessos i retorn del deute 107 milions, aquesta temporada són 115-120, i el màxim que haurà de pagar durant una temporada per a aquests interessos i també pel retorn del deute, per l'amortització, són 160 milions. El màxim, el pic, serà 160 milions.
0: Per tant, el que queda d'atenció de l'assemblea, primer, és el suport social a Laporta, després que s'ha de canviar la manera de funcionar perquè hi ha poca participació i, a més, amb preguntes poc interessants, i que el futur del Barça pivota en tres potes, que són la Masia, les botigues, BLM, el merchandatge i el futur Camp Nou.
1: I això deriva en una cosa, que crec que el Barça no es pot constipar en els propers anys. O sigui, ara t'arriba una situació límit, no diré el que va passar el 2020 amb el Covid, que va ser excepcional, però si el Barça es constipa, patirà, perquè tens un deute de 2.680 milions, 1.800 dels quals de l'estadi, perquè tens un patrimoni net negatiu de 168 milions i perquè ja t'has venut actius. Recordem-ho, el Barça s'ha venut actius amb el tema de les palanques. Per tant, tu tens menys capacitat de generar ingressos. Per tant, crec que el Barça està treballant i està en la línia intentant recuperar el club. Això sí, durant 30 anys estiràs hipotecat.
0: Que les palanques, i les coses s'han d'explicar tal com són, han servit per inscriure jugadors. O sigui, va ser una idea imaginativa per poder inscriure futbolistes, perquè a l'hora de la veritat, de negoci, ben poc.
1: Havies de fer un equip competitiu i van treure's de la màniga, no?, doncs a algunes d'aquestes palanques, que després algunes, per depreciacions, ara les estem patint. No? Perquè ho hem vist aquest any, el Barça té números negatius, ha perdut 18 milions aquesta temporada passada perquè hi ha hagut una depreciació precisament de Barça Studios. no? de 23 milions. Per tant, això té unes conseqüències a dia d'avui, el que vas fer durant els últims 3 o 4 anys

0: arreu de les palanques. Per tant, no et pots, crec, ni constipar, perquè estàs caminant per sobre del precipici. I després, l'última reflexió, que el Palau Blaugrana està oblidat. No hi ha un projecte encara. Que no sàpiga encara quants anys s'ha de fer aquesta cessió de sòl perquè un constructor, un promotor privat, no, tira endavant el Palau, el petit Palau també per l'hoquei, pel futbol sala, que no sàpiga quants anys serà, 25, a 30, 50 anys, doncs crec que vol dir que no ho tenen encara molt treballat.
1: Gràcies, Albert. Aquesta setmana reflexionarem sobre els números del Barça. Perquè ho has dit d'una manera tan contundent.
2: Perquè demà, per exemple, en parlarem amb l'Albert. Ja.
3: Ah, sí? Demà parlarem del Palagrana?
2: Ja li encarregarem alguna coseta, sí.
0: Vinga, va.
1: Però ho estava preparant per dimecres, eh?
2: Ah, doncs... el que puguis fer, el que no deixis per demà, el que puguis fer avui.
1: És que demà faig festa jo i dimecres el Flaqui. Llavors anem batallant pels continguts del programa, no? Ana Palet,
4: què tal?
1: Avui
4: com
1: a les 20:30, dos quarts de nou, la graderia del balcó.
4: Graderia del balcó.
1: Aquesta setmana programa tots els dies.
4: Sí, perquè el Barça ens deixa, per fi, una setmana sense partit.
1: Això s'agraeix, eh?
4: Sí,
1: com a
4: sí,
1: responsable
4: sí.
1: d'un espai a la ràdio.
4: Sí. O sigui, cada dilluns a divendres, graderia del balcó.
1: I 8:30. Comença la Champions de futbol femení.
4: Comença dimecres, el Johan Cruyff, Barça-París. Hem pogut parlar aquest matí amb Clàudia Pina. Serà la primera Champions després de 14 anys que el Barça jugarà sense Alexia Putellas, però Pina creu que això no és pressió, tot el contrari, sinó una oportunitat per fer un pas endavant.
5: No, yo no lo llamaría presión, sí ganas de seguir que trabajando día a día, de que el equipo al final no note su ausencia. Creo que hay muchas niñas también que están creciendo por abajo y nos están ayudando para que el equipo sea firme y volvamos a ser el mejor equipo del mundo un año más. Ese es nuestro objetivo, así que lo único no es presión, solo son ganas de seguir mejorando y poder competir por todo otra vez.
4: D'aquesta Champions, a destacar el partit que jugaran contra l'Arsenal al novembre al Camp Nou, l'oportunitat de revenja després de perdre la final fa dos anys contra elles. Clàudia Pina ha dit que vol que el podi de la pilota d'or sigui blaugrana, per tant, en la línia d'Eric Garcia, i ja us avanço que aquesta setmana podrem sortejar el que t'hi jugues entrades per anar al Camp Nou a veure el clàssic contra el Madrid del 4 d'octubre.
1: Doncs
4: per tant, si la gent vol anar al Camp Nou, tindran oportunitat d'entrades aquesta setmana al que t'hi jugues.
1: Les sortegem demà, Flaqui.
4: Demà encara no es pot fer, eh? No, hauràs una mica més endavant. Crec que et tocarà tu, sí que...
2: Demà enviarem el tema aquest de Champions femenina que comença ja.
1: Anna, t'escoltem després de la graderia del balcó a partir de les 20:30, dos quarts de nou.
6: Se acabó! El cronómetro se puso a cero. El Juventud de Badalona es el supercampeón de España. Vuelve a levantar un título. Desde el 2008 no lo hacía. Se abrazan los jugadores porque sí, porque el Juventud de Badalona ha tumbado...
1: 18 anys feia que la penya no guanyava un títol. 18 anys després, la Supercopa d'Espanya disputada a l'Olímpic de Badalona se la va quedar, la va aixecar el Joventut, que la va celebrar així. Asier Chávez, què tal, com estàs?
7: Què tal, sí que?
1: I ara demano que us poseu de peu perquè no ha tardat ni un mes... Ni un mes en tornar al que t'hi jugues. Xavi Saissó, què tal?
8: Grande! Aquí estem, sí senyor.
1: Com va la vida?
8: Molt bé, molt bé, molt bé. Vinc de fer una classe d'aquagym.
1: Sí, home, m'estàs vacil·lant.
8: No, d'aquagym.
7: T'ho has pres en sèrio, eh?
1: La jubilació va bé, veig.
8: No, bé. Vull dir, agafant energia.
1: I el Sidecar, què tal?
8: Sidecar, perfecte. No vegis la quantitat de gent que m'ha parlat del Sidecar. No ho podem imaginar.
1: La Sier Chávez va estar a l'Olímpic de Badalona a la retransmissió del partit que van fer a Carrusel, la victòria de la penya davant del Barça. També hi havia el Xavi Saissó, que va entrar a comentar-lo al Carrusel, després al Canalla. Us sorprèn, Xavi, et sorprèn aquesta victòria tan contundent de la penya al Barça o no?
8: No em sorprèn perquè, bueno, jo crec que aquest any veure junts a Ricky i a la Provítola és el que dic jo, l'entrada és barata, no? Vull dir, la penya dels altres tres equips, Barça, València i Baskonia, sota el meu punt de vista són equips en construcció i la penya, doncs, més o menys els mecanismes els té fets, no? Vull dir, jo dic que aniria a la baixa d'Ante Tomic, però clar... amb aquesta dupla i sobretot la Provítola hipermotivat contra el Barça amb 31 punts, a mi no em sorprèn perquè la penya va ser superior tot el partit ahir al Barça.
7: Ho deia ara, sí que 31 punts, la Provítola, 9 triples, rècord absolut en una final de la Supercopa, MVP del torneig, però és que entre les semis i la final va fer 58 punts, un altre rècord absolut de la competició, l'anterior, estaven 40. 40 punts era el rècord absolut entre semifinals i finals.
1: És que va fer 31 a la final i 27
7: a la
1: semifinal.
7: És que va fer 31 a la final i 27 a la semifinal. Va haver un moment que va entrar en èxtasi, que li entrava tot, va ficar un triple fins i tot com si fos Stephen Curry, a una cama, després de deixar Nebo pràcticament al terra, i després el veies mirant a la grada enmig del partit, mirant el marcador, mirant allà on surten les puntuacions de cada jugador, somrient amb un somriure d'orella a orella. Va ser increïble el que es va viure.
1: Hi havia la filla també per allà, no?
7: Hi havia la filla que va ser l'MVP de la celebració, amb la copa petita, i va ser la millor d'aquesta celebració.
1: Avui hem deixat descansar els jugadors de la penya perquè deuen estar tots de ressac, és normal, 18 anys després guanyen un títol, però després del partit, amb l'entrenador, amb Dani Miret, sí que va poder parlar-hi el Asier Chaves.
7: Dani Miret, què tal?
9: Molt, molt, molt content.
7: Què se sent després d'una nit com aquesta aquí a l'Olímpic?
9: Doncs ganes de compartir aquesta gran victòria, aquest gran dia amb la nostra gent i que això ens serveixi per començar la temporada amb una empenta extra, que crec que ens ajudarà.
7: Hem vist un Olímpic a rebentar, ple aquesta nit, no ha fallat com mai falla, eh?
9: Brutal, brutal a l'Olímpic. Quan l'Olímpic es posa a aquest nivell, l'equip puja també el nivell, i és molt difícil que el Joventut perdi un partit a casa quan ajuntem forces d'aquesta manera. Crec que tenim un dels millors camps que he vist, gran, hi ha ambient, la gent sap com disfrutar el partit i ens dona, no és el sisè, home, és el cinquè i el sisè, vull dir, és una diferència molt gran.
7: I això porta també a que jugadors com Nicola Provítola facin el partit que ha fet aquesta nit.
9: Sí, això porta que se senti estimat, que se senti ben tractat, que se senti a gust i que somrigui, no? També, vull dir, això és el final, és un dia. Crec que tenim jugadors en el vestidor que tenen els nostres valors, que juguen amb un compromís molt gran per la penya, encara que hagin jugat a l'NBA on sigui, i això fa que l'equip doncs pugi al nivell i pugui competir contra equips d'Eurolliga.
7: La veritat és que és un goig veure jugadors d'això com Nico, com Ricky, jugar junts aquí a la pista i sempre ho fan tot més fàcil.
9: L'equip té un nivell mig molt alt i això ens farà ser competitius, ser consistents i poder estar entre els millors equips.
7: Ara, el següent objectiu?
9: El següent objectiu és disfrutar 3 dies d'aquest partit, d'aquest campionat que hem guanyat, de la Supercopa, i preparar el partit del Breuant.
7: Doncs, Dani,
9: els dos objectius. No tinc més.
7: A celebrar aquesta nit, que ja vas ben ple de cervesa. Ara aviam si te la pots veure i a gaudir i a preparar la resta de temporada.
9: Molt bé, moltes gràcies.
7: Molta sort.
1: Dani Miret, entrenador de la penya amb l'Asier Chaves, després de la victòria a la Supercopa, en un, Xavi, gran ambient a l'Olímpic de Badalona, no?
8: Sí, perquè era una gran oportunitat, eh? Sí que perquè la penya, clar, com bé ara dieu, fa 18 anys que no guanya un títol i, clar, diguem-ne que tenia la gran... Després de la decepció l'any passat de la Champions FIBA, que va organitzar la Final Four però no va arribar-hi, doncs aquesta era una gran oportunitat, un títol a casa, encara que sigui la Supercopa, que és el menor de, diguem-ne, dels tres nacionals, la veritat és que la gent es va volcar ple absolutament, també molts seguidors del Barça, també, i clar, doncs no ho ha desaprofitat. La penya, doncs, a guanyar aquest títol li dona, com deia el Dani Miret, molta tranquil·litat, perquè guanyar la Supercopa et dona estabilitat, tranquil·litat, i ara ja fins al febrer ja no tens objectius, que és la Copa del Rei, per tant, sí, un ambient, que per cert avui els jugadors oferiran també a la ciutat, a la tarda, des de l'Ajuntament, el títol a Badalona.
1: Doncs hi haurà festa i la seguirem, la podreu escoltar a la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Fixa't, Xavi, que per exemple hi ha diversos missatges, però al YouTube un del Roberto, sí. Xavi és un jubilado a tiempo parcial, qué agradable escuchar su voz.
2: Que és una de les veus de la ràdio.
1: Una abraçada.
8: Cuideu-vos molt, fins ara.
1: Que vagi bé. I no hem parlat del Barça, Flaqui, perquè demà tindràs espai per poder-ho fer. Em preocupo per deixar-te continguts ja empaquetadets i preparats, no, Asier?
7: Sí, demà tindrem una tertulieta amb diferents exjugadors de diferents èpoques del Barça.
2: Estem d'aniversari.
7: Per celebrar el centenari de la secció. A més, també regalarem dues entrades per anar a veure dijous el Barça-Efes de l'Eurolliga, l'opening game de l'Eurolliga.
10: Pots venir a veure des de Dubai?
2: Home, i tant, pots venir.
10: Estic menjant xocolata, m'ho estic passant molt bé.
2: Sí?
10: Sí, veient el Joventut com el segon títol a la cara del Barça. Molt bé.
1: Va, Xavi, no siguis dolent.
2: Tu també vas perdre davant del Madrid, eh?
10: Jo no sóc dolent, jo sóc l'entrenador del Dubai.
2: Sí, per això.
10: Menjo xocolata.
1: Aquesta setmana ja que t'hi jugues, normal, eh? Tot i que dijous és festa a Barcelona. També són les festes del Prat, per cert, aquesta setmana.
2: Ah, sí? Ostres,
1: que important. I la vinent, són les festes de Lleida.
10: Ens importa molt.
2: Els anys ja vam estar molt pendents de les festes del Prat.
10: A menjar cargols i carxofes.
1: Hi ha festes a mitja Catalunya, eh?
10: Primer cargols, després carxofes...
2: O del Prat de fa dos anys, així, no?
1: No, fa més, 4.
2: Ja, fa 4 anys,
1: quatre,
2: ja.
1: 4.
10: Imagina't. Si el Fred Garcia, és l'únic del Prat que sortit d'allà.
1: I saps una curiositat? Digue'm. El dia de la festa major de tardor a Lleida,
2: sí,
1: és el meu aniversari, 29 de setembre.
2: Sí.
1: Mai anava a l'escola, perquè sempre era festa el dia del meu aniversari. Ara no em passa el mateix.
2: Bueno, aquest any faràs festa.
1: Com que tinc dies, me'ls agafo. Adéu, gràcies per escoltar-nos. Sí, que vagi bé.
2: Expressament, ara.
1: T'has fallat expressament, Plaqui. Plaqui, capitans, remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora.
11: Què t'hi jugues?
12: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que passa, lo que importa. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido ya a uno de los agresores y tiene identificada al menos a una de las personas que apedrearon ayer en Ceuta el coche de una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes.
14: ¡Joder!
13: ¡Joder! Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com.
15: ¿Dame? ¿Estás?
13: Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes de UTI, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
13: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
17: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
13: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos y que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han contado a Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
18: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
13: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
19: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morante es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
20: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
19: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que pueda hacer que haga proclamado por Aznar.
13: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: Hola Casal, muy buenas, sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
12: Hora 14, con Javier Casal.
13: Más cosas de este lunes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas. 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
13: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
3: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
13: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
12: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
22: Com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. Ser Catalunya ha fet el recompte a falta de dades oficials avui que hem conegut la història de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida i ja ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet quan un fons no li va voler mantenir el lloguer social que pagava. Avui, familiars i amics ho han fet públic.
23: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
22: També avui el protocol antisuïcidi s'ha hagut d'activar en un altre desnonament per impagament de lloguer a l'Eixample, Barcelona. I és que els desnonaments per lloguer no paren de créixer.
12: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
22: Alliberat l'home que va ser segrestat dissabte a plena llum del dia a l'autopista AP7.
24: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo. Es un secuestro
22: en la misma... Els Mossos busquen els 5 segrestadors que anaven vestits disfressats de policia. És la principal hipòtesi que es tractava d'una revenja entre grups criminals. Catalunya té 7.000 centres religiosos, un cada 1.000 habitants. El govern ha actualitzat el mapa de centres de culte i el 80% són esglésies catòliques, seguit d'evangèliques amb un 12%. En tercer lloc, amb un 4%, hi ha les mesquites. Tot això avui que Badalona es prepara per celebrar el primer títol del Joventut en 18 anys. Així celebrava el vestidor la victòria 101-87 contra el Barça amb rècord de triples de la Provitola a les 7 d'aquesta tarda, celebració de la Supercopa davant l'Ajuntament i també aquesta tarda, però a Tarragona, arriba l'acte més important de Santa Tecla. Baixada de l'Àliga per les escales de la catedral al ritme d'en Perito Roca i també anirem a Vic, on ahir Quimi Portet va triomfar a casa i a Manolo García. Gran concert que tancava el Festival de Música Viva i anunciant nou àlbum per l'any que ve. Per cert, atenció, aquesta hora encara hi ha cues a la P7 a l'altura de Sant Cugat cap a Tarragona, on aquest matí hi ha hagut un col·lapse de fins a 20 quilòmetres per un accident amb un camió i 2 cotxes. A Rodalies també encara hi ha retards a la R2 Sud per una avaria solucionada entre Castelldefels i Garraf. Tot això amb quin temps, Jordi Carbó?
3: Temps de ple estiu, no només avui, durant tota la setmana. Sol i calor durant les tardes, amb una mica de fresca a les nits i als matins, és el que s'anirà repetint tots els dies de manera molt similar. Avui mateix, les màximes entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a l'interior de l'Empordà, també a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Una tarda assolellada, també núvols, però que tan sols emblanquinaran el cel, no faran ombra, i una mica de vent fins que arribi la nit. I els pròxims dies, fins divendres, pocs canvis, tant en l'estat del cel com en les temperatures, alguns núvols de tant en tant a prop de la costa, el cap de setmana més núvols, però continuarà fent sol, i menys calor, però igualment en temperatures molt per sobre del que seria habitual per la segona quinzena de setembre.
22: A la tècnica Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins 2:15 us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
12: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
22: Què tal? Bona tarda. L'Olga estava vivint a casa d'una amiga després que la fessin fora del pis que havia comprat feia ja 20 anys. Aquest pis tornava a ser del banc perquè en un moment no va poder seguir pagant la hipoteca i el Banc Sabadell li va oferir a canvi que pagués un lloguer social. Què va passar? Que el pis va passar a ser d'un fons que no va voler continuar amb aquest tracte. El dia que la van fer fora, fa cinc mesos, acollia una altra dona amb un fill menor que també havia estat desnonada. I ara era ella a qui l'acollien. Es va suïcidar fa dues setmanes, en concret el dia 7 de setembre. I avui la família, els amics de l'Olga, que era membre molt actiu del sindicat d'habitatge del seu barri, a Santa Eulària, a l'Hospitalet, doncs tots els seus amics han denunciat el cas. Ho han fet en una roda de premsa en què ha anat en Pol Valero. Hola, Pol.
4: Bona tarda. Sí, l'Olga es va suïcidar quan tenia 54 anys. Ella fa temps s'havia hipotecat amb el Banc Sabadell, però durant la crisi es va separar, va perdre la feina i es va quedar sola amb dues filles menors a càrrec, sense rebre cap tipus de manutenció i no va poder pagar les quotes. Llavors el banc es va quedar al pis i ella hi va continuar vivint a canvi de pagar un lloguer social, una fórmula que va funcionar fins que l'immoble va passar mans del fons d'inversió Promontoria Coliseum. Finalment, després d'uns quants anys, es va fixar data d'expulsió pel passat 15 d'abril. La nit abans, l'Olga ja va acabar urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però malgrat això, el jutge no va aturar el procés. Pau Segura, portaveu del sindicat de l'Hospitalet, destacava la relació entre l'habitatge i la salut mental.
5: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
4: Les associacions i la família assenyalen que el sistema ha fallat, que cal depurar responsabilitats i corregir-les, i diuen que ha faltat humanitat a totes les parts, bancs, fons, ajuntament i Generalitat, i a més també han assenyalat que el desnonament es va produir dos mesos després que el Congrés tombés la moratòria antidesnonaments per persones vulnerables amb els vots de PP, Vox i Junts.
22: Avui, en aquesta roda de premsa, organitzada per l'Associació de Veïns del barri de Santa Eulàlia, el Sindicat d'Habitatge, la filla de l'Olga hi volia ser, al final no s'ha vist amb cor, però sí que hem escoltat, Pol, amigues de l'Olga i també de la seva filla. Has parlat amb elles.
4: Sí, concretament són la Marta, amiga de l'Olga, i la Desiré, amiga de la seva filla.
6: Primer de tot, Marta, Desiré, com esteu?
8: Bueno, estem molt enfadades, més que tristes estem enfadades per la situació injusta que ha viscut tant l'Olga com la seva família i la seva gent més propera. Aquesta situació és molt injusta, l'Olga porta patint amb l'habitatge durant molt temps. És una persona que ha treballat i ha lluitat tota la seva vida per treure a les seves filles endavant i que no va poder continuar amb la situació, la va sobrepassar i per això va decidir treure's la vida i ja s'havia activat un protocol perquè això ja havia passat abans. Tot i això, el desnonament es va fer i és que estem molt enfadades, no hi ha més paraules.
6: Qui era l'Olga, una persona com l'Olga pel barri de Santa Eulàlia?
8: Doncs l'Olga primerament era una persona molt estimada per tot el barri, era una persona que tenia molt de suport per la gent d'aquest barri i en segon lloc també era una persona molt activa políticament parlant i sobretot era membre ho va ser durant molts anys del sindicat d'habitatge a l'Hospitalet i ha estat molt present en diferents desnonaments i ha estat participant de forma activa i ajudant a diferents famílies, diferents persones que han viscut doncs, la mateixa situació que ha patit ella.
6: Fins i tot va arribar a acollir gent a casa, que havia perdut la casa.
8: Sí, de fet sí, durant els últims mesos que va poder estar a la que havia sigut la seva casa durant tota la vida, va acollir a una mare amb el seu fill menor d'edat, que també havien estat desnonats, i doncs els havia tingut allà durant un temps també sense ànim de lucre, evidentment, només per tal d'ajudar. I
6: avui amb aquest acte què heu volgut denunciar?
8: Doncs aquesta situació és el que hem volgut denunciar perquè és una situació molt injusta que una persona que hagi treballat aquí tota la seva vida i que a més hagi lluitat per també doncs, fer front a aquesta situació que altres famílies també n'estaven vivint i que ningú hagi fet absolutament res, que cap institució, ni Seguretat Social, ni cap altra li hagi donat cap mena d'ajuda, ni cap mena d'alternativa on poder estar a llarg termini, evidentment, perquè un alberg durant 3 dies no soluciona res, que és el que li van oferir, doncs això és el que volem denunciar, que s'aturi aquesta situació i que les institucions que tenen poder i que poden fer alguna cosa, doncs que visibilitzin més aquest tema perquè no és un cas aïllat.
1: També vull deixar clar que a la Olga li van donar un lloguer social on vivia tota la vida, però ella pagava cada mes el seu lloguer social. Sí. No era una persona que no pagava, sinó que pagava
8: el seu lloguer social.
1: El seu lloguer social, i tant així la van treure del seu pis.
4: Marta, deixaré moltíssimes gràcies i molts ànims.
1: Gràcies.
8: A vosaltres.
2: Gràcies, Pol Valero, també per aquesta entrevista.
4: A vosaltres.
2: Trobareu el detall d'aquest cas a sercatalunya.cat. L'Olga ja havia donat senyals d'avís, ara ho explicàvem, va amenaçar amb treure's la vida, va acabar ingressada en un psiquiàtric la nit abans que fos desnonada, i avui mateix hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol antisuïcidi. És el cas de la Sílvia, havia deixat de pagar lloguer, feia 25 anys que vivia en aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36%. La propietat no ha acceptat cap pacte i se l'ha desnonat.
7: I no del dret a l'habitatge. És una vergonya i, de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
2: Una quarantena de persones s'han concentrat a la porta per intentar evitar-ho, però aquest desallotjament, com diem, s'ha executat igualment. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però Ser Catalunya fet el recompte dels darrers casos públics. No són tots, però ja en són prous com per veure la magnitud del problema. Martí Oliver, com a mínim en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 de suïcidis, 7 més, a part del cas de l'Olga.
9: L'últim cas que havia transcendit era de l'any passat al Raval. Un veí de 73 anys es va suïcidar hores després de ser desnonat. Abans, el 2024, dues germanes es van llançar del balcó del pis on vivien al barri de Navas. Hores abans del llançament, feia 2 anys que no pagaven el lloguer, i a Sabadell, un home de 70 anys es va treure la vida pocs minuts després que l'haguessin fet fora del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva dona, que té problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, la comitiva judicial es va trobar mort amb signes de suïcidi un ancià de 83 anys que vivia sol i tampoc podia pagar el lloguer. I si mirem més enrere, el 2022, un home es va suïcidar a Barcelona hores després d'haver estat desnonat al barri de Bon Pastor, i el 2021, al barri de Sants, un veí de 58 anys va llançar-se al cel obert quan la comitiva judicial li va picar el timbre per desnonar-lo.
2: El desnonament de l'Olga també es va activar poc després que decaigués aquesta prohibició de desnonar famílies vulnerables, un decret que havia aprovat el govern espanyol que estava en vigor des de la Covid. En el darrer any s'han seguit executant desnonaments i la gran majoria continuen anant a més, són per impagament de lloguer.
9: Entre el gener i el març d'aquest any s'han fet el doble de llançaments per impagament de lloguer que per execucions de la hipoteca. Estem parlant de 489 versus 217. Són les darreres dades que tenim del Consell General del Poder Judicial, en què la moratòria encara estava en vigor i on els desnonaments han anat a la baixa respecte al mateix període del 2025. Aproximadament s'han fet la meitat de desnonaments. En proporció, han baixat més els casos per impagament de la hipoteca que no del lloguer, i Catalunya, això sí, continua siguent la comunitat autònoma amb més llançaments d'Espanya. Un de cada 5 es fa a Catalunya.
2: Avui mateix, al barri del Besòs, estava programat el desnonament d'una altra família amb 5 fills, 2 d'ells menors, un d'ells amb agorafòbia. Alguns veïns del barri donant suport a la comitiva mentre esperaven que arribés la comitiva judicial, però atenció, perquè el propietari que els vol fer fora per no pagar el lloguer és l'Ajuntament, és un pis públic, on pagaven de lloguer social 350 euros al mes. La cosa és que durant la Covid van deixar de pagar, no tenien ingressos, i ara hi ha un deute de 7.000 euros que l'Ajuntament no els perdona i 6 anys després els vol fer fora. Ferran Dalmau, tu ja has anat i finalment s'ha acceptat ajornar una setmana aquest desallotjament.
10: Sí, una setmana que la família veu com poc temps per trobar una alternativa, perquè a banda de 2 fills menors, una de les filles majors, com deies, té un trastorn mental greu que li deriva en agorafòbia, és a dir, que pateix quan no està en un entorn controlat. Lamenten haver arribat a aquesta situació tenint en compte que viuen en un pis públic i que, segons afirmen, el que deuen són les mensualitats d'una temporada curta durant la pandèmia en la que no tenien ingressos.
25: Esto viene a partir del jueves, de días lectivos, y estábamos la cosa muy mal porque no teníamos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe, y todo de golpe no puedo porque soy una familia numerable y tengo 6 hijos.
10: És la Pepa Marín, mare de la família, que explica que deuen 7.000 euros a l'Ajuntament i això que de cop no els poden pagar.
25: Yo he querido ir pagando, porque yo estaba pagando, me niegan nunca a pagar, pero con la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución o pagar el recibo a poco, yo no me niego a pagar.
10: El desnonament avui s'ha ajornat per falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Està previst executar-lo dimarts de la setmana que ve.
2: L'Ajuntament, que és la propietat d'aquest pis, què diu del cas?
10: De moment encara no ens han aportat la informació en relació amb aquest cas. L'estan buscant.
2: Gràcies, Ferran. Ara són les 2:18. A Aquesta setmana serà clau pels canvis que ha promès la Generalitat al model educatiu de Catalunya, bàsicament per revertir el fiasco dels resultats de PISA mentre els professors ja preparen noves vagues. Dimecres, el president Salvador Illa compareix al Parlament i demà reuneix el Consell d'Educació, que és l'òrgan a qui s'ha encarregat elaborar les propostes després d'escoltar totes les parts. Abans que comenci aquest procés, Illa s'ha trobat amb el president d'aquest òrgan i amb la consellera d'Educació.
11: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
14: Intentaríem que poguéssim fer les conclusions de tot aquest procés cap al mes d'abril, abans de les eleccions municipals.
2: Són declaracions de fa molt poca estona en roda de premsa dels tres implicats. També avui el PP ha confirmat que no anirà a les reunions que convoqui el president Illa amb els partits per abordar aquesta crisi. Això ha dit Juan Fernández.
15: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. Si el senyor Illa vol fer un pacte per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents a les aules.
2: La cosa és
15: i
2: que
15: això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema.
2: La cosa és que això, deia, comença ara, que comença ara aquest procés, ja es va fer fa 2 anys. Els resultats de PISA ja van ser llavors els pitjors de la història i per això la Generalitat, llavors en mans d'Esquerra, va fer el mateix per encàrrec a 18 experts. Què n'ha quedat d'allò? Quines recomanacions es van fer? Quines s'han aplicat? Amb quins resultats? L'anàlisi de tot plegat l'ha fet la Soledad Domínguez i ens explica, començant pel que sí que s'està aplicant.
16: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
2: I repassem ara les que no s'han aplicat.
16: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també, sense èxit, que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres, però l'increment tant de personal com sobretot de sous ha estat lineal, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
2: Gràcies, Sole. I 2 minuts de seguida les novetats de la investigació del segrest en plena llum del dia a l'AP7 d'una persona. Fins ara.
17: Ser Catalunya, Barcelona.
18: El ventilador a tope y tú sin dormir.
26: ¡Qué calor!
18: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
27: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
28: Cadena Ser y Ser Catalunya.

0: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tots sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Són les 2:23. Els Mossos busquen els 5 segrestadors que dissabte a la tarda van endur-se un home d'un cotxe al mig de l'AP7.
13: ¿Qué hace? Pita, pita.
14: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112.
13: ¿Llama tú?
14: Es un secuestro, es un secuestro.
13: Es un secuestro, Sergio.
14: Hola, hay un secuestro en la AP7... Vale, ara estan con pistoles i tot. És un secuestro...
12: Els testimonis, com sentiu, van avisar emergències, van explicar que els segrestadors anaven disfressats de policies i els Mossos han comprovat que la víctima ja ha estat alliberada, sana i estàlvia, i ara busquen els assaltants. La principal hipòtesi, Andrea Villòria, és que es tractava d'una revenja entre grups criminals.
15: Exacte, els Mossos han localitzat ja la víctima. És un home amb antecedents a qui els segrestadors van alliberar poc després a un altre municipi del Vallès. També van abandonar el cotxe robat amb el que havien comès el segrest.
14: És policia?
13: Acércate.
15: Va passar dissabte a les 7:36 minuts de la tarda, per tant a plena llum del dia, quan 5 homes amb passamuntanyes negres a la cara i una armilla de la Policia Nacional treien a la força un home ensangonat del seient del darrere d'un vehicle i se l'enduien amb violència. Fons policials vinculen l'episodi a les lluites de bandes criminals previsiblement vinculades al narcotràfic. I és que en assalts de plantacions de marihuana entre grups criminals és cada vegada més freqüent veure delinqüents fent-se passar per policies com a mecanisme de seguretat.
12: I detingut un home als Pallaresos, al Tarragonès, per atropellar la seva exparella i intentar-la matar. La dona està en estat molt greu, Eva Hidalgo.
16: Els fets han passat aquest matí a 8:45. Quan la víctima sortia de casa seva, l'individu, de 47 anys, l'ha embestit amb el vehicle a una velocitat molt alta. Els Mossos l'han detingut poc després per temptativa d'homicidi. Tenia una ordre d'allunyament des del passat mes de juliol i ja l'havia amenaçat en anteriors ocasions. Ella ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i està molt greu.
12: I avui el govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen i es consoliden altres confessions. La segona més presència, a molta diferència, és l'Església Evangèlica, seguida, encara més lluny, de l'Islam o els Testimonis de Jehovà, Andrea.
15: En tota la Catalunya hi ha quasi 7.300 centres religiosos. Això vol dir, per entendre'ns, una església cada 1.000 habitants. Aquest registre del govern mostra un creixement, tot i que molt moderat, hi ha 20 esglésies més que l'any passat, i sobretot constata la plurireligiositat. Ara bé, el catolicisme segueix sent el clar protagonista. El 78% de les esglésies, més de 5.000, són de confessió catòlica. El segon lloc és per les evangèliques. Tenen 900 centres a Catalunya, que suposa un 12%. El tercer lloc és per l'Islam, amb 300 mesquites, que suposen un 4,5% dels centres religiosos. Per sota hi ha un centenar de centres de testimonis de Jehovà, 70 centres budistes, 53 esglésies orientals, 28 temples hinduistes i 23 esglésies adventistes del sèptim dia. Les confessions més anecdòtiques, almenys en número d'esglésies, són el judaïsme i el taoisme.
12: Toquen els esports avui amb la victòria del Joventut. Aquesta tarda a les 7 a la plaça de l'Ajuntament es celebra el primer títol de l'equip en 18 anys. El títol que va aconseguir ahir a l'Olímpic guanyant la Supercopa contra el Barça. Sir Chávez, bona tarda.
17: Doncs sí, Badalona rebrà aquesta tarda els campions de la Supercopa. Què tal, Joan? Bona tarda. A les 7, l'Ajuntament farà una recepció institucional a l'equip de Dani Miret i un cop acabat l'acte, els jugadors sortiran al balcó amb el trofeu per compartir el títol amb l'afició que estarà concentrada a la plaça de la Vila. Serà la continuació d'una festa que va començar ahir a l'Olímpic quan la penya va superar el Barça per 101-87 i va trencar una sequera de 18 anys sense títols. Nicola Provitola va ser el gran protagonista amb 31 punts i 9 triples. L'argentí donava la clau del seu gran moment de forma a Carrusel Deportivo.
18: Juego al básquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con
9: grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá.
17: També Ricky Rubio va ser clau amb 10 punts i 8 assistències per portar a Badalona la tercera Supercopa de la història de la penya i la primera en 40 anys.
12: Aquest és el so del concert de Quimi Portet, ha tancat aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic, concert a casa, on ha anunciat nou disc per l'any que ve, acompanyat de Manolo García, 8 anys després del seu darrer àlbum. El Festival de la Capital d'Osona ha arribat a la 38a edició amb 78.000 assistents. I de Vic a Tarragona, perquè avui arriba l'acte més important de les festes de Santa Tecla. Després del pregó, la baixada de l'Àliga. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
16: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales al ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant-la cap a l'Ajuntament. Oriol Perelló, el president del Vall, explica què suposa.
18: Un clímax a nivell de ciutat en un punt, en un moment concret que portem doncs, 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de moltes... de molts sentiments i emocions.
16: La peça sempre d'un missatge reivindicatiu penjant del coll és una de les grans incògnites de moment. Però abans, aquesta tarda, pregó i l'arrencada dels gegants. Això l'endemà de la Diada Castellera del primer diumenge de festes. Amb els castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i Xiquets de Tarragona a la plaça de la Font, on es van veure fins a 7 castells de gamma extra.
12: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua l'hora 14, però abans recordeu a les 3 llapis de memòria. Avui sonaran cançons com aquestes. Que ara sonaran. No, no podem escoltar. Havíem d'escoltar Diana Ross, una de les cançons que triarà Boris Izaguirre, que serà el convidat avui de llapis de memòria de Jordi Manau. Per tant, ara sí que l'escoltem.

0: Avui, al balcó, com a mínim 8 persones s'han suïcidat els darrers 5 anys a punt de ser desnonades. Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrascó i Lucía Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Avui s'ha conegut l'últim pas perquè s'inicia el judici contra Begoña Gómez. No hi ha data encara fixada, però la dona del president d'Espanya serà jutjada per jurat popular. El jutge Peinado ha dictat l'auto d'obertura d'aquest judici oral per delictes de tràfic d'influències i malversació. El govern espanyol no amaga les crítiques a aquest jutge. Escolteu la ministra Diana Morán.
2: Para mí sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també és notícia a Ceuta l'atac al cotxe d'una diputada regional que havia amagat a dos advocats quan una massa de gent els intentava agredir. Van creure que eren una comitiva per portar ajuda als migrants.
3: Señores.
1: Doncs avui aquest matí a l'Hoy por Hoy han entrevistat en aquesta diputada.
4: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
1: I atenció als Estats Units, perquè les principals cadenes de televisió rebutgen cobrir els actes de Donald Trump, els que només hi tenen accés elles. És una mesura sense precedents com a resposta al veto del president nord-americà a la CNN, a la MSNBC i a Politico, que no poden entrar a la Casa Blanca per ordre directe de Trump. Els tres mitjans han presentat una demanda contra el president i el primer acte que no arribarà a la gent a veure-la per la televisió és el viatge que farà Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
0: Ara, Palet, com estàs?
5: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Que tenim festa grossa a Badalona.
5: Tenim festa grossa, t'anava a dir, la cosa va de balcons, en aquest cas el balcó de l'Ajuntament de Badalona, d'on ara en poca estona sortiran els jugadors de la penya, que han guanyat un títol 18 anys
0: 18
5: després.
0: 18 anys després, sí.
5: Imagina't, allà tenim el nostre company, l'Asier Chaves. Asier, què tal, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, Asier. L'Asier...
5: És que a vegades s'ha de parlar tan fluixet dins dels ajuntaments que potser ni l'escoltem.
0: Asier, què està passant?
5: Què tal? Com va l'acte?
6: Doncs ara sóc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona, on s'està fent la recepció institucional als campions. Ara mateix està parlant la Provítola. Els jugadors han estat arribats entre rebuts, entre aplaudiments, abraçades, confeti, i ara, quan acabi l'acte als Parlaments, sortiran a compartir el trofeu amb els aficionats, que ja els esperen a la plaça de la Vida, perquè Badalona celebra una supercopa històrica, ja ho dèieu, és la tercera de la joventut i el primer títol del club després de 18 anys de sequera.
5: Mira, quins aplaudiments que li regalen a la Provítola. Doncs d'aquí a una hora, Sier, tornem amb tu i ens expliques com va l'acte.
6: Perfecte.
5: Òbviament parlarem de Mourinho,
0: home,
5: del derbi, del Barça, de l'aturada de seleccions,
0: tema.
5: De tot plegat. Ho farem amb els nostres narradors aquí a la SER, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, que cada dilluns doncs ens analitzen tot plegat. I parlarem també d'arbitratges, que ja saps que sempre donen de si.
0: Clar, jo et vaig veure fregant les mans i ja tinc el tema de dilluns.
5: Home, ja estava fet.
0: Ja està fet. A quarts de nou t'espero. Gràcies, Anna.
5: Després.
0: Carbó, com estàs?
7: Què tal? Amb ganes de proposar-te un joc.
0: Vinga.
7: Va, jo et dic avui la temperatura màxima d'un parell de poblacions i en dius a quin mes estem.
0: Val.
7: 35 graus a la ciutat de Girona, 37 a Tortosa. A quin mes estem?
0: A l'agost-sembre. Et sembla
7: no
0: bé?
7: Manera,
0: és agost-setembre. No?
7: És agonia, és agonia.
0: O sigui, no és agonia, sí, és això. Que clar, què queden, dos dies per la tardor? Doncs pintem-nos a l'oli de moment.
7: Mira, avui la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, hauria superat per cinquena vegada el rècord absolut del mes de setembre.
0: Wow. Sí, sí, sí.
7: 33 graus, però clar, és que quatre cops abans s'havia superat i està vapolejat. Bé, després de comentaris, lamentacions, anem al pronòstic, perquè enhorabona els que havíeu desitjat un estiu etern, perquè aquesta setmana podreu gaudir dels vostres desitjos, i és que la calor d'avui, a més ja no anirà, però a menys tampoc massa.
0: Val.
7: De fet, aquesta pròxima nit i demà al matí, ambient semblant al d'avui, agradable,
0: sí,
7: no baixarem dels 20
0: graus. Això està bé, es dorm millor, això és evident.
7: Però per comparació, perquè que la mínima a Barcelona torni a ser de 22,
0: sí, sí,
7: 23
0: sí, sí.
7: graus, clar, quan hem estat pràcticament tot l'estiu a prop dels 30 també durant les nits, sí, sí, la sensació és de confort, però és molt alta i la fresca s'arribarà a notar a l'interior, sobretot a la Catalunya central i als Pirineus, on les mínimes baixaran dels 15 graus. Però després, durant la tarda, com dèiem, pot pujar una mica a algunes comarques, baixar altres. De fet, avui baixarà, demà baixarà una mica a l'interior de Girona, però en el conjunt de Catalunya de nou màximes de 30 a 35 graus en una jornada bàsicament assolellada, vent de marinada durant la tarda, i aquesta situació s'anirà repetint com a mínim fins al cap de setmana.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
7: Que vagi bé.
0: Abraçada d'Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dilluns 21 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: És el nom del cap de setmana. Ed Sheeran.

0: una setmana que vam saber que s'havia acomiadat el raper Macklemore de la gira de Ed Sheeran per dir Free Palestine al seu concert, recordant les víctimes a Gaza, i se'l va fer fora i es va posar com a responsable dels propietaris dels estadis on es feien els concerts, el Robert Kraft. L'Ed Sheeran va dir que se l'havia posat entre l'espasa i la paret, que la decisió de fer fora Macklemore va ser de la promotora, dels organitzadors i els propietaris de l'estadi, que ell no va poder fer res. Però després van venir altres artistes convidats que també van decidir abandonar en suport a Macklemore. I després de tot això, mitjans com la BBC han explicat que aquest setmana que els preus de les entrades per Ed Sheeran s'havien desplomat fins a un 50%.
1: We've been looking at ticket prices and over the last 3 days they've dropped by more than 50%.
0: Right now the entry I les entrades ja es venen per $37 per Ed Sheeran, que per una gira de grans estadis als Estats Units, comparat amb altres artistes, és molt poc. I aquest cap de setmana, també en un dels concerts, ha arribat la disculpa d'Ed Sheeran. Era el concert de dissabte i les disculpes anaven així. Aquesta setmana he hagut de prendre decisions difícils, he comès errors, ho sento molt. No vull decepcionar els fans, mai he volgut ser un artista activista, però això m'ha posat al mig d'un debat entre llibertat d'expressió i un dels temes polítics més complexos del món. I aquí és on ve la frase que, perdoneu que me'l pensi una mica, però es veu com l'està una mica mirant des de baix. Sembla que llegeixi una mica. El que va passar el 7 d'octubre al nou festival a Israel va ser un horror.
2: What is happening in Gaza is catastrophic.
0: El que va passar a Gaza és una catàstrofe injustificable, totalment desproporcionada, i diu, el meu cor està devastat per la pèrdua de vida civil, de vides de nens. I la injustícia que es veu a Cisjordània no pot passar per alt, deia Ed Sheeran, que acaba traient alguna llàgrima. I aquest és el clip que apareix al cap de setmana a tot arreu.
3: Ed
0: Sheeran es disculpa i parla de Gaza, lamenta la pèrdua de vides civils. Però és que després Ed Sheeran va parlar en un altre moment del concert, cap al final.
3: I això ho has vist tu.
0: És una frase que, i un fragment que ha passat una miqueta més desapercebut. Això que hem escoltat, com et deia, que mira una mica com si estigués llegint, però després, al final del concert, diu això. No sabia si podria continuar fent aquest tour, no sabia si podria tornar a pujar a l'escenari, no sabia fins i tot si volia continuar com a artista. En aquestes situacions te n'adones de qui són els teus amics. He tingut molta gent que m'ha dit que cancel·lés el tour, molta gent que conec des de fa temps. Pensa una mica la víctima, diguem-ho clar. Però el més estrany és aquesta disculpa que ve després, que es disculpa amb els nens que són a l'estadi per haver hagut d'escoltar el que diu al principi, que era condemnar el que està passant a Gaza.
4: Is the first bit of the show where it wasn't about music and I had to talk and I understand that people have children here and I understand that families didn't buy a ticket to hear that first bit of the
0: show. El que diu textualment és em vull disculpar per la primera part del concert que no anava sobre música, entenc que hi ha nens i que les famílies que sou aquí no heu pagat una entrada per escoltar això. O sigui que es disculpa amb els nens i les famílies del concert d'haver-se disculpat al principi sobre el que passa a Gaza. I, de fet, la frase textual que diu Ed Sheeran al principi és el meu cor està devastat per la pèrdua de vides civils, de vides de nens. I després diu que això creia que no ho havien d'escoltar els nens que estaven al concert.
3: Ai, tan bé que anàvem.
0: Molt estrany tot plegat, com a mínim, no?
3: Però sort que ho ha rescatat, això, perquè si no, ara que havia quedat com que tot estava
0: i
3: correcte.
0: I realment no hi trobo cap explicació quina necessitat hi havia després de dir això quan hi ha, no? Pot ser un pot ser una frase més dictada, menys dictada, que t'han dit que la diguis per després de tot el que ha passat.
3: Li queda molt d'atur?
0: Sí, li queda uns quants, dies.
3: Tenen digues, Lucía,
5: tenen pànic
3: clara,
5: a la cancel·lació. Clar. O sigui, diuen una cosa, tenen pànic
3: del... Ja ho he dit al principi, entre l'espasa i la paret.
6: Però aquí demostra que no mullar-se et devalua.
5: Total.
6: O sigui, no mullar-se et devalua. Et devalua no mullar-te, no? Catàstrofe, tio, ni que fos una dana, eh?
3: Clar.
6: Que fuerte, diu catàstrofe.
5: I que no ha pogut parar de plorar.
7: I si Gaza és una qüestió humanitària tan important com per haver trencat aquest apoliticisme que ell plantejava i que després del qual es disculpa, cosa absurda i estranya, com hem d'interpretar el seu silenci anterior?
3: Ed Sheeran, que no vas bé.
0: Si volen, tornem a parlar algun dia.
3: Que és la tercera vegada que tens aquí el Joan que ha de sonar i aviam si escolta alguna cosa d'aquestes. 2 minuts, que comencem la tertúlia.

0: dilluns i tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: Avui anem, sembla que anem d'eleccions en eleccions. Avui toca les d'Alemanya, d'ahir. Ha guanyat l'extrema dreta en un dels estats, però a Berlín hi havia també eleccions municipals i en aquest cas ha guanyat una formació postcomunista que va ser, de fet, la formació més votada. A mi el fàcil avui seria parlar-te de bipartidisme, però tu vas més enllà, afegint un altre concepte important.
1: Sí, bueno, jo crec que s'ha d'introduir la idea de pluralisme perquè és la manera, per dir-ho així, de defensar la democràcia i els valors democràtics. El bipartidisme té una explicació. Com es guanya en democràcia l'accés al poder? Doncs amb la meitat dels vots més un.
0: Estats Units seria claríssim, per
1: a
0: exemple.
1: A tot arreu. Meitat, qui aconsegueix sumar la meitat de vots més un, dit així metafòricament, té el poder.
0: Sí.
1: Què fa això? Que tendeix a la simplificació. Llavors, per això, hi ha bastantes democràcies, sobretot en moments d'estabilitat, que funcionen fonamentalment amb dos partits, i els altres són accidentals. Però quan aquesta normalitat, per les raons que sigui, decau, i s'entra en uns moments de més tensió, i els que estan a l'oposició no acaben de trobar la manera de combatre el que governa, etc., doncs acostumen a aparèixer altres partits que adquireixen força, guanyen potència, i per tant influeixen molt, no? Això que deies d'Alemanya no deixa tenir una virtut. Estàvem ara en un moment en què era inquietant el desdibuixament total de les esquerres a Europa. I encara és així, no és cap novetat, eh? Bueno, estàvem acostumats a quedar a les eleccions, hi havia el que guanyava, el que estava en el poder, i a l'oposició fonamentalment girava al voltant d'una dreta cada cop més radicalitzada, i ara de cop ha sortit un paquet socialdemòcrata relativament acceptable, que és una cosa estrictament anecdòtica d'Alemanya o que és una cosa que té més recorregut, ho veurem, però no deixa de ser simptomàtic en un moment com aquest. Per què? Doncs perquè el pluralisme és important per mantenir els valors de la democràcia.
0: Per què és tan important?
1: Clar, bueno, perquè si ens assenyim només en un joc entre dos que estan per sobre dels altres i els altres només poden fer un paper molt secundari, doncs hi ha una certa tendència, com s'ha vist moltes vegades als Estats Units, per exemple, a una degradació de la democràcia. No li hagués estat tan fàcil segurament a Trump arribar al poder amb un sistema pluralista, perquè potser no hauria trobat cap dels altres partits que l'ajudés. Per tant, tot això ajuda a crear un espai més obert. I en aquest sentit, doncs, em sembla que és una bona notícia que el pluralisme creixi, malgrat que en alguns llocs creix alarmantment, que és el que passa, és que apareix un partit d'extrema dreta, com hem vist bastant tants llocs ara, França sense anar tan lluny, i aquí també, i immediatament la dreta tradicional s'hi suma, li fa costat, l'ajuda. Per tant, malament rai, perquè vol dir que finalment, tornem a la meitat més un, estan disposats a sumar amb el que els ajudi a fer el més un, per dir-ho així, perquè doncs això el necessiten, no? En tot cas, jo crec que quan una societat democràtica ben assentada funciona, quan té un pluralisme estabilitzat, en què els partits de cada cantó fan de contrapès dels que són més hegemònics, no?
0: Què es pot fer, de totes maneres, per aconseguir una pluralitat creixent?
1: Bueno, el que es pot fer és atreure la ciutadania, és dir, que la ciutadania no vagi a votar només per inèrcia, va, doncs votem aquests, no, sinó que hi hagi una certa motivació, una certa, diguem-ne, rellevància de la política, que hi ha moments i llocs en els que està molt desacreditada, i que la ciutadania entengui que la democràcia és això, i que posar contrapesos és útil, perquè dificulta la radicalització de les diferents parts, no? I em sembla que aquest és una mica l'esperit del que necessitem, la democràcia, en una època que el desenvolupament tecnològic pesa molt, i d'aquí que ara hi hagi en el darrere fons l'obsessió per la intel·ligència artificial i la que pugui fer de nosaltres, no? La comunicació digital és completament diferent de la comunicació a la que estàvem acostumats, televisió, ràdio i premsa escrita, i doncs això, no? Hi ha una certa com diria, inseguretat d'un règim que va néixer en unes condicions, la democràcia, i que ara en aquest moment està en un altre espai, en un moment que, quan va néixer, manava el capitalisme industrial i els medis que dèiem abans, i ara mana el capitalisme digital i financer, i els medis dominants és l'espai digital que no sabem ben bé ni qui mana i què hi passa, no?
0: M'agrada els dilluns perquè sembla aquest espai, li podríem dir, vetllant per la salut democràtica, que sempre... Bueno, ja sempre em van bé les teves explicacions,
1: ja bé,
0: per
1: ja
0: recordar-nos-ho. Ramoneda, gràcies, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.

0: Pembroc Carrasco, benvinguts. Esteu bé?
1: Molt bé.
0: Teniu un bon dilluns, heu arribat acalorats, ho ha dit en Carbó.
1: Sí, acalorats, però amb ganes.
0: Amb ganes, així sí. M'agrada. La Llucia ahir sí que es va acalorar bé, perquè va anar a la manifestació que va haver-hi a Barcelona, també n'hi havia a Palma i a Eivissa, contra les respectives ampliacions d'aeroports que ha planificat Aena per la propera dècada.
2: Aquesta mania de fer manifestacions a les 12 del migdia.
0: Això sempre ho has dit,
2: Lucía. Escalfament global, és que ho trobo al·lucinant. Varen passar molta calor. Molta calor.
0: La Guàrdia Urbana va dir 5.000.
2: Més de 5.000. Va dir 5.000.
0: Més de 5.000. Organitzadors, 30.000. Les forquilles aquestes són...
2: S'hauria de resoldre de qualque manera. És possible que la Guàrdia Urbana només comptés les persones que es varen concentrar a la plaça Sant Jaume després de més de 2 hores de manifestació que va començar al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia i que, jo no sé, o sigui, hi havia molta gent que s'estava amagant sota l'ombra, potser tampoc no varen comptabilitzar aquestes persones. Hi havia moltíssima de gent.
0: Moltíssima pancarta original.
2: Sí, això també. I la veritat és que moltes ganes de manifestar-se i això.
0: Així sonava, mira, la de Palma sonava així. No. Però la que va ser també estratosfèrica va ser la d'Eivissa.
2: La d'Eivissa és la més multitudinària que hi ha hagut en els últims anys. De fet, la de Palma i la d'Eivissa van ser les 6 de Sora Baixa, una hora molt més civilitzada. I també hi va bastanta de gent, la d'Eivissa brutal, de gent que hi havia. I de fet hi havia representants del PP, i representants del PSOE, hi havia gent de tots els partits polítics gairebé, jo diria. I bé, de tots no, però d'uns quants. I la veritat és que tot això demostra la necessitat que hi ha de fer alguna cosa sobre el tema de l'aeroport. És un tema que preocupa i molt a la societat. I jo, sempre que sento parlar d'ampliacions de l'aeroport, no penso en London Heathrow, no penso en Paris Charles de Gaulle, sinó que em ve al cap, sobretot en el cas de Mallorca i sobretot d'Eivissa, en Hululea, a les Maldives. És aquella illa que hi ha damunt de Malé, que és una illa que varen buidar, varen expropiar els anys 60-70, varen treure tots els habitants d'allà, els varen portar tots a Malé per fer-hi l'aeroport, de fet tot, pràcticament tota l'illa és l'aeroport, i després aquestes persones, Malé és una ciutat que conforma unes quantes illes, una de les quals té 2 quilòmetres quadrats, i en aquests 2 quilòmetres quadrats hi viuen més de 200.000 persones. Llavors, clar, quan penses...
0: Que l'aeroport i les 200.000 persones han xubat.
2: Al costat, sí, les persones enxubades. Evidentment, tothom ara mateix s'ha dedicat, el 60% del PIB ve del turisme, perquè gairebé tothom es dedica al turisme. Això, quan parlem de la turistització o la turistificació, parlem d'això, no? Que al final no et donen més oportunitat, no et donen més alternativa que la de viure del turisme, però no diríeu que les persones de les Maldives són ultrarriques, no?
0: Ni
2: que s'han fet d'or gràcies a això, no? I, en canvi, quan veus les imatges dels influencers, les fotografies que es fan, sempre són a una altra de les moltíssimes, de les més de 1.000 illes que hi ha a les Maldives, amb unes cales espectaculars, amb tot de platges que
0: en
2: semblen verges.
0: En això has pensat tu, eh?
2: Sempre penso en això, perquè clar, quan mos diuen que necessitem ampliar els aeroports, dius, de què estem parlant exactament, no? I per què s'han d'ampliar aquests aeroports? I en el cas de Barcelona, evidentment, penso més aviat en Singapur, que té aquest mega aeroport on hi arriben 70 milions de persones, o no sé, una burrada de persones a l'any, i que és com una ciutat annexa a Singapur, amb jardins, cascades, amb un cinema i tot, no? Que emet pel·lícules durant 24 hores, fa l'efecte com que al final quan es parla d'aeroport no se té en compte com afecta la ciutadania i l'entorn, i si en canvi com un lloc que pot fer molts adobbers, no? per tota la inversió que precisa.
0: Clara, tu, aquest tema periodísticament ara és un filó, o sigui, no pararem de saber i d'entrevistar experts sobre la necessitat o no d'ampliar aquella pista
3: però
0: famosa.
3: Però ja va passar fa 5 anys.
0: Jo
3: vaig cobrir la manida fa 5 anys al carrer Tarragona. Jo crec que va ser bastant més gran, allò va ser molt desbordat.
2: Sí.
3: El moment polític era molt diferent, hi havia hagut l'escena de la ministra de la Yolanda al Prat, amb Colau, en un mirador, l'alcalde, en aquell moment era l'alcalde del Prat. Jo crec que però és que és un déjà vu. No?
0: I què ha passat?
3: De d'hora a d'hora i tira perquè me toca. Perquè,
0: de d'hora a d'hora, sí.
3: Clar. Bueno, jo crec que... És a dir, jo tenia la sensació...

0: Jo que el debat estava molt esmorteït jo, eh? Però perquè en aquell moment era una cosa ciutadana i et toca en cap de setmana i és l'alcaldessa i a mi em tocava cobrir-la. Però
1: ara ja està, ara ja els, com diria la Llucia, els doblers estan sobre la taula.
0: Sí, sí, però a més el cas aquest d'Eivissa és brutal, és brutal. Jo he anat de vacances diverses vegades a Sardenya abans que hi haguessin vols. Càmping, cotxe carregat fins al retrovisió, ferri tal, i tal. És a dir, l'arribada a l'aeroport, primer a dalt i després al sud, és que no té res a veure a la illa.
1: Yeah.
0: És a dir, jo penso, hi ha algú que ho demani revertir en alguna illa? Llocs que són petits i que la capacitat de càrrega és òbvia per tamany. I quan dius als experts, jo ja em vaig posar a escoltar experts ja, i em vaig sentir un que deia que només un 1% dels avions de l'aeroport del Prat no podrien...
1: A TV3 deien que, no, que només un 1% necessita aquesta pista més llarga.
0: I podria ser un 5% més que anirien justets, que seria en total un 6%. Hem de recordar que tenim aeroports a Reus, tenim aeroport a Girona, si m'apures a Lleida, i que d'alguna manera el resultat d'aquest aeroport que se'ns queda petit, ja sabem quin és. Vull dir, igual podríem donar una oportunitat a que passessin coses diferents.
1: Anem rot.
2: Jo recordo que fa uns anys va haver una noció d'un antropòleg, Marc Auger, que es va fer molt, molt, molt famós, lectura molt celebrada en àmbits acadèmics, que parlava dels aeroports com no llocs. I clar, trobo que és... Com han canviat les coses? Vull dir, tant de bo, no? Fossin no llocs. Vull dir, s'han convertit tot just al contrari. Vull dir, són llocs amb una materialitat massa, massa contundent, no? I també, no?, amb una opacitat també molt, molt, molt preocupant, perquè jo també creia que el debat estava...
1: Esmorteït.
2: Completament esmorteït, o almenys aquesta era la sensació... Que tenia, i fins i tot algun cop jo crec que aquí ens havíem permès al balcó fer alguna broma quan s'havia produït un episodi d'aiguats prou preocupant. Fins i tot podríem reproduir ara mateix la broma, tot veient quins són els pronòstics de les temperatures que hi hauran d'aquí uns dies amb el carbó, que això d'alguna manera sí que hi ha algun tipus de relació, vull pensar que hi ha algun tipus de relació entre la necessitat d'ampliar certes infraestructures aèries i l'impacte climàtic, no?, que tenen molts d'aquests projectes.
1: Això en Jordi Mira en va parlar dimarts passat.
2: I després projectes que sempre posen molt l'èmfasi en la qüestió climàtica, perquè volen ser aparentment curosos, i sempre introdueixen una paraula que a mi m'amoïna moltíssim i crec que és important reflexionar sobre ella, que és mesures compensatòries. A vegades, i crec que això és important recordar-ho de tant en tant, hi ha coses en aquesta vida que no es poden compensar.
0: Clar.
2: Hi ha coses en aquesta vida que tu no les pots commensurabilitzar absolutament amb res. Hi ha coses, el valor de les quals és incomparable. Per tant, quan molts d'aquests informes volen posar el seu èmfasi en la naturalesa compensatòria de les seves mesures, ponte a temblar.
3: Clar, és que abans s'esmentava les Maldives. Les Maldives, que són un dels països més dependents del turisme que hi ha al món, hi ha 4 vegades turistes, o sigui, fan 4 vegades la població que hi ha, val? O sigui,
1: es multiplica per 4 cada...
3: O sigui, hi ha 4 turistes per cada, per cada resident. Però és que a Eivissa estem parlant de 20 turistes per cada resident, i a Barcelona estem parlant de 9 turistes per cada resident.
0: Bueno, però això no és mai alhora, eh?
3: No, no.
0: Vull dir que són sumes.
3: Sí, però és igual.
0: No, que tenim la temptació de dir-ho, però que no són, no són alhora.
3: No, doncs si no és alhora, quasi pitjor, perquè vol dir que a Eivissa, a l'estiu, quants n'hi ha per resident de turista, no? És a dir, que al final jo m'estim més que siguin 20 durant tot l'any que no pas 60 durant 3 o 4 mesos, no? Perquè al final el que fa la desestacionalització, i ho estem veient sobretot a Mallorca, a les Illes Balears i també a Barcelona, la veritat, és que al final sempre hi ha turistes durant tot l'any, no? I al final acaben amb tots els recursos i les infraestructures durant tot l'any. Aquest és el problema, no? I no només són molèsties, és com afecta directament a doncs això, a tot l'entorn. Ara estan demanant una construcció d'una nova carretera, una nova autopista. És a dir, que al final tot això que és com va en contra de lo que se suposa que hem d'aconseguir, no? De cara a l'any 2030, això d'una banda. Però és que d'altra, és aquesta contradicció quan es diu no, hi ha temes molt més urgents. És que hi ha temes molt urgents pels quals no hi ha dubtes. Com és possible que hi hagi diners per fer ampliacions d'aeroports o fer noves autopistes i no, en canvi, per fer trens que fan mil milions
1: d'anys. Mira, trens, un moment, deixeu-me abans. Joan, havies d'explicar alguna cosa de trens i pararem un moment que després anem als altres temes sobre els que hem de posar el focus també.
4: Sí, estava totalment tallada la circulació de trens d'alta velocitat entre Castelló de la Plana i Tarragona. Hi ha un problema de falta de tensió. Segons Adif, expliquen que fa poca estona hi han pogut solucionar aquesta avaria. Per tant, els possibles retards de la circulació de trens entre Tarragona i València ara ja s'ha d'anar normalitzant, però fins fa res estava totalment tallada aquesta circulació. I a més, a la R4 hi ha presència d'obstacles a la via, això diu Rodalies, entre Granada i Vilafranca del Penedès, i per tant els trens de la R4 ara mateix estan aturats i van amb força retard.
1: Paciència. Dos minuts nosaltres i tornem de seguida.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
6: Una coca de recapte...
7: Oberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
6: Cargols...
7: A la llauna...
6: I per postres...
7: Panadons, granados i el nostre Tot és comèdia.
6: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
7: Amb, evidentment, un vídeo a costes del Segre.
6: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
7: Ganes!
5: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
8: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
9: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
10: Et sona la marca Branding Plan?
11: És sobre ràdio negocis, oi?
10: Sí, és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuden pimes de tota Espanya a créixer. Ileni Alessi d'Eurofitness.
12: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
13: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
14: I com m'hi apunto?
13: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
15: On t'has ficat aquesta nit?
5: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8:02, plantegem un tema que és molt trist, gens fàcil. Parlem d'aquests suïcidis de persones que han de perdre o perdran el seu habitatge, Joan.
1: Sí, com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. No hi ha recompte de dades oficials, però sí que a Ser Catalunya hem fet un recompte dels casos que s'han fet públics en aquests últims anys. Com a mínim, per tant, 8. El darrer cas és el de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida, ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet. Un fons no va voler mantenir-li el lloguer social que pagava. I avui, familiars i amics han fet públic el seu cas.
2: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
1: Va ser el 15 d'abril quan es va executar el desnonament i la nit abans l'Olga va acabar a urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però tot i això el jutge no va aturar llavors el procés. A més, l'Olga també estava acollint llavors una mare i un fill que havien estat desnonats. En Pau Segura és portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet.
3: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
1: I avui que s'ha fet aquesta roda de premsa per explicar el cas de l'Olga, també hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha hagut d'activar el protocol antisuïcidi. S'ha executat el desnonament de la Sílvia, havia deixat de pagar el lloguer, feia 25 anys que vivia aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36% i la propietat no ha acceptat cap pacte, se l'ha acabat desnonant, tot i que hi havia també una quarantena de persones concentrats a la porta per intentar evitar-ho, entre ells l'exalcaldessa de Colau. I també avui, però al barri del Besòs, s'havia programat el desnonament d'una família amb 5 fills, 2 d'ells menors i un d'ells també que tenia agorafòbia. També hi havia veïns donant suport a la família mentre esperaven que arribessin els Mossos i la comitiva judicial i el propietari els fa fora per no pagar el lloguer. Però aquest propietari és l'Ajuntament de Barcelona perquè aquest pis és públic. Pagaven un lloguer social de 350 euros al mes, però durant la Covid van deixar de pagar-lo perquè no tenien ingressos i en total el deute arriba a 7.000 euros. L'Ajuntament no els perdona, ara 6 anys després els vol fer fora. S'ha acceptat ajornar una setmana aquest desnonament i hem preguntat a l'Ajuntament el perquè han tirat endavant amb aquest desallotjament. Diuen que la motivació real és el mal ús que fa la família d'aquest habitatge públic.
0: I un últim cas, importantíssim, aquest dijous passat, que us explicàvem el que va passar a Badalona, la Guàrdia Urbana va desnonar a 6 famílies de cop que vivien en un local comercial.
1: Sí, tenien contracte, pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els hi va voler pujar el lloguer d'aquest local comercial. Ells denuncien que ningú els va avisar prèviament de que se'ls faria fora.
4: Yo no he podido sacar ni una cosa, al final le estaba diciendo... Tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, que estaba en la escuela, y la otra es de 8. Y no he podido estrenar ni pañal de niña.
1: Avui parlem d'aquest cas, però, perquè el vídeo no es veu com desallotgen una de les mares amb el nen en braços. És un vídeo que es va publicar al compte d'Instagram de la cadena SER, que va tenir... més d'un milió de visualitzacions, ple de comentaris amb insults i frases racistes i per això la SER finalment s'ha decidit retirar-ho. De fet, perquè ho ha demanat la pròpia família que hi apareix.
0: Oriol Soler, bona tarda.
5: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Uri, t'hem escoltat ja a primera hora amb l'Aimar Bretos com has explicat que, tot i que no és habitual... s'ha decidit retirar el vídeo.
5: Sí, a nosaltres aquest vídeo ens arriba el dimecres al vespre nit, que és quan tenim el primer indici de que pot haver-hi un desnonament amb menors a Badalona, en una situació especialment complicada. Nosaltres no publiquem immediatament la notícia, sinó que ens dediquem una mica a l'equip d'informatius a fer trucades, a contrastar, parlem amb l'Ajuntament, parlem amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i l'endemà la família ens envia... d'alguna manera, com per il·lustrar com ha anat el desnonament, aquest vídeo i un segon vídeo també d'un moment on ja era la família al carrer. I ho parlem, tenim un debat amb el Joan Serra, amb el cap d'informatius, amb en Ferran Dalmau, que feia a Barcelona, i amb el que també vam fer el tema Mitges, i decidim que, ja que la família ens ha donat permís per publicar aquest vídeo, que és molt dur, realment, no només el so que hem escoltat, no? Sinó la imatge dels dos agents de la Urbana acompanyant a la dona que sosté un nadó de només 6 mesos en braços, sabem que és una imatge... I baixa cridant per l'escala. I és una imatge molt impactant i que glaça la sang. I vam tenir el debat una mica i vam dir, bé, potser una situació tan dura i tan complicada com aquesta, doncs està bé il·lustrar-la de vegades amb aquesta cruesa, sempre amb el permís de la família. Doncs bé, nosaltres tirem la notícia, l'expliquem en antena, fem les webs i publiquem el vídeo a les xarxes socials de Ser Catalunya i de la cadena SER. I a l'Instagram de la cadena SER el vídeo té de seguida 2,2 milions de visualitzacions i 18.000 comentaris. El cas és que tu entraves als comentaris i el 90% eren comentaris racistes, de l'estil... Hi ha coses que em fa vergonya reproduir,
0: ahir, no?
5: Però menys follar i més treballar, si ets pobre com una rata, com t'atreveixes a tenir fills, ja n'hi ha prou de paguetes, aneu al vostre país a molestar... És a dir, el vídeo va despertar de tot menys l'empatia que nosaltres volíem intentar generar, que tampoc ho saps, no? L'han vist 2,2 milions de persones, hi ha 18.000 comentaris, mai no saps a les xarxes, perquè és com una mena d'abocador a qui li ha colpit o qui realment doncs, ha empatitzat amb aquesta dona i qui... doncs ha tret a passejar el seu odi. Aleshores, l'endemà a la tarda, això ja divendres, la persona que feia una mica d'enllaç entre la família i els mitjans, que és la dona que els ha tingut acollits a casa després del desnonament perquè no es quedessin al carrer, ja em diu que la mare de la família, la que surt al vídeo, està tenint molta ansietat perquè li arriba aquest vídeo per totes bandes, perquè es veu a diferents comptes d'Instagram i perquè ha entrat a llegir els comentaris on moltes vegades se li diu que és una ocupa. I ella estava, sobretot ens deien, molt indignada per això, perquè ells havien pagat el seu contracte, tenien un contracte de lloguer, 1.200 euros al mes, i ells sostenen que sempre l'havien pagat. Aleshores, jo aquí ja començo doncs, a comunicar-ho als meus superiors, de dir, ei, ens està passant això amb la família, i a més, per acabar-ho de reblar, em truca en Carles Segués, que ja sabeu que és una institució a Badalona, la persona dels moviments socials, que està darrere de tots els saraus on hi ha algun compromís amb els drets humans a la ciutat, i em diu que s'ha passat el matí amb la família i que realment... la dona parlava molt del vídeo, moltes vegades, i que demanava sobretot que els companys de la SER, que sabien que volien ajudar, que volien explicar el tema, però que retiressin el vídeo. Aleshores, bé, aquí els nostres caps, el cap d'informatius, el cap de continguts, parlant amb la Direcció Digital de Madrid, i es decideix retirar aquest vídeo, que no era una cosa tan fàcil. Per què no era tan fàcil? Per dues coses. Una, quan algú et dona permís per publicar una informació o un vídeo... no el pot treure de manera retroactiva. És a dir, en general, nosaltres, els periodistes, quan algú ens dona una informació i aquesta font ens autoritza a publicar-ho, no podem despublicar-ho després si això té unes conseqüències molt grans o si la persona no ha mesurat bé, no? El permís es dona una vegada. I després, bé, perquè el vídeo era dels més vistos de tot l'any a l'Instagram de la cadena SER, i hi ha una persona a l'altra banda que té unes mètriques i que aquest vídeo doncs, potser li ha salvat les estadístiques de l'any i que renuncia a aquestes estadístiques una mica per alleugerir el patiment d'aquesta persona, que doncs, finalment és el que ha passat, i crec que també és un motiu d'orgull, no només de praxi periodística, sinó que jo crec que aquí ja va més enllà i parlem d'un tema d'humanitat, no? De si podem alleugerir una mica el patiment d'una dona que ja acaba de perdre la casa amb quatre criatures i una d'elles un nadó de 6 mesos, doncs, òbviament, és la nostra obligació fer-ho.
0: Sens dubte, sàvia decisió, Uri Soler. Gràcies per explicar-ho.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Nemrod, el filòsof de la taula. Què diu de la societat, aquests 18.000 missatges? O sigui, deia l'Uri, han passejat el seu odi, no? La paraula és deshumanització, amb la cara descoberta. O sigui...
6: Sí, no, malauradament, vull dir, el que posa de manifest aquest linxament digital, a banda de la immunitat, no? I impunitat, no? Dels que... miren d'expressar, no?, aquests missatges d'odi. Jo crec que el que posa de manifest, és, i em sembla que ho hem dit molts cops, no?, és aquesta deshumanització, no?, el que estem contínuament exposant, no?, la nostra mirada envers la mirada de l'altre. I en relació concretament al problema del desnonament, perquè és el context concret, no?, on es produeix aquest linxament digital, crec que estem en la línia de convertir la pèrdua de l'habitatge en un problema individual. I crec que tenim un problema. És a dir, si no som capaços d'entendre que allà on hi ha un desnonament hi ha un problema social, crec que no anem en la direcció adequada. I, evidentment, diríem que aquestes mostres d'odi el que justament posen de manifest és el desconeixement d'aquesta dimensió. A mi el que m'ha colpit, entre altres coses, també és el cas de l'Hospitalet. No? El cas d'aquesta dona que es suïcida. Ja sabem que el suïcidi és una qüestió molt, molt complexa, que és difícil establir monocauses davant d'una situació que moltes vegades es presenta com un acte absolut i del qual és difícil establir segons quin tipus de connexions. Això sabem i hem de ser molt curosos, però és evident que hi ha una relació, no? És evident que hi ha. Tenim aquí un procediment administratiu que continua la seva marxa, malgrat que la dona havia expressat la seva voluntat de llevar-se la vida. L'administració té aquesta informació? La té? Vull dir, sap que aquella persona es troba en una situació de risc extrem i, malgrat tot, s'executa judicialment el procediment administratiu, no? Clar, si, evidentment ens podem queixar dels comentaris que trobem a les xarxes socials, però també ens podem preguntar quin tipus de respostes, no, es donen des de l'administració, perquè, per dir-ho d'una manera crua, i sense banalitzar aquesta qüestió, a mi de què em serveix que la Generalitat consideri la conducta suïcida com un problema de salut pública si després passa el que passa? I a mi de què em serveix disposar del 061 de manera específica per intervenir davant de situacions de risc si després, no, com a administració, no només no dono exemple, sinó que precipito la resolució final d'aquest cas en termes de suïcidi? Per tant, crec que tenim aquests dos problemes, no? Hem convertit la pèrdua de l'habitatge en un problema que l'hem privatitzat, l'hem individualitzat. Tinc la sensació de que el sistema sempre arriba tard, o almenys hi ha fissures prou greus. I després, pel cas de l'habitatge públic, també ens hauríem de preguntar quina és la naturalesa de l'habitatge públic. Si el pensem, no, com un espai on podem trobar un lloguer molt més baix, o si per contra hauria de ser una eina de protecció. I si és una eina de protecció, quin tipus de protecció és aquesta, que independentment dels mals usos que es faci d'aquest espai, segons l'argumentari de l'Ajuntament, estableix una mesura tan desproporcionada com desnonar algú del pis quan ha expressat voluntàriament el seu desig d'amortitzar el pagament i de fer-lo efectiu.
0: Clara.
7: Uf, mira, em preocupa molt aquesta reflexió que has fet
0: del
7: tema individual, perquè jo vaig seguir molt de prop el naixement de la PAI després del sindicat de llogateres, i precisament...
0: Allà hi havia Ada Colau, que n'era la fundadora, i avui
7: sí,
0: estava allà.
7: Sí, Ada Colau i quatre companys més. I precisament ells busquen un sistema en el qual no hi hagi una atenció individual, és a dir, que no hi hagi una ventanilla que arribi allà l'afectat amb el seu pedracol, sinó que els afectats s'ajudin entre ells i s'empoderin de manera que vegin que no és un problema individual i així es converteixin en activistes, no? Un avui per tu, demà per mi. I jo ara fa temps que no vaig a cap assemblea de la PA, però continua sent així. Però és que a més li diuen a la gent, hi ha perfils que a vegades es pensen que van allà i els hi soluciona la papeleta. No. Demà toca anar a parar, no sé, aquest desnonament, aquest i aquest. I en el cas del sindicat és igual. El sindicat, més a més, físicament el local és molt més gran, perquè és aquella escola de drassanes i és un cercle molt gran. L'única cosa que es fa personalitzadament és que la gent que arriba nova i explicarà el seu cas se l'apunta en una llista per anar cantant casos. Des d'aquest punt de vista, si tu has pensat això, és molt greu, perquè ho pot haver pensat molta gent, no? És a dir, en teoria, aquesta pantalla estava passada i anem enrere. Això per una banda. I després el que és al·lucinant és la falta d'empatia dels comentaris. Jo crec que aquí no tinc res més a dir. Però sí que és veritat que, per exemple, i parlant d'això de que els suïcidis són multifactorials i tal, però en el cas de l'Olga, la seqüència de vida no és una persona que l'han desnonat i que ja està. És que a mi m'ha recordat a tants casos que he fet a partir de l'any 2008-2010, que
0: és que
7: em compro
0: això.
7: Un pis, tinc problemes laborals, em quedo sense feina, moltes vegades, a més, hi ha una separació, amb la qual els ingressos cauen, no puc pagar, deixo de pagar per donar de menjar als meus fills abans que donar de menjar al banc, hi ha una dació en pagament, entrego regalant tots els diners que he posat, em fan, és a dir, el pis se'l queda al banc, a partir d'aquí hi ha un lloguer social, gràcies a lleis aconseguides per les entitats. Moltes vegades hi ha hagut desnonaments del lloguer quan s'ha acabat el contracte, i en aquest cas el remate és el nostre amic Fons d'Inversió, que ja és immisericorde i diu, perquè normalment encara hi continua havent com una persona que t'agafa el telèfon després de tota la pel·lícula de terror.
0: Pel·lícula de terror.
8: No, però és que hi ha una altra cosa. Ara m'agradaria centrar-me en les dades. Desnonaments a Catalunya, el 2025, 6.814, que és el 26,6% del total d'Espanya, és el més alt del país. La majoria, evidentment, han estat lloguers, perquè, clar, la gent ja no podia pagar-se la hipoteca, aquest exemple que acabes de posar, no? I per primera vegada, des del 2013, els desnonaments de la ciutat han augmentat durant 2 anys consecutius, perquè varen, bueno, totes aquelles mesures per frenar això, doncs les van retirar entre el 2024 i 2025, no? Això que fa? Que haguem naturalitzat i normalitzat absolutament el fet que hi hagi desnonaments cada dia, no? A Barcelona, a Catalunya, i després també hem normalitzat que a Barcelona, ho hem parlat qualque vegada, no? Que hi ha 2.000 persones, més de 2.000 persones que viuen al carrer, no és que no tinguin llar, sinó que viuen directament al ras, no? Clar, tot això fa que l'única manera per suportar-ho sigui a través de la deshumanització. Com s'aconsegueix aquesta deshumanització i com poden fer feina, doncs, aquests grans fons d'inversió, com sense tenir, doncs, un sentiment de culpa, a través de aquesta criminalització del vulnerable, del qüestionament de les persones que ajuden al vulnerable i de l'empoderament de l'abusador, no? És a dir, al final tu estàs davant d'un ocupa, no? Aquesta paraula, o inquiocupa, o aquestes persones que són morosos perquè no paguen, aquestes persones pobres, no? Que mereixen que els diguin aquestes frases que li deien
0: a l'Oriol, el reel que van penjar. Sí.
8: Clar, llavors, hi ha una part que a mi me preocupa, a banda del tema de l'habitatge, que és com l'extrema dreta parasita aquestes publicacions que saben que venen de mitjans que tindran molta repercussió, parasiten això per escampar el seu missatge d'odi i autopromocionar-se a través d'aquestes publicacions.
0: O sigui, el mecanisme és, es penja aquest reel i hi ha...
8: Com és tema social, clar. Com és feminista, com és racialitza, com és més sobre el tema de la racialització del feminisme social, etc. És més van atacar allà. Perquè saben que tenen, que tindran, o sigui, que faran que se converteixi en viral i així podran expandir com el seu missatge d'odi, no? I d'aquesta manera encara es deshumanitza més les persones, no? Perquè les estàs insultant i hi ha més persones que... o bots, perquè de vegades són bots els que insulten, no? I d'aquesta manera és la manera com se promocionen i com escampen aquesta... Bueno, és com es fan forts, no? I això és el que me preocupa, que antigament això no hauria tingut cabuda perquè la gent no s'hauria animat a comentar això i amb aquests termes, o s'hauria com a censurat de qualque manera, i ara és com carta lliure. I no només això, sinó que a més el que fa encara és que tu bueno, és que a més tenim tota l'estona publicitat d'alarmes d'antiocupació, com tota l'estona tenim aquest missatge de que ens hem de protegir d'aquestes persones, que són persones vulnerables, estan molt pitjor que nosaltres. I en comptes de pensar que els hem d'ajudar i que ells ens poden ajudar a nosaltres, com és el que fan les PAU o és el que fa el sindicat de llogateres, tornar a la societat, tornar al col·lectiu, el que estem fent és protegir-nos de l'altre, no? I pensar que ens pot fer mal.
0: Clar, i clara, com a periodista, ara el vídeo aquest, no sé si és, la lliçó és... Més val no posar res. Però és que també, com deia Nemrod abans, deia, també és notícia. És molt difícil, és un dilema.
8: Però tu pots parlar del tema a la ràdio sense fer el reel a les xarxes socials, o no? O tu creus que posar-ho a les xarxes socials fa que després la gent busqui la informació al podcast o a la ràdio? No sé.
7: A mi d'aquest vídeo m'impressionava molt l'estat en què està aquesta mare, que inclús porta el nen així com que el mosso li va com vigilant el cap que no es doni cops contra la barana, però està completament fora de si. No ho sé, no, jo no em considero autoritzada per dir si s'havia de donar o no s'havia de donar.
6: Però clar, aquí el problema és que en una societat de la informació no podem menys tenir el poder de la imatge, no? Però el problema de la imatge és que moltes vegades la seva significació no la pots controlar. I segurament un dels grans problemes, no, que plantejava aquí la Llucia és que si es pot instrumentalitzar, no, aquest vídeo fins al punt de donar-li un significat, no només descontextualitzat, sinó trair completament, no, el seu sentit...
8: I revictimitzar la víctima.
6: Exacte.
0: Un minut, qui havia de dir alguna
7: cosa? No, jo el que volia dir és que quants d'aquests desnonaments que hi està ben ara tenen a veure amb el final de la moratòria, amb l'escudo social de la pandèmia, la crisi posterior i tot això.
9: De fet, el de l'Olga va ser just post que s'aixequés aquesta moratòria.
7: Però això hi ha uns partits que van votar en contra de mantenir-la.
0: T'he tallat, Nemrod, què anaves a dir l'última frase?
6: Bueno, no, és igual, era senzillament entendre que el que hi ha també darrere de tot aquest imaginari, no?, que d'alguna manera està plantejant la Llucia, perquè al final perquè aquestes coses es viralitzin ha d'haver algun element, no?, que precipiti, no?, aquesta viralització. Mm. Vull dir, les coses no es viralitzen soles. Mm. Però segurament té molt a veure, no?, amb la política de la por, i que la por en relació a l'altre té un element molt més mobilitzador que no pas el desig de construir amb l'altre, mm, no?, un altre món. No?
0: Malauradament en parlarem molt més de desnonaments. Ha tornat sobre la taula i avui amb més força que mai. Clara Blanchard, Llucia Ramis, Nemrod Carrasco, una abraçada. Moltes gràcies.
8: Fins
0: dilluns que ve. Tres anuncis i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts. I després, Anna Palet a la graderia. No us desconnecteu.
10: Al balcó.
11: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
12: valorado
11: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra.
12: Valorado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
14: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
15: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
16: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
15: Hazte mutuera.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
18: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
19: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
20: y hasta de escuchar la radio.
19: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
21: Y estos días proliferan los
22: buenos días, soy Carlos Francino.
19: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
23: Colabora Renfe.
24: Láser. El sonido de la vida.
25: És dilluns 21 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
26: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
25: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut els últims 20 anys. Es deia Olga i tenia dues filles, una d'elles menor d'edat. A més, tenia el certificat de vulnerabilitat. La nit abans que arribés la comitiva judicial a mitjans d'abril, l'Olga ja va intentar treure's la vida, però malgrat això el jutge va tirar endavant amb el procés d'expulsió. Més detalls sobre tot aquest cas amb en Pol Valero.
27: L'Olga es va suïcidar fa dues setmanes després d'anys de lluitar per conservar el seu pis del barri de Santa Eulàlia. Durant la crisi va perdre la feina, es va separar, es va quedar sola amb dues filles a càrrec i no va poder pagar la hipoteca. El Banc Sabadell es va quedar l'immoble i ella va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
2: Aquest amor és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
27: És la Marta, amiga i veïna de l'Olga.
25: Gràcies, Pol. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades, no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però a SER Catalunya hem fet un recompte dels darrers casos que s'han fet públics. Com a mínim, en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 més a banda del cas de l'Olga. Martí Oliver.
1: L'últim precedent és de l'any passat, quan un home de 73 anys es va suïcidar al Raval hores després de ser desnonat. I hi ha que dos casos més el 2024. El primer és el de dues germanes que es van llançar d'un balcó al barri de Navas, a Barcelona, hores abans del seu desnonament. I també el d'un home de 70 anys que es va suïcidar a Sabadell poc després de ser expulsat del pis on vivia amb la seva dona, que tenia problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, un home de 83 anys va ser trobat mort abans de ser desnonat. I a Barcelona, el 2022 i el 2021, dos homes més es van suïcidar en el context de processos de desnonament.
25: Gràcies, Martí. Canviem de tema. El govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen a poc els centres d'altres confessions. La segona amb més presència i amb molta diferència és l'Església Evangèlica, seguida a més distància de l'Islam o dels Testimonis de Jehovà. Més coses. L'Audiència Nacional investigarà per tortures els militars d'Israel que van abordar la flotilla que viatjava rumb a Gaza amb activistes catalans per portar-hi ajuda humanitària. Així ho ha decidit un jutge que ha acceptat un recurs del Partit Comunista i d'Izquierda Unida, impulsors de la querella que fins ara s'investigava com un possible delicte de detenció il·legal. És una de les causes que hi ha obertes per la intercepció de la missió en la que, recordem, hi viatjaven, entre d'altres, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En plana política, marxem ara a Madrid, al Congrés, perquè aquesta tarda s'hi ha celebrat, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, un homenatge pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals. La crònica d'aquest acte, d'aquest esdeveniment, és del company Josué Coello.
3: Figura imprescindible para entender la lucha por los derechos humanos durante el siglo XX, Pau Casals fue un firme opositor de las dictaduras, tal y como recordaron Ana Belén e Iñaki Gabilondo.
4: Fue invitado como músico de referencia internacional y defensor de la paz.
5: Protestó contra los populismos antidemocráticos y defendió...
3: En un abarrotado hemiciclo donde también escuchamos el histórico discurso de Casals ante Naciones Unidas en 1958.
6: Los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza que agravan cada día más.
3: Y donde, como no, no podía faltar su música. Para poner el broche final con su mítico Cants de Jusels en un acto con representación de PSOE, PP, Sumar, Esquerra o Bildu, así como el president de la Generalitat, Salvador Illa.
25: Junts, en canvi, no hi ha assistit perquè l'acte s'ha fet en castellà.
7: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, n'ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
25: Josep Rius, portaveu de Junts. Encara en plana política, sàpiguen que la família d'Ernest i Pasqual Maragall lamenten que Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, no s'hagi disculpat personalment sobre l'afer dels cartells que perjudicaven els malalts d'Alzheimer. Són paraules de Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall a BTV.
9: Bueno, agraeixo que s'hagi fet una investigació i assenyalin els culpables, però jo el que hagués volgut és que realment, des de la direcció d'Esquerra, s'hagués demanat una disculpa més clara, més senzilla.
25: Són declaracions que arriben després que aquest cap de setmana els republicans tanquessin la investigació interna del cas culpant els responsables de comunicació de la direcció antiga, de l'antiga direcció republicana, Sergi Sabrià i Marc Colomer.
26: El dia en 5 minuts.
20: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 21 de setembre. Un dia històric per Badalona i per la penya.
1: Porque sí, porque el Juventud de Badalona ha tumbado al Fútbol Club Barcelona.
2: Con 17 años gané aquí en el Juventud y pensaba, bueno, es lo normal, ¿no? Y después ves todo lo que te cuesta, ¿no? Y sobre todo, pues ganar aquí en casa también es algo muy emocionante.
0: I després d'un cap de setmana d'ensomni per la penya guanyant la Supercopa d'Espanya, avui dilluns tocava celebrar-ho a l'Ajuntament, a Badalona, amb la plaça plena. Ens demana pas la Sier Chaves, seguint-ho tot. Què tal, la Sier? Com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Doncs, com ha estat l'ambient?
3: Festa grossa a Badalona per celebrar aquest primer títol del club en 18 anys. La plantilla ha estat rebuda primer a la sala de plens de l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i allà Ricky Rubio ha volgut recordar quan el 2004 un aliup de Guzmán i Rudy i com allà va créixer en ell un sentiment per la penya i ha dit que espera que en aquesta la Supercopa tingui el mateix efecte en els nens de Badalona.
4: 5 minuts abans m'han dit que tinc que parlar, no m'he pogut preparar com el pregó i a sobre em toca l'últim, que ja s'ha dit tot. Però bueno, ho intentaré. Amb una anècdota que he pensat quan deies que l'Antonio Martín et deia que molts nens i nenes recordarien aquesta nit. Nosaltres, bueno, jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudy i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita. Tenim els joves també aquí celebrant amb nosaltres perquè es puguin empapar una mica de tot això.
0: M'encanta la naturalitat de Ricky explicant que no sabia que havia de sortir a parlar. Aquí amb un to molt més institucional, aquest era un discurs dins la sala de plens de l'Ajuntament, però després al balcó, a Sier, la cosa s'ha anat una mica més de mà, no?
3: Doncs sí, allà han parlat, entre altres, un Antetomig que s'ha emocionat molt perquè quan la gent ha començat a corejar el seu nom, ell no s'ho esperava i ha dit que no s'ho esperava i s'ha emocionat molt, s'ha quedat sense paraules. També ha parlat el badaloní Isaac Nogués i, sobretot, l'altre gran protagonista que després de sentir com corejaven el seu nom al ritme de Migrant Noche, esclar, Nicola Provítola, que ha tornat a Badalona 7 anys després, ho ha fet com a campió, com a MVP de la Supercopa, després de notar 31 punts, i que avui, veient com l'ha rebut el club i l'afició, deia que no semblava que haguessin passat 7 anys des que havia marxat.
5: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras. Yo quiero que tomemos esto como un impulso. Que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
0: Amb aquests aplaudiments es donava la gent de Badalona el seu nou heroi, a Nicola Provítola. També has pogut, no, palpar una mica quin era el sentiment a Sier entre tots els aficionats verdinegres.
3: Doncs sí, molta emoció, sobretot, de gent que feia 18 anys que esperava un moment així. La plaça de la Vila s'ha omplert de samarretes, de bufandes, de seguidors de totes les generacions. Hem parlat des de nens petits que no havien nascut encara quan la penya va guanyar l'últim títol, fins a gent que sí que l'havia pogut viure, i així ho explicaven alguns d'ells.
6: Badalona es mereixia un títol així i molt contents.
7: I ja tocava, hem passat molts anys dolents i ja tocava poder gaudir d'un títol de la penya, la veritat.
8: Jo venia a l'expectativa a veure què passava i veure's guanyar, la veritat que m'alegra molt.
9: Penya per nosaltres és vida.
10: És un acte històric per al club i per tota Badalona.
3: Així que la tercera Supercopa de la història, Anna, de la penya, la primera en 40 anys celebrada avui, a lo grande, amb festa grossa, a tota la ciutat, amb tota la ciutat de Badalona.
0: Déu-n'hi-do, quina festa a Badalona i els dies que encara queden, quina gran manera de començar una temporada. Sier, moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada, Anna.
0: I com no podia ser també d'una altra manera, hem demanat al nostre badaloní de confiança, la persona que més sap de bàsquet, el Xavi Saissó, que ens analitzi què li ha semblat aquesta victòria de la penya. Bona tarda, Xavi.
11: Bona tarda. A Badalona, veure Ricky Rubio i Nicola Provítola fa que l'entrada sigui barata. 18 anys després, la penya aixeca un títol. Era la seva gran oportunitat. Jugava a casa i no l'ha desaprofitat. La màgia d'un Ricky totalment recuperat per al bàsquet i l'encert d'un La Provítola hipermotivat fan que Badalona torni a vibrar. Ahir a l'Olímpic va ser el de les grans ocasions amb una afició entregada. Amb tres equips en construcció, Barça, València i Baskonia, la penya va ser més regular i, tot i la baixa d'Ante Tomic, va ser el just guanyador. 18 anys són molts, però la penya ha tornat. La decepció de la Champions de l'any passat queda enrere, amb aquest títol que dona tranquil·litat. La Riquivítola està de moda.
0: M'encanta, gràcies, Xavi, aquest terme, la Riquivítola. M'ha agradat molt, molt, molt, molt, que ho gaudeixin tots els badalonins. Espera una gran temporada per la penya. Ara, però, hem d'anar cap a Madrid.
12: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: és que la ressaca de la victòria de l'Atlético de Madrid al Metropolitano davant el Real Madrid de Mourinho encara dura. De fet, vaja, les haureu escoltat segur, però aquestes van ser les paraules de Mourinho en sala de premsa, gens content amb l'arbitratge.
1: Porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque llevan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño.
0: I em sorprèn perquè de la contundència de Mourinho passem a un discurs molt més calmat, molt més escèptic de l'estrella del Madrid, d'una de les seves estrelles, Kylian Mbappé, en una nova entrevista al diari AS. Això és el que diu el francès sobre l'arbitratge.
2: Yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
0: Un entrenador que s'hi fica de ple, l'estrella al davanter que prefereix no valorar-ho, i en aquesta festa només hi faltava l'Atlético de Madrid, que ja sabeu que li agrada molt fer brometes a xarxes socials, i a mitja tarda penjava aquest vídeo. És el so d'una impressora, d'allà surt un paper amb la imatge de Mourinho ensenyant les fotografies de les dues jugades polèmiques on reclamava l'entrenador del Madrid targeta vermella, i a sota es llegeix "Stop acoso arbitral ja". Aquesta és la resposta irònica a xarxes socials de l'Atlético de Madrid. Però avui ha estat un dia important, perquè pel matí hi ha hagut reunió del Comitè Tècnic d'Àrbitres del CTA, com sempre després de les jornades de Lliga, i en té detalls importants l'Héctor González. Héctor, què tal? Muy buenas.
3: Bona tarda, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Quines conclusions s'han tret, Héctor, d'aquesta reunió, sobretot tenint en compte la gran polèmica arbitral després del derbi?
3: S'han analitzat moltíssimes de les jugades de la jornada, però bueno, con especial ahínco en las del derbi madrileño, como no podía ser de otra manera. Y mañana veremos dos de ellas en tiempo de revisión, la de la entrada del Cuti Romero sobre Bellingham y la de Kangin Lee sobre Federico Valverde. En la de Kangin Lee sobre Valverde, por lo que sabemos, el CTA tiene menos dudas. Error de Ortiz Arias, debería haber sido tarjeta roja. Veremos qué papel se le otorga al árbitro VAR, a Trujillo Suárez, porque es verdad que la jugada va muy rápido, se tarda muy poco en poner el balón en juego después de la entrada, pero sí que el CTA va a considerar que Kangin Lee debía haber sido expulsado, y veremos qué ocurre en la del Cuti Romero y Bellingham. Recordemos que el VAR llamó a Ortiz Arias por un error de confusión de identidad, no para que viera la tarjeta roja, pero que Ortiz Arias, cuando se puso delante de la pantalla, podría haber dicho que eso era tarjeta roja. Veremos qué papel de culpa le otorga el colegiado a cada uno en esa jugada de Romero sobre Bellingham. Yo creo que, por lo que sabemos, van a decir que Ortiz Arias también se pudo equivocar, pero estaremos a la espera de lo que ocurra mañana en ese tiempo de revisión para también salir de dudas sobre esa jugada.
0: Per tant, es donarà el veredicte a tiempo de revisió d'aquestes dues jugades. I la meva pregunta, Héctor, és què passarà amb Ortiz Arias? No sé si el CTA ha pres alguna decisió de si apartar-lo durant un temps, això que en diem neverazo. Què n'has pogut saber d'aquesta qüestió?
3: Bueno, lo normal en estas situaciones es que, llámalo neverazo o algunos partidos de descanso, puede que se le dé a Ortiz Arias.
0: Apartarle del foco también es
3: también,
0: un sinónimo.
3: También. Sí, es verdad que, por ejemplo, Ortiz Arias el año pasado, en la clasificación arbitral que hace el CTA, que luego sirve para que los peores árbitros de la temporada desciendan a segunda división y los mejores de segunda asciendan a primera, Ortiz Arias estaba en los puestos altos, bien altos de la clasificación. Fue uno de los mejores colegiados para el Comité Técnico de Árbitros la pasada temporada. Estuvo ya cerca de pitar el derbi del año pasado, de la segunda vuelta, entre el Atlético y el Real Madrid, con lo cual era una persona en la que tenían mucha confianza puesta, por ser un árbitro con personalidad, que suele dudar poco en sus decisiones. Pero bueno, Ortiz Arias se equivocó ayer, el CTA lo sabe y tomará las medidas oportunas, aunque no van a perder la confianza en él, porque ya digo, le consideran uno de los mejores colegiados de su plantilla.
0: Las quejas de Mourinho en sala de prensa, no hubo dudas con ellas, fue muy contundente el técnico del Madrid, pero por lo que habéis ido contando, el CTA ni la Federación se plantean ningún tipo de sanción hacia el técnico blanco, ¿no?
3: No, al menos de primeras, no está planeado que haya ningún tipo de denuncia sobre esas palabras de José Mourinho al finalizar el encuentro. Mañana hay una reunión en el CTA con entrenadores, y no es el primer año que se hace, ya se produjo la temporada pasada, en el mes de marzo, si mal no recuerdo. Y es verdad que no va a ir Mourinho a ella, pero el CTA quiere también explicar a todos los entrenadores, bueno, todas las jugadas polémicas que ha habido los últimos días, algunos cambios en los criterios que han entrado en esta temporada. Yo creo que el CTA sabe que la temporada es larga, que puede haber más líos, es normal, dentro de las polémicas del mundo del fútbol habituales, y en este caso yo creo que va a enterrar el hacha de guerra y no va a responder, al menos de forma oficial, a José Mourinho.
0: Y una última, Héctor, y te dejo, que está siendo un día intenso para ti. Conoces bien el CTA, no sé si después del derbi crees que la entidad queda un poco tocada, ¿no? Si con este tiempo de revisión ya quedará más enterrado el asunto, ¿cómo lo ves tú?
3: Lo importante, yo creo, aquí es dar explicaciones siempre. Veremos si, aparte de tiempo de revisión, mañana en ese acto con entrenadores, también está la prensa convocada, algún miembro del CTA, el propio Fran Soto, el presidente, decide tomar la palabra y dar algún tipo de explicaciones también, porque yo creo que eso es lo que necesita la gente. Yo creo que el CTA se puede equivocar, un árbitro se puede equivocar, pero lo importante es ser transparente y dar un paso adelante, asumir la culpa si consideras que te has equivocado y explicarlo. Creo que en tiempo de revisiones eso lo vamos a ver, veremos si de forma pública mañana en ese acto con los técnicos de primera y de segunda también ocurre, pero también creo que hay que explicar algunas cosas. Pues por ejemplo, hoy mucha gente señala que pues igual el CTA decidió poner a Ortiz Arias más porque fuera madrileño que por sus méritos en el Comité Técnico de Árbitros. Bueno, pues al final el CTA, por supuesto, considera que la meritocracia fue lo primero y que es verdad que Ortiz Arias es madrileño y aprovechas para darle el derbi madrileño a un árbitro de la comunidad, pero que el motivo principal es la meritocracia. Bueno, pues esas explicaciones creo que también deben ser públicas para que la gente no se lleve a engaños o a confusiones.
0: Pues Héctor González, muchísimas gracias por avanzarnos esta información tan relevante a la antena de la SER y estaremos pendientes del asunto.
3: Muy bien, gracias Ana, hasta otra.
4: La gradería del balcó, amb Anna Palet.
0: I 44 del vespre, repassat el que va donar de si el derbi madrileny, hem de també centrar-nos en el Barça, perquè comença una aturada de seleccions on Hansi Flick es queda pràcticament sense futbolistes. No sé, Nil Solà, com planteja el Barça aquestes setmanes? Què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Palet? Com estàs? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que avui ja no s'ha entrenat, comencen aquestes dues o tres setmanes atípiques pel Barça, poc acostumats a aquesta aturada de pràcticament 20 dies sense partit de competició de clubs, amb la novetat de que Andreas Christensen, ja vam saber ahir que té una lesió muscular que el deixarà fora de circulació entre 4 i 6 setmanes. Per tant, tres d'aquestes no el jugarà el Barça. Per tant, la previsió és que pugui reincorporar-se segurament a l'última setmana d'octubre o la primera de novembre, si les coses van bé. Un Christensen que ha patit bastantes lesions musculars i per això des del club transmetren que s'anirà amb calma i que s'intentarà recuperar el millor possible. Hansi Flick ha donat festa a la plantilla avui. L'equip s'entrarà de dimarts a divendres i després, des d'aquest dissabte fins al dilluns 5 d'octubre, l'equip tindrà festa, l'equip, o més aviat el que queda d'aquest Barça, perquè són 16 futbolistes els internacionals que té el Barça, per tant, pràcticament un 70% de la plantilla que estarà fora i dels que no marxen, Christensen o De Jong lesionats, que si no, evidentment, també estarien amb les seves seleccions. Entre tots aquests destaca el paper o el viatge que haurà de fer Rafinha, que és el que més quilòmetres haurà de fer, un total de 35.000. Per tant, un Rafinha que ja l'any passat es va lesionar en Brasil, s'haurà d'anar amb compte. Flick va dir que el Barça al 100% es veuria després de l'aturada. Esperem que respecti les lesions als futbolistes internacionals. Evidentment, la selecció més representada, l'espanyola, amb fins a 7 blaugranes, i amb Marc Bernal i Xavi Espart a la sub-21.
0: Gràcies, Nil. Una abraçada.
5: Perfecte, una abraçada.
0: Altres notícies rellevants del dia, ho ha explicat l'Helena de Diego aquest migdia. El que t'hi jugues és que l'Espanyol confia en Manolo González, tot i el mal inici de Lliga, i no es planteja Monchi substituir-lo de moment per un altre entrenador. Ara passa un minut de 9:45 del vespre i ens hem d'anar a saludar els nostres narradors.
4: La tertúlia del Baqui i del Verbs.
6: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: I com cada dilluns obrim la cabina dels narradors, tot i que avui em trobo un paper a la porta de la cabina que posa tancat per vacances. No sé què vol dir això, Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bona
7: jo
0: tarda.
7: Jo estic aquí, bona tarda.
0: Sí, sí, sí. I Albert Bermúdez, Bermú, què vol dir un paper tancat per vacances?
8: No, jo a veure, vacances.
0: No feu vacances aquestes tres setmanes?
7: Jo en faré alguns dies, sí, perquè encara em mandeuen uns quants. Però és cert que no sé si podem dir-li vacances, no, però clar, després de cantar tants gols, tant el Bermú com jo agrairem que durant uns dies puguem cuidar la veu, per agafar forces pel que vindrà.
9: Perquè, mare de Déu, és que... Oh, és que sap greu. D'una banda, va bé tenir uns dies de descans, però de l'altra sap greu, perquè és que anàvem tan escopetejats que ara l'únic que pateixo és quants en cauen al parón de seleccions.
7: Que, portem amb el Barça 8 partits, no? Són 7 de Lliga i el de Champions.
9: Sí, sí.
7: Patirem més en aquestes 3 setmanes sense Barça...
0: Sense futbol que amb futbol.
7: Que amb el que hem dit, que gens, en els partits que l'hem vist al Barça, perquè estic amb el Bermú. Ara ve aquella angoixa de... no poder veure el Barça, i no veure el Barça aquest és com un càstig, perquè és allò que tu estàs passant bé i et diuen, doncs ara 3 setmanes sense això, i 2...
0: No pots sortir a jugar en aquestes 3 setmanes.
7: I 2 pendents de que Rafinha serà d'anar a Austràlia, que si els de la Fuente, que... Escolti'm...
9: Mira, l'únic que estic tranquil és per Joan Garcia ara mateix, sí. Que és el que va...
7: S'ha quedat a casa.
9: S'ha quedat a casa. I és l'únic pel qual estic tranquil. Per la resta ja estem patint tots.
7: També et dic que veient com va la Lliga...
9: Sí, però és igual.
7: Molt malament han d'anar les coses perquè el Barça...
9: Pateixo fins i tot per Xavi Espart, saps què vull dir?
7: Sí, perquè va amb la sub-21. Però insisteixo, és que veient el derbi... La conclusió que trec del derbi d'ahir és que no veig la manera de que ni Madrid ni Atlético et puguin competir aquesta Lliga.
0: T'anava a dir, és que la superioritat del Barça i sobretot com la seguretat que transmet abans dels partits, jo feia tants anys que no la vivia, de saber que el Barça va als partits sabent-se superior.
9: Ahir vas al Pizjuán i nit d'espantines, eh? És que nit d'espantines, sí, val, un ensortet al principi del partit, tal, però, en el fons, al minut 7 ja has fotut una pilota al pal, perquè Odissea has fotut una parada espectacular, perquè la toca, i és que al minut 7 ja dius, és que... A veure com acabem guanyant aquest partit. I és que et marquen el gol i penses... Bueno, passa res, ja arribarà. 5 minuts després ja anaves empatat, 10 minuts després, em sembla, ja anaves guanyant. És que...
7: Jo reconec que la primera part del Pizjuán vaig despentinar-me potser una mica, això que tinc menys cabella, però una miqueta més que del que diu el Bermúdez. És que el Sevilla sí que ens va apretar molt bé, però és veritat que si una conclusió de les que treus també és que els partits en els rivals se'ls hi fan eterns. És dir, que el Barça físicament va com un avió.
9: És que el minut 89 encara estàs...
7: I la reflexió de Luis García Plaza, el tècnic del Sevilla a la cara, diu, és que hem fet la millor primera part del que portem de Lliga en clau Sevilla i només ens ha servit per empatar-los. I després, clar, nosaltres no podem aguantar físicament i aquests et passen com autèntics avions que estan a un nivell estratosfèric i molt superiors. Aleshores, l'endemà veu jugar el Madrid i l'Atlético.
0: Ai, carai.
7: L'Atlético amb les seves armes,

0: Sí, clar que ja la lliga és molt llarga i poden passar coses i se't poden lesionar jugadors i tu segurament tindràs una davallada i no podràs aguantar aquest nivell futbolístic i físic, però és que has de baixar molt tu i pujar molt els altres perquè amb una competició de 38 partits no la puguis acabar guanyant.
1: I no oblidem la inversió milionària del Madrid aquest estiu. És a dir, evidentment el Barça ha pogut fitxar també, no s'escapa ningú, però el fet que el Madrid estigui amb tants dubtes arribant a aquesta aturada de seleccions amb la despesa que s'ha fet aquest estiu, crec que no se'n parla prou.
2: No, la veritat és bestial, eh? De fet, estem parlant de 130 milions per Diomandé.
1: Que el pobre està allà esperant a veure...
2: De fet, és un jugador ara mateix de rotació. Sí, és que ara mateix és jugador de rotació i s'hi han gastat 130 milions. Clar, és que nosaltres el tema és que 130 milions és el que hem gastat una mica en la suma.
1: Dels últims 5 anys? No, però tampoc tant, però...
2: No, però en la suma, perquè al final s'han sigut els 80 de Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesús 10... Però, ostres, de dir, carai, que bé que m'he invertit aquest any, perquè a més ha sigut com per pujar realment dues marxes més. Perquè abans, els últims 2 anys, jo crec que ens miràvem amb el PSG, que és el rival una mica a batre, o l'equip en qui t'has d'emmirallar, diguéssim, si vols guanyar la Champions... I deies, ostres, a veure, aviam, si nosaltres tenim un bon dia i ells no, tal, els hi podríem competir. Ara la sensació és de dir, bueno, qui ha de tenir un mal dia són nosaltres per perdre contra el PSG.
0: És que al final el Barça ha encertat en el que ha fitxat i ha acabat encertant en el que no ha fitxat. Per ara, això és molt llarg. Però clar, tu has fitxat Rodri, excepcional, Adeyemi t'està portant, Gordon li falta el gol, algun dia el marcarà, suposo, però està portant.
1: Fins i tot Gabriel Jesús s'està sumant
0: Jesús
1: a la causa.
0: I no has fitxat a Julián, que era, personalment jo pensava que era una cosa que et comprometria molt de cara a gol, i gràcies a això has descobert Rafinha, que ara mateix és el millor davanter d'Europa.
2: Sí.
0: Aleshores, clar, has tingut l'encert d'encertar, val i la redundància, en el que has fitxat, i la sort de no haver fitxat allò que era el teu objectiu prioritari.
2: No, és que fins i tot...
0: Igual d'aquí uns mesos trobem a faltar un Julián de la vida, però és que ara mateix...
2: Però fins i tot no has fitxat a Bernardo Silva.
0: Correcte.
2: I precisament trobar-lo faltant en aquella posició, no estàs trobant a falta ningú perquè Fermín està imparable i si no ja és Dani Olmo, que tres quarts del mateix, no has fitxat a Cucurella i has descobert a Xavi Espart. O sigui, és que surten de sota les pedres.
1: Aquest Madrid de Mourinho amb el tècnic portuguès ja entrant de ple al fang, us agrada, us fa mandra, us fa patir, us genera indiferència?
0: Mourinho a mi em fa riure. És una barreja de que em fa riure i em fa pena. Però així com fa anys, quan la primera etapa a Mourinho...
2: Imposava.
0: Em generava, o sigui, em provocava...
2: Et despertava.
0: Em provocava ira. Ara, pobret, l'acariciaria. Li faria, va, li faria uns copets aquí a l'esquena i li diria, va, Jose, som-hi.
2: Sí,
0: va,
2: perquè la sensació és que aquest any no se'l creuen ni allà.
0: Ah, és que no se'l creuen ni allà.
2: No se'l creuen ni allà.
0: I això que va amb la bandera que ha enarborat el Madrid amb els àrbitres, Negreira... Però és que...
1: Sí, sí, que el missatge per la parròquia està claríssim, però...
0: Si tu aquest missatge l'acompanyessis de certa autocrítica veient la púrria de partit que vas fer ahir, o la nula evolució que hi ha hagut en les alineacions i en el futbol del Madrid respecte a temporades anteriors, dius, mira...
2: El Chelsea va ser també 2 temporades en una segona etapa. Evidentment, encara era més jove i jo crec que encara se'l creien una mica, però ja li va passar una mica el mateix. Que va començar semblant que era el salvador, perquè d'allà el Chelsea guardaven molt bones sensacions, però ràpidament se li va desmuntar el castell, perquè jo crec que fot tanta pressió i enterboleix tant tot que una segona etapa és com, hosti, no, si us plau, un altre cop no. I una cosa és l'anunci de fitxar Mourinho, que dius, ostres, a veure què vindrà. Però quan torna a ser exactament el mateix discurs que fa 15 anys, dius, és que no s'aguanta per enlloc.
0: Però ens estem equivocant. No parlem de futbol quan parlem del Madrid. Que s'enredin amb els temes arbitrals, que no trobin solucions als problemes
2: que
0: tenen. Que segueixin amb negreires i que segueixin amb
2: És que aquest és el tema, eh? Que jo crec que durant les teves...
0: Amb les persecucions...
2: Durant les 3 pròximes setmanes es parlarà més de futbol. Per mi el gran problema és, a Madrid, les pròximes 3 setmanes que tens temps de pensar, es parlarà més de futbol o es parlarà més d'arbitratges?
0: Si ells volen millorar, parlaran de futbol.
1: I a la llotja?
0: Ara seria una grandíssima notícia que el madridisme, com sembla que està fent almenys del discurs oficial, posés els ulls en els arbitratges, perquè no milloraran, però és que porten ja anys així.
1: I a la llotja algun cop es mirarà cap a la gestió de Florentino,
0: que
1: de moment va provant...
0: Jo crec que s'hi comença, perquè al final Florentino és el que dissenya, és el que autoritza o no autoritza fitxatges.
2: I és
0: Florentino el que decideix que aquest estiu el que havia de fer era una oferta fantasma de 150 milions per torpedinar l'operació Julián o per embolicar-ne una miqueta més.
2: Això és molt fort.
1: Ens oblidem,
2: ens oblidem de coses.
0: Han passat moltes coses aquest estiu. És